0: Continuen per sota dels 400 els aturats a Palafolls. Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, Palafolls ha tancat el mes d'abril amb 363 aturats, 31 persones menys que el mes de març. Aquesta xifra suposa una taxa total d'aturats que baixa fins al 7,64%. De moment, les dades mantenen aquesta xifra d'aturats a Palafolls per sota dels 400. Respecte a l'any passat, l'atur al nostre municipi també ha disminuït, i és que l'abril del 2025 hi havia 406 persones aturades, 43 més que l'abril d'aquest any. Quan als municipis veïns, la xifra varia segons el poble, tot i que segueix una mateixa tònica. A Malgrat de Mar, l'atur ha baixat fins a les 802 persones, 13 menys que el mes anterior. A Tordera, la xifra d'aturats també ha baixat fins als 933, i a Santa Susana ha disminuït fins als 139. Pel que fa a la taxa maresmenca, actualment hi ha 18.837 persones sense feina. Aquesta xifra suposa un 8,49% i una disminució de 527 persones respecte al mes de març. Parlem ara d'urbanisme, perquè demà es farà la neteja intensiva de la via pública a la plaça Xon Comas. L'Ajuntament continua amb les tasques de manteniment i sanejament de la via pública. En aquest sentit, demà, dijous 7 de maig, es durà a terme una neteja intensiva al barri de Santa Maria, concretament a la plaça Xon Comas. Aquesta actuació forma part d'una programació de neteges puntuals en diversos punts de Palafolls, que ja va començar el passat 30 d'abril a la Riera de la Burlada. Segons el calendari previst per les pròximes setmanes, les següents intervencions seran dijous vinent, 14 de maig, a l'aparcament en bateria de la plaça Joan Uix, al barri Sant Lluís, i el dijous 21 de maig a l'aparcament en bateria de l'església, al carrer Costa Brava. Anteriorment, el consistori feia aquestes neteges programades durant la primera setmana de cada mes, però la iniciativa es va acabar eliminant. Segons van informar des de l'Ajuntament, es va considerar que no era necessària una neteja tan intensiva i seguida en les mateixes zones, i que el sistema anterior sovint patia retards perquè els operaris es trobaven cotxes estacionats que dificultaven el pas de la maquinària. Ara, l'Ajuntament aposta per fer actuacions concretes en punts específics, segons es detecti la brutícia real. Aquestes tasques consisteixen principalment en l'ús d'aigua a pressió, en cantonades brutes i mobiliari urbà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 6 de maig de 2026. Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç. Sergi Ferrer.
4: De la trobada en surt la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a 3 nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia.
2: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla.
0: Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat s'han reunit amb el conseller d'Agricultura per presentar el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada ha servit per blindar el futur del sector primari posant sobre la taula objectius diferents com el relleu generacional.
2: I 5 persones detingudes a Malgrat en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'estat, Ona Malgrat.
5: L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que a l'empresa Top Creations podia haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. En el lloc dels fets també s'ha trobat material falsificat.
2: I a Sant Vicenç de Montalt, els alumnes de l'Institut Esteve Albert impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
6: Així és, la iniciativa desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament ha donat com a resultat la campanya Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar.

0: Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç, ens ho explica en Sergi Ferrer. Bona tarda.
1: Bona tarda. Reunió ahir a Mataró del comitè executiu dels 10 ajuntaments que conformen l'associació Arc Metropolità. De la trobada en surt la demanda que la nova llei de la contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a 3 nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia. Segons explicava ahir l'Ajuntament de Mataró, es demana a nivell policial reforçar la capacitat de policies locals i Mossos d'Esquadra de donar suport a l'administració de justícia en la persecució i condemna dels delictes, establint una instrucció clara dels procediments que han de seguir. Pel que fa als ajuntaments, reclamen la capacitat de donar instruccions als secretaris generals i assessors judicials sobre com impulsar a personar-se en procediments judicials i sol·licitar mesures cautelars en relació als delinqüents multireincidents. I respecte de l'estament policial, demanen dedicar-hi més recursos i més capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de manera més àgil i també un repartiment territorial equitatiu i proporcionat dels nous jutges que s'han anunciat. Per tal que l'aplicació de la nova llei es faci amb la màxima celeritat, el primer que proposen al Departament d'Interior és una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya, amb la participació de representants dels cossos policials, els municipis i l'administració de justícia. Mataró recorda que els municipis de l'arc metropolità reclamen mesures contra la multireincidència de fa temps i que el 2024 el comitè executiu d'aquesta entitat ja va aprovar una resolució en aquesta direcció. El febrer passat, una delegació d'aquest organisme es va desplaçar a Madrid amb motiu de l'aprovació de la nova llei contra la multireincidència.
0: Gràcies. I a Tordera, el traspàs de la gestió del transport escolar al Consell Comarcal del Maresme permetrà estalviar 175.000 euros anuals. Marc Tres Serres.
2: Així és, ja queda menys perquè el servei del transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis a les Persones i regidora d'Esquerra a Tordera, Marta Paset, aquesta situació superava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost del servei passarà de rondar dels 400.000 euros anuals a situar-se en els 225.000. Aquest estalvi de prop de 175.000 euros, com dèiem al principi, cada any permetrà al consistori destinar recursos a altres projectes i desplegar noves inversions necessàries per Tordera. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, que ara recaurà directament al Consell Comarcal, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Paset, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions.
3: De fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars Ferrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió, perquè inclús es subroguen les persones que fan l'acompanyament. Per tant, això és molt important, no? Que ja són persones de confiança, que coneixen tant els nanos que van en el bus, com també les pròpies parades i el servei.
2: L'objectiu és que el comenci a funcionar abans que acabi aquest curs. Segons la regidora, la intenció és que els alumnes i les famílies s'acostumin al nou funcionament ara per garantir que l'inici del curs vinent sigui totalment estable i normalitzat. La signatura definitiva del conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal es produirà a les properes setmanes.
0: Gràcies. I mentrestant, la plataforma Millorem Bus demana intervenir en la definició de mesures del nou pla de xoc. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà que, entre altres, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar el territori i les necessitats concretes que cal afrontar-hi. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Hernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Hernández que el pla s'apliqui amb transparència.
5: No només demanem transparència sobre les condicions i inversions reals per millorar el servei, sinó que hi ha punts que creiem que és de sentit comú. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia a tard, les incidències i els problemes de capacitat que tenim. I per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar. La plataforma demanem que s'incorporin mecanismes de control on els municipis i les plataformes d'usuaris tinguin veu. Té tot el sentit del món que comptin a nosaltres abans de prendre decisions, perquè som els que portem la visió real del servei diari.
4: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. Recordem que la plataforma Millorem Bus va néixer la tardor passada per reclamar millores a les línies de bus 803, 804 i 805 que connecten aquests municipis amb Barcelona. El febrer passat, l'entitat va participar fins i tot en una trobada d'ajuntaments amb el Departament de Territori, en la qual es van demanar precisament tot un seguit de mesures de reforç en el servei.
0: La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Sergi Ferrer.
1: Sí, se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llista d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme, una demanda que creix cada any a un ritme superior a l'oferta d'equipaments. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de societat civil, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Fundació afirma en un comunicat que sense l'accés a un centre ocupacional, moltes persones es veuen obligades a quedar-se a casa i que aquesta manca d'un espai estructurat on desenvolupar-se, relacionar-se i construir un projecte de vida pot comportar pèrdua d'autonomia, aïllament social i un impacte directe en el benestar emocional. Però els pateix només aquesta persona, també afecta a les famílies i al conjunt del sistema, que veu augmentar la dependència i reduir les oportunitats d'inclusió. La crida que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari proposa concretament 5 vies de participació. Una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Fem notar que recentment l'Ajuntament de Premià de Mar ha ofert a la Fundació El Maresme dos espais municipals on construir aquest nou centre, però que cap dels dos no els ha encaixat per raons, sobretot de dimensions o inversió necessària.
0: Gràcies, Sergi. I es realitza a Tordera la presentació del Pla Especial de Masies per ordenar i regularitzar-ne prop de 300 al municipi. Marc Tres Serres.
2: Així és, el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, va presentar fa uns dies el Pla Especial de Masies, una modificació urbanística que té com a objectiu ordenar, regularitzar i definir els usos i volums legalitzables de les masies existents al poble. El projecte parteix d'un catàleg que inventaria prop de 300 masies repartides pel terme municipal. L'execució del Pla Especial tindrà una durada aproximada de 3 anys i s'anirà desenvolupant masia per masia. Durant aquest període, els propietaris afectats rebran comunicacions individualitzades sobre el procés i les determinacions que els afectin. Formar part d'aquest pla permetrà als propietaris regularitzar els usos que es poden desenvolupar a les masies, així com definir quins volums són legalitzables d'acord amb criteris tècnics i estrictes amb la normativa urbanística vigent. Ho explica el regidor d'Entorn Rural, Xavier Pla.
6: Al final és un benefici pel municipi en general i en especial pels veïns afectats, i és un element més d'ordenació urbanística, i per tant el que estem fent és ajudar a ordenar urbanísticament també una mica doncs el nostre municipi.
2: Des del consistori remarquen que el Pla Especial de Masia suposa un benefici tant pel poble com al conjunt de veïns i veïnes directament afectats i que esdevé una eina clau per millorar l'ordenació urbanística, especialment en l'àmbit rural. L'Ajuntament confia que un cop finalitzat el procés, el municipi disposi d'un marc clar i actualitzat que contribueixi a una millor planificació del territori.
0: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
7: Bona tarda, així és. Ahir va tenir lloc a Barcelona una nova reunió sobre el futur del sector primari a la nostra zona. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana, juntament amb les alcaldesses de Tordera i Malgrat, s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per presentar formalment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada, que s'havia hagut d'ajornar anteriorment a causa de les diverses crisis que han afectat el sector agrícola i ramader, ha servit per posar sobre la taula els objectius estratègics del projecte. Entre aquests hi ha garantir el relleu generacional, assegurar la subsistència del sector i treballar per la sobirania alimentària amb productes de proximitat i qualitat. La reunió ha permès també abordar temes crítics com el pla de motes i l'impacte de les propostes defensades per l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la trobada ha estat molt positiva per alinear postures amb la Generalitat. Des del departament s'ha mostrat una clara sintonia amb la voluntat dels municipis de protegir el Pla de Grau, reconeixent la seva importància com a motor productiu essencial pel conjunt del país. Amb aquest front comú, els ajuntaments esperen desencallar les millores necessàries per protegir l'espai i assegurar que la pagesia local tingui les eines necessàries per continuar amb la seva activitat.
0: Gràcies. I 5 persones detingudes en una nau a Malgrat de Mar del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'estat, Ona a Malgrat.
8: Així és, el Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, Policia Local de Malgrat de Mar i inspectors de la Seguretat Social van inspeccionar ahir al matí l'empresa Top Creations, ubicada al carrer Font de la Mina, al polígon industrial de Can Patalina. L'operació policial va acabar amb la detenció de 5 treballadors que estan en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que l'empresa podria haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha observat a l'interior de la nau material falsificat. Martínez, el policia local, inspector al cap de la policia local de Malgrat, ha explicat que l'edifici també compliria pràcticament amb tots els requisits de seguretat més importants i que les llicències administratives estan en vigor. Escoltem-lo.
9: Del material que s'ha observat a l'interior de l'edifici, hi ha material falsificat, concretament AirPods de la marca iPhone. Suposo que en aquest cas la Guàrdia Civil imputarà un delicte de falsificació i un delicte contra la propietat intel·lectual, i per la nostra part la policia local ha fet una inspecció de les condicions en les que es troba tant l'edifici com la situació administrativa de l'empresa. Sembla que en aquest sentit sí que l'edifici compleix pràcticament amb tots els requisits més importants estan garantits, de seguretat, i les llicències administratives també estan en vigor. Hi ha alguna petita deficiència a nivell tècnic, però són molt petites i infraccions molt lleus.
8: Els 5 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró.
0: I mor Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Sergi Ferrer.
1: Sí, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha lamentat la mort del seu gerent, Ramon Cunillera, i ha traslladat el seu condol a la família, amistats i als professionals que van compartir amb ell la seva trajectòria. En el comunicat institucional, l'organisme en destaca el compromís amb la qualitat assistencial i la voluntat de situar les persones al centre del sistema. Cunillera ocupava la gerència des de l'abril del 2023 en una etapa marcada per l'impuls del Pla Estratègic 2024-2027. Aquest full de ruta fixa com a prioritats millorar l'accessibilitat, avançar en innovació i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, el Maresme i la Selva, amb iniciatives com la creació dels consells de pacients i el reforç de la participació ciutadana. Durant aquest període també s'han promogut projectes rellevants per al territori, entre els quals destaca l'ampliació de l'Hospital de Calella, així com actuacions orientades a millorar l'experiència dels usuaris, com l'Espai Domum o el nou hospital de dia oncohematològic i mèdic inaugurat recentment. Segons subratlla l'organisme, la seva tasca ha deixat una empremta rellevant tant en l'institució com en el conjunt del sistema sanitari català.
0: Seguim amb tu, Sergi, perquè Calella ha tramitat 275 sol·licituds en el procés extraordinari de regularització de migrants.
1: Així és la segona jornada de tramitació de l'informe de vulnerabilitat per a l'obtenció del permís temporal de residència i treball. Es va desenvolupar ahir amb normalitat i sense les llargues cues que es van registrar en el primer dia del dispositiu municipal que es va haver d'ajustar durant el matí. En la segona sessió a la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, adreçada a persones no empadronades però que poden acreditar residència al municipi, es van registrar 65 sol·licituds. En total, el dispositiu ha arribat a atendre 275 peticions. Aquest document l'expedeixen els ajuntaments i és necessari per acollir-se al procés extraordinari de regularització impulsat pel govern espanyol, que permet obtenir un permís temporal de residència i treball amb condicions més flexibles que les habituals. Tot i el volum de sol·licituds, l'alcalde de Calella, Marc Buch, advertia fa uns dies de l'impacte final sobre els serveis municipals i la capacitat d'integració social de les persones beneficiàries. En una entrevista recent s'hi referia en aquests termes.
10: Han pres una decisió d'esquenes, doncs, a la realitat i sobretot, doncs, que no han tingut en compte que per fer una cosa d'aquestes, doncs, els ajuntaments no estaven preparats. Per què venen a buscar aquest certificat de vulnerabilitat? Perquè el govern espanyol considera una cosa, que jo no hi estic gens d'acord, que és que tota persona que és immigrant i ha entrat de forma irregular en aquest país, doncs és vulnerable. Ho han dit, i esperen que així sigui, és que hi ha persones, doncs, que no tinguin antecedents penals, per exemple, que no s'hi puguin acollir, perquè ahir mateix, doncs, a la fila hi havia algun conegut. Esperem, doncs, que es compleixin tots els filtres i que no se'ns acabi entrant per la porta del darrere. Bueno, de fet, tota aquesta gent ja ha entrat per la porta del darrere, eh? Endemà de tenir els papers, estar regularitzades, estar en situació legal en el país, poden demanar el que és el reagrupament familiar. És tot això que suposarà, doncs, que continuï incrementant la població, que els serveis públics continuen, doncs, cada vegada més saturats. Clar, tot això vol dir que ens serà molt difícil, doncs, d'assumir-ho i, a més, quina capacitat tindrem d'entregar totes aquestes persones.
1: El consistori ha indicat que es continuarà donant resposta a les demandes a través de l'atenció ordinària de serveis socials un cop finalitzades les jornades específiques.
0: Gràcies, Sergi. Seguim amb una bona notícia per la comarca, i és que la platja de Canet de Mar ha recuperat la bandera blava. Ràdio Canet.
11: La platja de Canet recupera enguany la bandera blava. A Catalunya són 101 platges i 24 ports els que han aconseguit enguany aquest guardó. Es tracta d'un reconeixement internacional que certifica l'excel·lència de l'aigua de bany, la seguretat dels usuaris, els serveis disponibles i la gestió ambiental del litoral. La nostra vila ha recuperat enguany aquest distintiu després que l'any passat el perdés per qüestions tècniques relacionades amb l'excés d'ocupació assignat per part de dues guinguetes durant la temporada d'estiu 2024. L'alcalde Pere Xirau es mostra content per haver recuperat aquest distintiu.
12: El recuperem. De fet, estem contents i ens sap greu que l'any passat, doncs, l'haguéssim perdut, però ja vam dir en el seu moment que no va ser per cap circumstància que fos responsabilitat de l'Ajuntament.
11: Tal com dèiem, Catalunya manté aquest 2026 un total de 101 platges guardonades amb bandera blava i suma fins a 24 ports amb aquest distintiu internacional. Tot i que el nombre total de platges es manté respecte a l'any anterior, el reconeixement als ports creix lleugerament. Al conjunt de la demarcació de Barcelona, on s'inclou el Maresme, hi ha 24 platges amb bandera blava, 11 de les quals es troben a la nostra comarca.
0: Canviem de qüestions. Els alumnes de l'Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
4: Doncs sí, quatre alumnes de l'Institut Esteve Albert han participat durant els darrers mesos en un projecte de servei comunitari amb l'objectiu de sensibilitzar els joves sobre el respecte entre iguals i la importància d'acceptar les diferències. La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament, ha donat com a resultat la campanya anomenada Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar. El projecte inclou un vídeo de sensibilització pensat especialment per difondre's a xarxes socials. Durant diverses sessions de debat i també reflexió, els estudiants van treballar aspectes relacionats amb la convivència, les relacions socials a l'institut i el paper de cadascú que cadascú té dins de diferents grups socials. La campanya es va presentar el passat 2 de maig, coincidint amb el Dia Mundial contra l'assetjament escolar. Des de l'Ajuntament es destaca la implicació i el compromís dels joves participants, que han convertit aquesta experiència en una eina de conscienciació també per als seus companys i companyes del centre.
0: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs vinent. Ràdio Canet.
13: L'Ajuntament de Canet de Mar ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar pel curs vinent, adreçats a infants i joves empadronats aquí al municipi. Les sol·licituds es poden presentar entre l'11 i el 29 de maig, tant de manera telemàtica com presencial. Els ajuts estan destinats a alumnat d'educació infantil primària i secundària obligatòria. Les famílies poden tramitar la sol·licitud preferentment a través del portal de tràmits del web municipal o bé presencialment a l'oficina OH de l'Ajuntament. Per formalitzar la petició és necessari presentar el formulari corresponent i la documentació obligatòria, com ara els documents d'identitat dels membres de la unitat familiar, el certificat de convivència i també la informació econòmica pertinent. L'atorgament dels ajuts es determinarà principalment en funció de la renda familiar i altres factors socials i podrà cobrir entre el 70% i el 100% del cost del menjador escolar, segons la situació de cada unitat familiar. L'objectiu de la convocatòria és garantir l'accés al servei en condicions d'equitat i donar suport a les famílies amb més necessitats.
0: I encara en clau educativa, l'escola Bressol Els Fesolets a Malgrat se suma a la vaga convocada per aquest dijous i també per el 20 de maig, Ona a Malgrat.
8: Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participaran a la vaga d'aquest dijous i el 20 de maig convocada per la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats i han volgut mobilitzar totes les escoles Bressol de Catalunya. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets reclamen salaris dignes i, de fet, demanen les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. A més, volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i més reconeixement professional. Així ho ha exposat la directora de l'escola Bressol, Núria Moles.
14: Una de les coses que es demana és la reducció de les ràtios per poder garantir, tal com es demana en el currículum, pues, un acompanyament més personalitzat cap als infants. També es demana personal qualificat per atendre necessitats educatives especials, perquè clar, també ens estem trobant que cada vegada n'hi ha més, es detecten més, i bueno, una dignificació del 03, no?, que reconeixi una mica la nostra etapa, la nostra feina educativa i que ens el reconeixement d'igualtat amb la resta de les etapes.
8: En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets. Malgrat la vaga, des del centre informen que tant aquest dijous com el 20 de maig hi hauran serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
0: I a Palafolls, un 90% dels alumnes renoven la plaça a l'Escola Municipal de Música i Dansa pel curs vinent. Melina Morilla.
7: Així és, segons les dades recollides després de la setmana de confirmacions feta a l'abril, prop de 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els estudis artístics al centre. L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com la bateria, el piano, la guitarra o el violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes nous com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop. Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia.
0: I en cultura, Xavier Carles torna a Sant Vicenç de Montalt amb Imma Ortiz per presentar l'espectacle Paraules d'amor, Martí.
4: Doncs sí, el poeta, cantant i rapsoda Xavier Carles torna aquest dissabte 9 de maig al Centre Cívic El Gorg, acompanyat de la cantant Imma Ortiz, per presentar Paraules d'amor, un espectacle musical on la sensibilitat, la poesia i la cançó es donen la mà. La cita serà a les 7 de la tarda i promet una vetllada plena d'emoció i sensualitat amb la bellesa de les paraules com a protagonista. Xavier Carles, conegut per adaptar al català grans temes de la cançó francesa, ha Ha publicat ja 7 discos i ha treballat amb artistes destacats com Toti Soler, Paco Ibáñez o Jaume Sisa. L'any 2017 va ser reconegut a la Mostra Literària del Maresme. Al seu costat hi haurà Imma Ortiz, una veu de gran versatilitat que ha compartit escenari amb artistes internacionals com Armando Manzanero, Jennifer López o Tito Valdés. Les entrades tenen un preu de 7 euros i inclouen consumició. L'activitat està organitzada per la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions.

0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: De moment, aquest migdia tenim una situació meteorològica tranquil·la, amb domini del sol aquí a la comarca, tot i que veiem nuvolades cap a l'àrea del Maresme Nord i sobretot cap a l'interior de la comarca, que aquesta tarda, sobretot tarda vespre, podran deixar alguns xàfecs irregulars, però localment d'una certa intensitat, amb vent que continuarà com fins ara, fluix del sector sud-sud-est, situació marítima tranquil·la, marejol, tot i que persisteix una mica de mar de fons, però poc important, i amb unes temperatures que avui es mantenen molt semblants a les d'ahir, això després que hagin baixat les temperatures nocturnes lleugerament. De cara a demà s'espera un inici del dia com el d'avui, amb força núvols, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual al matí, poca cosa, després millorarà, la tarda es presenta més tranquil·la, i tot això amb unes temperatures que demà de nit pugen una mica, les màximes no han de variar gaire. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. Divendres, temps tranquil, temps estable, ambient assolellat en conjunt, això farà que les temperatures diurnes, sobretot, puguin pujar una mica, però dissabte canvi de temps. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat s'incrementarà i durant la tarda i vespre del dissabte s'esperen precipitacions en forma de pluges, xàfecs, localment d'intensitat moderada, unes precipitacions que, de fet, de forma puntual podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Després, cap a mitjanit, millorarà i diumenge esperem ara per ara un temps més tranquil, tot i que amb nuvolades de tarda.
0: Molt bé, doncs, molt pendents d'aquestes precipitacions que s'acosten als pròxims dies. Aquesta ha estat la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem, parlarem de l'estiu jove 2026 amb la Clàudia Marcó. Ho farà el nostre company, en Jordi Pratsavalls. També tenim la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que us portem cada setmana i que ens recomana diferents lectures. En aquest cas, ens recomana tres llibres sobre la cultura japonesa. I també recordeu que farem el repàs diari a les xarxes socials i la nostra pregunta del dia, que podeu respondre a l'Instagram i a X. Fins ara, no marxeu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava? Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
4: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
5: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: Bars, ferreteries, lampisteries...
7: A Palafolls hi tenim de tot.
6: Objectes de regal, roba íntima...
7: Per què marxar a fora?
6: Carnisseries, forns de pa...
7: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
6: Dolços, restaurants...
7: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio Palafolls.
6: Perruqueries, agències de viatges...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Va, som i seguim avançant. Moment de fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dimecres amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
2: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, doncs comencem parlant del Maresme. Què podem destacar avui a la comarca, Melina?
2: Doncs avui parlem de la Cambra de Comerç, que presenta una nova estratègia econòmica justament a la nostra comarca. Demà el Maresme viurà una cita clau pel seu futur econòmic amb la presentació del nou projecte territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona. L'acte, sota el lema Ens activem al Maresme, es farà 6:45 al Tecnocampus de Mataró i vol situar el territori al centre de les decisions econòmiques. La presentació anirà a càrrec de Roger Guasch, director gerent de la Cambra de Comerç, i de David Anton, president de la Cambra al Maresme, amb la participació també del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu. El projecte aposta per oferir solucions reals per reforçar la competitivitat del teixit empresarial maresmenc.
1: Molt bé, i en clau internacional, què és notícia?
2: Continuem parlant del creuer afectat pel brot de hantavirus que atracarà d'aquí 3 dies al sud de Tenerife. El creuer afectat per aquest brot arribarà dissabte al port secundari de Granadilla de Abona, al sud de Tenerife, des d'on els passatgers seran repatriats als seus països d'origen. Els 14 ciutadans amb passaport espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, seran avaluats quan arribin a Canàries i posteriorment seran traslladats fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz i també a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Allà disposen d'unitats d'aïllament del nivell. La ministra de Sanitat assegura que l'operació de repatriació des de Canàries es farà amb el menor risc pels passatgers i tripulants i amb el menor risc per la salut pública.
1: Perfecte. I el tema curiós del dia?
2: Doncs avui parlem de motos, concretament de la Vespa, i és que celebra 80 anys i no para de créixer. La Vespa acaba de fer ara mateix 80 anys, en té tants que els seus aniversaris no es compten per anys, sinó per dècades. El seu mèrit és que, més enllà dels records nostàlgics per milions de persones, té bona salut econòmica i no para de créixer. Una prova és la seva situació dins del gran grup multinacional Piaggio de motocicletes i scooters, un grup que fa molts anys que va deixar l'òrbita de Fiat i que ara és propietat d'inversors independents. Piaggio no passa per el seu millor moment econòmic i té marques de gran prestigi i qualitat com Aprilia, Moto Guzzi i Gilera, a més també de Vespa. Els resultats, però, dels últims anys van a la baixa, sobretot des del 2024. Però la marca Vespa encara resisteix. Els últims mesos les seves vendes han baixat una mica, però encara tenen un marge industrial més gran del grup. Els analistes del sector consideren que actualment Vespa val tant com totes les altres marques juntes del grup.
1: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Anem ràpidament a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Avui preguntem si Vespa arribarà a complir els 100 anys.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Si creieu que sí, que no, o també que no ho sabeu.
2: Així és.
1: Molt bé, Melina, doncs gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
3: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: Tot i que encara estem a dimecres, ja posem la mirada en el cap de setmana, i és que Canet de Mar es tornarà a omplir d'espectacles i activitats familiars amb la tercera edició del FEFANET, el Festival Familiar de Canet. Del 8 al 10 de maig, el municipi acull una programació plena de música, dansa, teatre, tallers i cercaviles pensades per a totes les edats. Aquesta entrevista la porta Ràdio Canet.
4: Moment ara d'endinsar-nos aquesta tercera edició del FEFANET, Festival Familiar de Canet, els propers 8, 9 i 10 de maig. Un plaer poder acollir al nostre municipi aquesta proposta de 3 dies en família per passar-ho d'allò més bé, amb un munt d'activitats que no us deixaran indiferents. En parlem amb l'Emili Sánchez, regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, i també amb el Jaume Bernadet, director artístic del TMC. Què tal? Benvinguts.
5: Què tal? Com estem?
4: Contents de poder celebrar una tercera edició ja del FEFANET, que vam començar amb molta il·lusió, i això ha anat creixent, que no s'atura.
5: No, no, la il·lusió continua intacta, potser cada vegada més, encara, perquè cada vegada doncs, tenim més ganes de fer coses i d'intentar doncs, fer-ho al gust de tothom, que sigui realment doncs, un cap de setmana llarg, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, doncs, farcit, ple, doncs, que els carrers estiguin plens, que la població, els visitants, doncs, s'ho passin la mar de bé i, sobretot, que els nens contactin amb la cultura, gaudeixin, aprenguin, com tu bé deies, i tinguin alguns, els més petitets, tinguin potser el primer contacte amb el món escènic.
4: De fet, és una proposta molt interessant justament per aquest motiu que ara comentaves, Emili, i que suposo que el Jaumet també hi estarà d'acord, perquè pensem des dels nadons, des dels més petits, fins a nens doncs, que ja poden comprendre, no?, una cultura, una realitat que va una mica més enllà, i és un programa que pensa en tothom. Com ho fem per elaborar una proposta tan ben treballada i on hi caben tantíssimes opcions diferents? Perquè hem d'explicar que enguany el que tenim en aquest Fefanet, per aquella gent que no ho sàpiga, són 12 espais escampats per la nostra població, 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. Si és que ja ens hem cansat abans de començar.
6: Sí, sí, és un festival que primer de tot per triar les coses, doncs anem a jo vaig a la mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada, també vaig a la mostra de Manresa, altres propostes que es fan al SAT, que és el teatre de referència per les programacions infantils i juvenils, i valoro una miqueta el que pot anar bé, que pot no pot anar bé, que pot estar bé fer-lo a l'aire lliure i que necessita l'aixopluc del teatre, no?, de la sala. I llavors doncs, combinant això, horaris, parlant amb les companyies si tenen disponibilitat o no, això en quant als espectacles, després en quant a la creativitat local i en quant a les produccions locals, trobar encaix de totes aquelles coses que van sortint. L'any passat teníem coses de les escoles de música, enguany no, perquè estan en concursos on hi poden ser-hi, però en canvi hi ha l'escola de música i té una presència bastant cada dia, el divendres, sàpiga, el diumenge també. Després hi ha zona de jocs per descontractar una miqueta, quan veus un espectacle pots estar una estona jugant, però com deies tu, hi ha espais de joc per nadons, sensorial, i espais de joc per més grans, no? Entre la plaça Macià i ho hem centrat allà, entre la plaça Macià i la plaça dels Americanos, no?
4: Per tant, hi ha tot un treball, com ara ens deies, Jaumet, d'immersió, de recerca, de veure què és el que s'està portant actualment per als més petits i no tan petits, i a partir d'aquí doncs hem de portar-ho a Canet, no?, traslladar-ho, treballar-ho i plasmar-ho, perquè el programa demà que tenim és fantàstic, i jo no sé com heu encabit tanta proposta en aquests 3 dies, no?
5: Costa, eh?
6: Costa,
5: perquè és el que diu ell. Clar, van sortint doncs, oportunitats, van sortint doncs, idees, i dius, i ara on... Li dic, Jaume, on no encaixem això?
4: I clar, aleshores ell
5: es trenca el cap de dir, a veure, doncs si moc això mitja hora i col·loco això cap aquí, a mi el que m'agrada molt és això, el que ell deia, que és una mica per tots els públics, és familiar, és pels pares també, perquè s'ho passin bé els pares, perquè us puc assegurar que molts espectacles no són només infantils, sinó que són absolutament recomanables i imprescindibles pels més grans. I després jo de tot això, d'això m'ha començat pel divendres i recomanar la inauguració i la
4: feina. Sí, és el que et volia dir, entrem ja en el programa. Vinga, i obrim les agendes a casa per començar a notar què és el que hem de fer. Divendres, 8 de maig, Emili.
5: La feina que estan fent i que haureu vist a les xarxes dels joves del centre, que són el nostre futur, i que estem molt contents i molt orgullosos de que participin en aquest Fefanet, i que diguem que porten el pas del que serà la inauguració.
4: El pas i el pes, perquè déu-n'hi-do el que ens portarà aquesta tarda de divendres. De fet, ens haurem de trobar tots a la plaça 1 d'octubre i a partir d'aquí veurem aquesta creació que, a més, em fa especial il·lusió explicar doncs, les ganes, la feina, el treball que hi ha quan ets petit i tens un projecte tan ambiciós com inaugurar un Fefanet, no?
6: Ells van tenir molt clar el què. Ja havien fet una prova pilot durant el carnaval d'aquesta mena de simulació de televisió, reporters, etcètera, no? i això ho hem transformat en telefanet, i llavors ells aniran des de la biblioteca, iniciarem la biblioteca perquè hi ha l'hora del conte, per tant incorporem també l'hora del conte al País de les Guaranes, i després de quan s'acabi el País de les Guaranes, a fora hi haurà una banda de música, i amb els joves del centre, com a podcasting, diguéssim, sí, aniran seguint, entrant, preguntant a la gent, i s'acabarà la plaça d'octubre fent el pregó. I després hi haurà un espectacle, no?, que és un espectacle de clown, que fa una reflexió sobre la vida domèstica, al qual una excel·lent pallassa a casa seva ho fa tot, i el marit només es fa que està assegut i passar figues. I a continuació ja incorporem també la primera mostra de cant que fan els de l'Escola de Música a dins de l'escenari del cafè, on fan doncs el musical Mamma Mia, tots els alumnes que han participat en el taller a l'Escola de Música. O sigui que el divendres ja tenim bastant de diguéssim de marro, de coses,
4: sí,
6: no?
4: Sí, tenim molta teca, sí, ja divendres. A més, que a banda de les propostes en si i dels espectacles en si, podríem dir que visualment ja tindrem una mica el mapa del que serà el cap de setmana, amb els espais i les ubicacions, que la gent ja podrà començar a conèixer i a plantejar la ruta del cap de setmana, no?
5: Doncs sí, comencem, com deia en Jaume, per la biblioteca, que ja veurem color, perquè veurem la instal·lació de l'Escola Turó del Drac, a la Riera Sant Domènec, i després, doncs, el cap de setmana, amb les paradetes, la fira, doncs una mica doncs per donar també vida a tot això, i les diferents instal·lacions, des de la sala d'exposició Ramon de Campmany, amb l'espai sensorial que ja vam tenir l'any passat i que tant va agradar, els jocs participatius a la plaça Macià, i després dos instal·lacions, jo crec que també molt, molt curioses, per una banda de l'Escola Quitanàs, i per l'altra banda a l'Olalam, que us ho explica en Jaume, la caixeta,
6: sí,
5: que serà,
6: sí,
5: una sorpresa també.
6: Sí, hi ha també durant aquests tres dies hi ha una mostra al vestíbul de la biblioteca, que és sobre el Tatano, que és la revista més infantil del Cavall Fort, que fa 20 anys, per tant també ho hem incorporat. I sí, a la plaça de l'Església hi ha una companyia que es diu Aloqué, amb la caixeta de música, entren de 7 en 7 dins d'una caixeta i veuen amb holograma una història, però el que fa cua a fora veu els actors com estan manipulant els hologrames des de fora. Per tant, hi ha una visió dintre fora, és a dir, no és que m'espero i no passa res, sinó que hi ha una visió dintre fora. T'has d'inscriure i cada quart d'hora van entrant 7, 7, 7, 7, i llavors doncs hi haurà tants passes com gent hi hagi, i això és un espectacle molt bonic, insòlid, diferent, no?

0: celebració d'això, de públic familiar.
1: Fantàstic, fantàstic, ho incloem tot en aquesta proposta. Ara comentava el Jaumet, inscripcions, la gent que ens estigui escoltant, hem fet un tastet dels espais que trobarem, del que hi haurà divendres, una pinzellada de dissabte, encara ens queda diumenge, però segur que s'estan preguntant, escolta, com ho hem de fer per poder participar d'aquest Fefanet, on ens hem d'inscriure, on hem de buscar els horaris, entrades, tot plegat?
2: Bueno, és molt important, com sempre, a Entràpolis, especialment el Pinocchio, que sí que les entrades són a Entràpolis, i és una meravella, és una petita joia, oi, Jaume, que no ens podem perdre. Em sembla que queden entrades encara.
0: Encara queda alguna entrada, però és una versió del Pinocho, no? Però amb, diguéssim, molt immersiva, amb projeccions frontals i de darrere, amb el qual veus realment que el personatge viatja a diferents mons, no? Mm-hmm.
1: Un programa totalment complet per aquest proper divendres, dissabte i diumenge, 8, 9 i 10 de maig. Des d'aquí, doncs, també felicitar-vos, perquè és una gran feina la que veu a terme, i trobo que està molt, molt encertat poder incloure el que dèiem, propostes locals, propostes de fora, la participació de les entitats, de les associacions i de tot el que trobarem en aquest Fefanet. Moltíssimes gràcies, Emili, Jaumet, ens veurem aviat.

0: Seguim a l'Ona Maresma d'aquest dimecres 6 de maig i ara és el moment del tal dia com avui que ens farà en Martí Capçada. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal? Com va tot?
1: Bé, una miqueta millor que morts, així que bé, animat.
0: Que ja és molt, ja és
1: exacte.
0: Molt.
1: Sí.
0: A veure, Martí, avui les efemèrides han canviat una mica. Començarem sabent doncs, a quines personalitats, a quines persones famoses avui fan anys, així que endavant.
1: Correcte, començarem les efemèrides felicitant a tres personalitats que tots coneixereu i la primera de totes és Pedro Piqueras, l'expresentador de notícies de Telecinco i també amb una llarga trajectòria professional com a periodista que avui fa 71 anys, així que primera felicitació cap a Pedro Piqueras.
0: La felicitats,
1: segona...
0: Pedro!
1: Felicitats, molt bé. A sobre l'he escoltat que va fer unes declaracions en català fa poc, així que mira... doble felicitació.
0: Ens cau ara... millor, no?
1: Exacte, sí, ja cau millor. La segona felicitació d'avui se'n va cap a la Júlia Otero, que fa 67 anys, i també una especial menció, ja que, com a anècdota, no sé si ho sabies tu, això, Gemma, però el meu pare li va fer classes de català quan va venir aquí a Barcelona. Així que
0: ah, sí?
1: També... sí? Sí, bueno, no sé, és d'això que... d'aquestes batallites que m'explica de quan era jove.
0: Molt bé.
1: I la tercera felicitació se'n va cap a George Clooney, que en fa 65.
0: Perfecte. I què hem de saber d'aquestes persones que avui fan anys?
1: Bueno, doncs que farem un apunt astrològic d'aquestes persones que avui fan anys, no només d'aquestes tres, sinó de tothom que ha nascut el 6 de maig, doncs s'ha de saber que pertanyen al signe del zodíac anomenat Taure.
0: Molt bé, un signe de terra que normalment transmet doncs, equilibri, no serenor, gent bastant calmada, molt serena. Bé, doncs interessant. Martí, més coses?
1: Som-hi, més coses. I és que avui, 6 de maig, també es commemoren diverses dates destacades. I és que se celebra el Dia Mundial de la Salut Materna. També és el Dia Mundial de la Filatèlia, dedicat al col·leccionisme i la història dels segells. A més, avui és el Dia Internacional Sense Dietes i el Dia Internacional de l'Osteogenesi Imperfecta, que és una malaltia minoritària coneguda també com la malaltia dels ossos de vidre.
0: Per tant, avui és el dia per menjar dònuts a punta pala i
1: sí.
0: Per menjar pizza i hamburguesa i salses, no?
1: Clar, avui és l'únic dia de l'any que ens podem sentir bé moralment si no seguim aquesta dieta, perquè
0: molt
1: jo
0: bé.
1: Ja els altres 364 dies doncs ja pateixo amb aquest disgust, així que avui estic tranquil.
0: Doncs avui ho celebrem. Va, més coses, que encara tenim més efemèrides.
1: Més coses, i és que avui, un 6 de maig, però parlem de l'any 1856, va néixer Sigmund Freud, el metge austríac que va crear la disciplina del psicoanàlisi.

0: psicoanàlisis com a mètode per estudiar la ment humana i tractar trastorns psicològics. Una de les seves idees clau és que gran part dels nostres pensaments, desitjos i records són inconscients i influeixen moltíssim en el nostre comportament. Si Sigmund Freud avui en dia fos viu, el dia 6 de maig, faria 170 anys, però el pobre, doncs, és mort.
1: Això t'ho he posat jo i ara que ho estic llegint en perspectiva he pensat, però per què ho has posat, Gemma? No ho sé, ho he trobat interessant, sí, no? Però 170 anys són molts anys.
0: Mira, una dada més, o sigui, sempre benvinguda sigui.
1: Sí, però realment ho penses fredament i és una tonteria, no?
0: Sí, com un piano. Bé, ja està bé, està bé.
1: En qualsevol cas, encara tenim una última efemèride seriosa i bé, important, contrastada i a més musical.
0: Sí, una efemèride molt seriosa, que és que neix Bob Seger.
1: A quin any?
0: L'any 1945. Parlem d'una de les grans figures del rock nord-americà, i entre les seves cançons més conegudes hi ha Old Time Rock and Rock and Roll, que es va fer encara més popular gràcies a la pel·lícula anomenada Risky Business.
1: Perfecte, doncs a veure si podem... Mira, la tenim aquí de fons, aquesta cançó de rock. L'escoltem una mica i ara la comentem, va.

0: Què, Martí, com sona aquesta cançó All Time Rock and Roll?
1: Bueno, molt bé, no? Mira, jo ara estava pensant, et diria que el rock and roll no és dels meus estils de música preferits, però trobo que aquesta cançó és la mar d'animada i li poso, va, un 7.5.
0: La cantaries al cotxe?
1: No, perquè és en anglès, però pel ritme potser sí.
0: Quina cançó cantaries a la dutxa, Martí?
1: Ui, a la dutxa... Vaya pregunta, ara bote pronto. No ho sé, no soc gaire de cantar a la dutxa. Tu cantes a la dutxa, Gemma?
0: No, habitualment no. Mira, molta gent ho fa, eh? Jo em pensava que tu eres d'aquestes persones.
1: No, jo em centro única i exclusivament amb la part higiènica quan vaig a la dutxa. Per cantar, doncs mira, ja quan vaig a les discoteques o això, i tinc el meu espai per fer-ho.
0: Doncs va, nosaltres us deixem amb aquesta música més animada i de rock and roll. Martí, fins ara, guapo, gràcies.
1: Fins ara, a tu, Gemma.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: 3w.radiopalafolls.cat.

0: 90% dels alumnes renoven la plaça a l'Escola de Música i Dansa de cara al curs vinent. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls ha tancat ja el període de confirmació de plaça pel curs 2026-2027, amb unes xifres de continuïtat molt positives. Segons les dades recollides després de la setmana de confirmació realitzada durant la segona quinzena d'abril, prop del 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els seus estudis artístics al centre. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, s'ha mostrat molt satisfet amb aquests resultats.
1: Doncs bé, la setmana passada vam fer la setmana de confirmacions i la veritat és que doncs, va anar molt bé. Tenim un percentatge molt elevat de confirmacions tant de música com de dansa, a prop del 90%, i la veritat és que estem molt contents, això vol dir que hi ha una continuïtat a l'escola i en general doncs que tot va molt bé.
0: L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin poques vacants pels nous alumnes en especialitats com bateria, piano, guitarra o violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent com la flauta, el clarinet, la trompeta o el saxo, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives, encara hi ha disponibilitat tant per alumnes que comencen de zero com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop.
1: Sí, la veritat és que com sempre hi ha especialitats, sobretot de música, no? que tenen molta demanda, i tant com bateria, piano, guitarra, violí també, doncs la veritat és que queden doncs, poques places, no? Perquè la gent va confirmant, sí que és veritat que hi ha alguna baixa per dalt, algun alumne més gran doncs, que ja ho va deixant, però clar, són places que costa que la gent les deixi anar, i la veritat és que bueno, ara farem.
0: Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i també al web municipal. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques
5: tarda,
4: avui?
5: Sí, doncs mira, avui us explico, de fet, avui avisar-vos que tornem a parlar de trens i de la via del Maresme. Ens situem, de fet, el 6 de maig, però del 1982, i és que la irrevocable intenció de la Renfe de construir la doble via de ferrocarril des de Mataró i fins a Arenys de Mar, doncs anava contra la voluntat expressada reiteradament per als ajuntaments afectats. Feia que el consistori i Mataroní, de fet, acordés uns criteris per a matisar la seva posició contrària a aquest projecte. Us explico. Els criteris acordats es basaven en el compromís de la Renfe perquè considerés de manera prioritària el projecte que ja existia per desviar el traçat de la via fèrria per l'interior de Mataró abans d'endegar qualsevol altra obra relacionada amb el ferrocarril costaner del Maresme. A més d'aquesta desviació, que segons el consistori mataroní no havia de significar cap mena d'afectació de terrenys al nucli urbà, es demanava la construcció de dos nous passos subterranis per a vehicles i vianants i també l'adequació dels altres dos que ja hi existien. Així mateix, l'Ajuntament pretenia que tots els terrenys de l'ens ferroviari situats a ponent de Mataró, doncs sense cap ús, des que havien cessat les tasques del transport de mercaderies, doncs poguessin ser comparats per l'Ajuntament a fi d'estendre l'actual el passeig marítim a tota la façana de la ciutat. Aquesta decisió municipal va tenir origen en una reunió tinguda pels alcaldes de Mataró, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres amb el director general de Transports de la Generalitat del moment, d'aquell any 82. En aquesta reunió quedava molt clar que no hi havia cap possibilitat legal per part de la Generalitat o dels ajuntaments per oposar-s'hi. A fi d'evitar enfrontaments, es van iniciar unes negociacions entre la la Generalitat i el Ministeri d'Obres Públiques. En aquest estat de les coses, la Generalitat demanava als ajuntaments afectats que facin a conèixer d'una manera formal la seva posició al Ministeri. Aquest assumpte ja venia des de l'estiu del 1980, quan el Consell de Ministres aprovava un projecte per desdoblar el traçat de la via des de Mataró i de Malgrat. El desdoblament de la via entre Mataró i Arenys va acabar, com sabreu, sent una realitat l'any 1986 i fins a data d'avui tenim encara aquest desdoblament, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies i ara continuem amb tu. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I quan passen pràcticament 6 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres, ens quedem a Palafolls, ara per parlar de joves. I és que ja han començat les inscripcions per les activitats d'un nou estiu jove i en Jordi Pratsavalls està amb la nostra convidada del dia. Endavant.
1: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Batlle ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Batlle. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Ho dèiem, eh? Ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
2: Sí, sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme.
1: Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, eh? Una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
2: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa. Després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei conjuntament amb Blanes. I després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
1: De fet, són activitats que ja gairebé, vaja, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, eh? D'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, eh? Gairebé de l'estiu.
2: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen i s'ho passen molt bé.
1: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant. Es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
2: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
1: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
2: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar, a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves.
1: Mm-hmm. Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere, es podrien apuntar.
2: Mm-hmm.
1: La data d'inscripció, el termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè si no m'equivoco aquesta mateixa setmana, no? Heu obert inscripció?
2: Sí, ara ja hem obert inscripcions i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten, però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
1: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Batlle, un grup d'aquests joves en marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys, eh?
2: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
1: Mm-hmm. Ara ve on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho, eh?
2: Sí, aquest any com l'any passat forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar.
1: De totes maneres, sabeu que a Can Batlle hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia i a la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions i, si no, guiar-vos també, si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè, clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
2: Sí, sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
1: Mm-hmm. Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic, es farà també el mes de juliol, veritat?
2: Sí, es fa la primera setmana, la segona setmana de juliol, mm-hmm, i dos dies de la tercera. que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys, i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
1: sí,
2: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu, el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls del municipi, realitzaran activitats aquests.
1: Segons el cartell, és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és,
2: sí,
1: això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, en el casal de joves del nostre municipi. En el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
2: Sí, és un petit tastet perquè també vegin si els hi agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur. Si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
1: El que és important dir és que aquesta sí, és una activitat gratuïta, Clàudia.
2: Sí, sí, sí, i l'activitat anterior de joves en marxa també és gratuïta.
1: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors. Monitors, també, crec que les inscripcions també continuen obertes.
2: Sí, no? Sí, sí, sí.
1: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura, posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol i com anys anteriors sortirem amb un autobús a partir de el Fòrum Palatiolo,
1: sí,
2: una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar ja tot el matí, dinarem allà i tot, i després tornarem.
1: Mm-hmm. En aquest cas, sí que dieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
2: Sí.
1: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
2: Sí, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterwall varia, però es poden inscriure igualment.
1: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi.
2: Sí.
1: De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar, per tant, més senzill impossible.
2: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar el que l'opció i ja està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor.
1: Mm-hmm. Perquè òbviament, si no, tenen els 16 anys, encara no seria vàlid.
2: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
1: Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterwall, però ho feu el mateix dia, si no
2: m'equivoco. Sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està. I nosaltres, quan arribem allà, anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
1: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove potser ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta que haig de seguir tot el grup i haig de fer el que facin tots, en aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de Can Batlle, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins a Waterwall.
2: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors de local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinar dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada. Sempre acordem una hora per marxar i ja està, i si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència.
1: De trobada, no?
2: Sí, exacte.
1: El que us heu explicat des del principi.
2: Exacte.
1: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després, gairebé no podreu ni descansar com a
2: no,
1: monitors,
2: no
1: Clàudia, el 23 de juliol arriba la sortida a PortAventura.
2: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles, que també funciona molt, que és PortAventura, i també la diferència amb Waterwall és que sortirem abans perquè està més lluny, PortAventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes, i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix. Mm. Un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment, i quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
1: Com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps ja treballant el juliol jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que que ja els estan esperant, eh? L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra. Però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen, eh?
2: Sí, són activitats que ja hi compta que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé. Per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgoti les places.
1: Inscripcions que ja són obertes, no vull remarcar també, no vull oblidar tampoc que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups, i després ja si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances gairebé, Clàudia.
2: Sí, sí, tanquem per vacances, sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre després de la festa major.
1: Mm-hmm. Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a PortAventura Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost serà de forces, perquè el setembre ve la festa major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'altra festa. Per tant, diguéssim que són dies que us aneu a dormir tard, Clàudia.
2: Sí, totalment.
1: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
2: Sí, correcte.
1: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, com dèiem també aquests dies, o al formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions, el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat, i recordeu la recomanació de la Clàudia: quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que podem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
2: A tu, merci.

Avui dimecres també volem parlar d'educació. Els projectes escolars que fomenten la cultura ajuden els i les alumnes a treballar i també potenciar la seva creativitat. Per aquest motiu, algunes escoles de Tordera treballen en un projecte que ho engloba tot. En coneixem més detalls amb l'Alberto Rojo, director de l'escola Ignasi Iglesias. Endavant, Marc.

0: directe, Gemma, parlem del projecte Educació i Cultura, una iniciativa impulsada pel Centre de Formació Artística del Teatre Claver en col·laboració amb diverses escoles de Tordera i que es du a terme des de ja fa 4 cursos. Com bé deies, en sabrem tots els detalls d'aquesta activitat amb el director de l'Escola Ignasi Iglesias, Alberto Rojo. Molt bon dia, Alberto, i gràcies per atendre'ns.
1: Bones, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: Bé, primer de tot, parlar d'aquest projecte Educació i Cultura, que ja dèiem que és la quarta edició, en què consisteix i quin valor aporta a les escoles, en aquest cas a la vostra?
1: Molt bé, el projecte d'Educació i Cultura és un projecte que doncs parteix del, com bé has comentat, del Centre de Formació Artística, ara a l'Escola de les Arts del Teatre Claver de Tordera, i en el qual les professionals, en aquest cas de l'Escola de les Arts, doncs es desplacen al centre i van fent un treball amb tot l'alumnat de primària, de primer a sisè, durant tot el curs. Comencem més o menys el mes d'octubre, a començaments d'octubre, i és un treball que es fa doncs fins al mes d'abril, en el qual conclou amb una mostra d'aquest projecte que es fa al mateix Teatre Claver, a l'escenari del teatre, a la sala gran del Teatre Claver, doncs on els alumnes poden fan aquesta mostra de tot el treball realitzat durant el curs. És un treball centrat en l'expressió corporal i l'expressió artística tan important que es pugui fer des de les escoles, i per tant ho valorem moltíssim, aquest treball que, com bé has comentat, també portem ja 4 cursos fent-ho.
0: La setmana passada, justament, a la teva escola, l'Ignasi Iglesias ja va fer la mostra artística des de primer de primària fins a sisè, i la pregunta és clara: com va anar per als alumnes?
1: Doncs va anar molt bé, perquè a més ja es comença a notar, sobretot en els grups que porten aquests 4 cursos fent el projecte, doncs l'evolució. És una gran oportunitat per tot el nostre alumnat, perquè els veus expressant-se corporalment i de manera artística doncs damunt d'un escenari, descalçats, vull dir, sense mitjons, tocant directament el terra amb els peus, i poder, vull dir, amb l'oportunitat que fan de comunicar tot allò que s'ha treballat, no? S'ha de dir que el projecte es centra cada any en un centre d'interès, una temàtica, que s'acorda a inici de curs amb les professionals del Teatre Claver, i s'acorda també amb les tutores i tutors dels grups, perquè
0: cada curs en fa un de diferent, de temàtica?
1: Sí, sí, la temàtica és general, que passa que després cada curs doncs llavors plasma de manera diferent un aspecte d'aquesta temàtica. Per exemple, aquest any doncs el projecte girava entorn a escriptores i escriptors, i sobretot a històries molt conegudes, com ara doncs hem pogut veure doncs com posaven en escena doncs Frankenstein, el Màgic d'Oz, el Petit Príncep, la Història Interminable, els músics de Bremen, veure l'escenari, doncs això, traslladar una mica, que precisament així es deia, de la pell al relat, una mica doncs aquestes històries amb aquesta posada en escena dels alumnes. Llavors allà comunicaven i expressaven a partir d'aquestes històries. Altres anys ha girat entorn d'altres temes, com ara les emocions, recordo el primer any, i altres temàtiques que han fet possible que hi hagi aquest lligam comú de treball, però que en cada curs es concreti en aquest cas en alguna història ja concreta per cada grup, que, com dic, s'acorda doncs amb les professionals del Teatre Claver a inici de curs, i juntament també amb les mestres que acompanyen els alumnes. Clar, no és un projecte que sigui un bolet, que vinguin les professionals i que no es treballi des del centre, sinó que el treball de les tutores i tutors, principalment, no?, dels mestres referents del grup, és important també perquè hi participen a les sessions, perquè segueixen les sessions, i perquè també és una manera de poder continuar a l'aula un treball que no es queda només en la sessió específica del projecte.
0: Clar, a més, aquest projecte, tu comentes, les professionals venen a les escoles, es treballa d'octubre a abril, no en aquest cas, a finals d'abril.
1: Sí, aproximadament. Sí,
0: I sobretot, venen cada setmana, venen cada 15 dies, un cop al mes, per treballar-ho amb els alumnes de cada curs?
1: Seria una sessió quinzenal, que al principi de curs doncs arrenca amb jocs, exercicis, dinàmiques, per anar treballant continguts, no?, que poden aportar la dansa i l'expressió corporal, i després ja, quan ja anem lligant i ja tenim lligat la temàtica de l'any, doncs ja es comença a treballar amb el tema. Llavors serien sessions quinzenals aproximadament. És cert que després també es va adequant al calendari, perquè una cosa que ha anat evolucionant, per exemple, és que el primer any cada grup classe, nosaltres som escola de dues línies, a primària, per tant cada grup classe feia la seva mostra. Però això ha anat evolucionant a que ara, en un mateix nivell, els grups, hi ha una part que fan un grup, després s'incorpora l'altre grup i fan una part conjunta, i després es queda al grup que no havia fet la primera part, diguem, sols, no? Llavors, és una manera d'anar evolucionant. Una altra cosa que s'ha introduït aquest any, nova, perquè és això, el projecte va evolucionant, el fet de poder fer que no sigui una cosa d'un curs concret, sinó que portem aquesta dinàmica ja de quatre cursos, doncs es van incorporant elements com ara, que fins ara, doncs el primer any, per exemple, no hi havia narració, no? Llavors tu, com a espectador, veies una mostra en la qual potser hi havia alguna cosa que te'n podia escapar, no?, com a espectador d'exactament de què és el que volíem transmetre. El segon any vam introduir unes gravacions dels propis alumnes que gravàvem aquí a l'escola prèviament, i llavors el dia de la mostra sonaven aquestes gravacions, que a vegades eren només introductòries. I això ha anat evolucionant, que aquest any a les mostres hi ha hagut narradors en directe. Narradors que són alumnes de sisè, hem aprofitat el grup d'animació que tenim a l'escola, que cada any doncs passa unes proves de selecció que fem per veure quins són els alumnes que es presenten amb moltes... Fem aquest petit càsting, no?
0: Sí, que tenen bones aptituds
1: exacte, i llavors és una cosa voluntària a nivell de després animar les festes, fer representacions de les celebracions que fem a escola, i aquest any s'ha aprofitat el grup d'animació, que han estat els 8 membres que han anat acompanyant aquestes posades en escena, aquestes mostres, amb narració en directe al Teatre Clavé. Llavors, clar, també era un afegit molt interessant, perquè veies doncs la mostra és això, veure alumnes expressant corporalment, i les paraules doncs eren, les posaven, diguem, aquests alumnes que anaven ajudant a explicar una mica, no amb moltes intervencions, sinó amb unes intervencions també breus, però anaven explicant una mica, s'anaven tenent una mica què passava damunt de l'escenari, no?
0: D'altra banda, hem parlat d'aquests nens que es feien unes proves de selecció, més aptituds, però també dins d'aquest projecte hi ha cert alumnat amb més dificultats, això és una cosa que se sap i que hi és a totes les escoles. Com s'inclou aquest treball dins del projecte amb aquests alumnes que els hi pot costar més, ja sigui igualment expressió artística, que ja no és ni parlar?
1: Clar, matisar una cosa, que aquestes proves que parlàvem eren només dels presentadors, dels narradors, vull dir, no té res a veure, perquè tot l'alumnat participa al projecte. Per tant, sí que és cert que davant la diversitat que tenim també hem comprovat una cosa, i ara que em preguntes això, doncs com treballem la diversitat, doncs precisament és una de les activitats que a la mesura de sempre i en adaptant és una de les activitats més inclusives que estem fent a l'escola, perquè a l'escenari tu pots veure perfectament alumnat que, tot i que tingui unes dificultats i que tingui unes necessitats específiques, en el moment d'expressar està, per exemple, molt acompanyat pels seus companys i companyes. Llavors tu veus a l'escenari aquesta complicitat i aquest treball en equip. Llavors, sobretot, es basa en, també, com és un treball en equip, en els alumnes que tenen més dificultats són els propis alumnes que van guiant si en algun moment doncs no ha seguit doncs el que s'havia treballat o el que s'havia estipulat, i van ajudant. I llavors crec que és un dels aspectes que és un dels aspectes enriquidors del projecte, perquè realment damunt de l'escenari pots veure a tot l'alumnat expressant-se, cadascú com pot, no? I si algú té algunes limitacions, doncs és també compensat amb l'ajuda i amb l'actuació dels altres companys i companyes, no? Per tant, ja et dic, en aquest sentit és una de les activitats que es mostra més la inclusió. Això no vol dir que hi hagi alumnes que els hi costi molt més o això, que quedin més limitats, clar, però en general alumnat que en un dia a dia a vegades trobes la dificultat per poder fer realment una activitat del tot inclusiva, en aquest projecte crec que es compleix amb escreix.
0: Doncs fantàstic, esperem que aquest projecte d'educació i cultura continuï millorant i servint a tots els alumnes de la vostra escola i de la resta d'escoles de Tordera, i per tant a seguir-ho gaudint també des de dins, perquè el món docent també veure reflectida la millora dels alumnes en qualsevol àmbit és molt gratificant. Alberto Rojo, director de l'escola Ignasi Iglesias, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma, i que acabi d'anar molt bé aquest final de curs apassionant.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
2: Perfecte, doncs seguim a l'Ona Maresma, i ara el que farem és recordar la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, companys, recordeu-nos què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma. Per aquí tenim a la Melina, en Jordi, algú que ens pugui recordar la pregunta? Doncs bé, us la recordo jo mateixa. La pregunta era si creieu que la Vespa podria arribar a complir 100 anys. Ja fa, doncs, avui hem conegut que la Vespa, la moto, ha complert, doncs, 80 anys, i per tant, doncs, no sabem si en farà 20 anys més. Companys, aquí tenim per aquí.
3: Hola, què tal?
2: Hola, què tal? Sergi Ferrer, què tal? La Vespa... Hola, què tal? Hola, què tal?
3: No sóc un gran fan de la Vespa, però mira, fa poc he estat a Roma, cosa que és una ciutat on se'n poden veure unes quantes, eh? I si es va a Trastevere, que és un barri preciós de Roma, se'n veuen moltes, eh? Jo, que ens agrada molt fer fotos, buscar el Pinterest, fotos on te surt la moto i de fons doncs una estructura de Roma, per exemple, que en té moltes, doncs si aneu a Roma, o perquè, ho dic Roma perquè per aquí no en veig masses, eh? Però si aneu a Roma i teniu l'oportunitat de veure una Vespa, pugeu.
2: N'hi ha moltes, no?
3: I, moltíssimes.
2: I tu creus que complirà 100 anys la Vespa o no?
3: Possiblement. Bueno, tenim altres vehicles, bueno, l'Escarbat, famós, no? El Volkswagen, clar. Escarbat, que també porta, de fet va ser el primer, diria, Volkswagen que es va fabricar, no sé quants anys porta, però també, clar, no sé si en porta més de 100. Però
2: molt bé,
3: molts.
2: Doncs Sergi, gràcies. Aquesta és la pregunta del dia, que podeu respondre a les nostres xarxes. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Encarem la recta final de l'Ona Maresme d'avui amb un nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta novetats molt interessants. Avui ens parla de Rashomon i altres contes, El crisantemo i la espalda i El libro de las hojas caídas, tres lectures de la cultura japonesa. Sergi.
1: Bé, doncs un altre episodi per parlar de llibres i com sempre tinc aquí davant la Mar. Konnichiwa, Mar.
0: Konnichiwa, Sergi.
1: La gent s'estarà preguntant per què konnichiwa, per què en japonès? Doncs perquè avui portes tres llibres molt interessants sobre una cultura molt interessant.
0: Sí, i molt diferent a la nostra.
1: I molt diferent. Sí, sí. Vinga, quins llibres ens portes avui?
0: Bé, em fa molta il·lusió portar Rashomon i altres contes d'un superautor japonès. N'hi ha diversos, autors japonesos importants que nosaltres coneguem aquí, a part dels seus d'allà, que és el Ryunosuke Akutagawa.
1: Avui els noms, Mar,
0: és com parlar d'autors bascos, sí. També és igual. Bueno, que és Rashomon, no? Rashomon. És també el títol d'una pel·lícula molt de l'Akira Kurosawa, si
1: correcte,
0: no estic equivocada,
1: sí.
0: I que també va ser en el seu moment, va ser com molt impactant, no? Vull dir, de...
1: Kurosawa és impactant.
0: Sí, amb això. I jo que pensava que Rashomon era com una supernovel·la, una cosa tremenda, i és un conte que jo, per cert, ho vam estudiar antropologia també, no? Vull dir, aquesta relativitat de la mirada, no? Com des de diverses perspectives, veient un sol fet, s'arriben a diferents conclusions. I a mi em va crear molt l'atenció. I són diferents contes agrupats en aquesta edició de l'editorial Edicions de 1984, que ha rebut un premi de traducció.
1: Ah, molt bé.
0: No, que tampoc ha de ser fàcil traduir el japonès, el català.
1: Ja ens ha costat dir el nom.
0: Que sí? Imagina't els conceptes.
1: Imagina't.
0: Eh?
1: Sí.
0: I és un recull, la veritat és que no és un volum especialment gran, però és que aquí n'hi ha 15 contes, vull dir que no està malament, escrits a principis de segle XX, i bueno, hi ha diferents temes, no? Sempre és el tema de... no sé com explicar-ho, com encaixar o com podem encaixar-nos nosaltres en la realitat, no?
1: D'ells
0: i d'ells mateixos, perquè ell està parlant de la societat japonesa. I estan situats en diferents èpoques també, no? Hi ha pues, el típic conte japonès de l'època dels samurais,
1: que després hi entrarem amb els samurais.
0: Sí, hi ha també històries actuals en el seu moment, no? Que tots són abans de la Segona Guerra Mundial, que per ells a la seva societat això va ser un trencament molt important també a nivell, bueno, a tots nivells, no? I em sembla que és un llibre molt interessant d'un autor japonès parlant d'ells mateixos i molt ben traduït al català i que val la pena donar-hi importància.
1: Parlar de contes seria com el Sergi Pàmia japonès, no?
0: És diferent. Sí, diferent.
1: I veig que a la portada hi ha una geisha, potser?
0: Sí.
1: És una geisha, no?
0: Sí.
1: Que ja amb la portada és totalment...
0: Preciós, eh? Sí, o sigui, tenen un tema amb l'estètica que connecta amb molts aspectes.
1: Clar, a Japó, en general, l'estètica és important a l'hora de fer obres com aquestes.
0: Sí.
1: La portada és molt important. De fet, la portada que veig aquí és semblant a l'altre llibre que tenim, no? Que és una altra geisha d'una altra manera, no? És com més artística,
0: sí.
1: Més...
0: Bueno, no sé si és una geisha, perquè porta
1: aquí
0: també
1: una espasa. Vist.
0: Val, el segon llibre que vull parlar, també relacionat amb el món japonès, molt japonès, és un llibre de Ruth Benedict, que es diu El crisantemo i l'espada, patrones de la cultura japonesa. Aquest llibre surt d'una petició que fa el govern nord-americà, en aquesta senyora que és antropòloga, just després de la Segona Guerra Mundial, perquè hi han destinats moltíssims soldats nord-americans en allà, en un país totalment destruït per la guerra,
1: 45, sí.
0: Amb una societat totalment diferent de la d'on ells provenen, i que hi ha molt pocs ponts de comunicació.
1: Parlem de que Japó ha passat dos bombes atòmiques.
0: Ha passat dos bombes
1: a part de totes les altres destrosses, doncs ho ha passat malament.
0: Sí, molt malament, no? I ells també molt encaparrats, no? Amb la seva visió, no? Vull dir que tampoc no era un punt de diàleg ni de...
1: Correcte.
0: I llavors doncs, li van demanar pues, això, no? Que fes una obra per donar a la gent que estava vivint allà per poder entendre en quin món ells estaven vivint ara. I sempre m'ha semblat molt interessant perquè també la cultura japonesa, suposo que com totes, però ens imaginem moltes coses, hem vist moltes pel·lícules i ens imaginem que ho entenem, però la veritat és que no en tenim ni idea, i que fins que no estàs en allà, no, i els veus i saps allò, saber si t'agrada o no,
1: sí,
0: si encaixes o no, si estàs d'acord o no. no? Per moltes pel·lis que hagis vist abans.
1: Sí, és el que parlàvem, no? Al veure les pel·lis de Kurosawa, al llegir aquests llibres, al veure pel·lícules que hi fan referència, videojocs, obres d'art en general, per molt que... Bueno, és el que comentàvem, que està molt romantitzat, no?
0: Almenys molt.
1: Per nosaltres, no? Després hi entrarem més amb l'últim llibre, de fet.
0: Sí.
1: I que... per ells, bueno, s'està occidentalitzant molt el Japó.
0: I mira que
1: posen
0: resistència també,
1: i ho intenten,
0: aquesta...
1: sí.
0: De no perdre la seva identitat. És complicat, és complicat, però també són aquest llibre, per exemple, el del Crisantemo i l'Espada, que fa referència a això, no? Aquest contrast, no? Entre una delicadesa extrema i una perfecció increïble, a carregar-se qui faci falta de la manera que faci falta també.
1: Correcte.
0: No? I com això es pot conviure amb aquesta cultura. I em sembla que és un llibre interessant com de transició, no? Per entrar en la cultura japonesa. Molt fet a mi d'occidental, cosa que això s'agraeix bastant.
1: Parlem de Nord-Amèrica, però s'adaptaria a nosaltres també, no?
0: Sí.
1: A Europa en general,
0: sí,
1: al
0: món occidental,
1: clar,
0: en general.
1: Fins
0: sí.
1: I tot, bueno, a tot que no sigui oriental, Àsia, o sigui, perquè Xina també, doncs no seria com Japó, però sí que també tenen lo seu. Comparteixen moltes, sí, bueno,
0: sí.
1: Aquells països del voltant. Sí, sí.
0: Sí, tot el tema de la col·lectivitat, no? O de l'individualisme, no? Vull dir que, són moltes coses que...
1: Del zen, no?
0: Clar, que això és el buit total i en canvi nosaltres anem...
1: De tot l'espiritual, de...
0: És un altre punt de partida. És
1: molt
0: bé,
1: doncs dos llibres... Bueno, i ara ve el llibre que per mi la portada és meravellosa.
0: Sí, és una edició
1: és
0: molt bonica, la veritat, sí. Sí, sí. El llibre de les hojas caídas forma part d'una saga i és un autor d'origen japonès, però en si és nord-americà, nascut als Estats Units.
1: Carai.
0: Sí. No, és com una evolució, no?
1: Sí,
0: del
1: sí,
0: Japó,
1: sí. Guió,
0: Japó total, del llibre de transició per poder-los entendre a aquesta
1: perfecta.
0: Simbiosi total, no? Perquè és de honor, sacrifici, venganza,
1: que
0: no?
1: Que és la gent que hagi escoltat això ara mateix que acabes de dir, suposa que ja s'imaginaran d'on ve això, no?
0: Sí. Sí, sí,
1: del
0: Bushido, de perdre-ho tot i recuperar-lo tot, de començar de zero, que ningú no creu en tu, algú sí que creu en tu, afortunadament per tothom. I és un llibre d'aventures, trepidant, i que s'ho passen fatal, però estan allà donant-ho tot, i la veritat és que està ambientat en el Japó samurai, en el
1: Japó
0: feudal, i que aquí tens tots els elements per passar-t'ho superbé, però des del teu punt de vista més occidental.
1: Correcte.
0: No? Vull dir que és... Sí, m'agrada haver fet aquesta recomanació.
1: Ho hem comentat, de fet, jo sóc gran fan dels samurais, acabo de jugar un videojoc que es diu Ghost of Tsushima, que és de samurais, m'ha vull tatuar un samurai, o sigui que sóc molt fan d'aquesta temàtica,
0: sí.
1: Però sí que jo crec que el samurai està també, a l'igual que hem parlat de molt romantitzat, se'l veu d'una altra forma, no? És una figura que se la respecta massa per lo que era.
0: Sí, per lo que era. I a saber si ens l'haguéssim trobat un dia pel camí, a veure si ens hagués
1: Exacte,
0: fet molta
1: sí.
0: gràcia trobar-ne un.
1: Sí.
0: Tu estàs allà tranquil·lament.
1: Recordem que samurai, de fet, la paraula samurai ve de saburau, que en japonès significa servir.
0: Uh-huh.
1: El samurai al final no deixava de ser una persona que servia a un home feudal, que
0: sí,
1: el pagava doncs per fer qualsevol cosa, no? Llavors, no és que fossin...
0: uns àngels de la guarda,
1: exacte, sí,
0: no?
1: Sí.
0: O que...
1: Exacte, que
0: llavors tinguessin convenciments
1: sí.
0: polítics, socials...
1: Que llavors hi ha el tema del Bushido que hem comentat, de l'honor, no?
0: Oh, sí.
1: De tenir l'honor de morir amb honor, no?
0: Sí, sí.
1: I el harakiri, si no es respecta aquest
0: sí,
1: honor,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, tenim aquest autor, no? Yuko Mishima, no? Mm-hmm. Que ell ho va fer, em sembla que és dels últims ja que es va practicar, no? El seppuku.
1: Sí. Sí.
0: Sembla que ja... Sí, és una altra cultura, que nosaltres agafem el que més ens crida l'atenció
1: des de fora,
0: però que realment és molt rica i que jo a vegades m'hi sento que estic com molt lluny. M'agrada molt, m'interessa molt, la trobo genial, però m'hi sento lluny, és que estan lluny, no? És una altra manera de pensar i d'entendre el món.
1: De fet, t'ho volia preguntar, mira, que ara ens queden just dos minutets de xerrada. Tu, personalment, t'agradaria anar a Japó i conèixer la cultura?
0: Això
1: conèixer-la?
0: Sí. Això sí.
1: Anar-hi i veure
0: sí.
1: si
0: tot
1: encaixa?
0: Tot el que és no? aprenentatge i sí. Sí, sí, sí, però també sóc conscient que estem lluny.
1: I que no és fàcil, perquè ells s'ha de tenir molt de respecte per moltes coses quan es va allà, o sigui, no tot és viable del que es fa aquí a lo que es fa allà. És a dir, jo, els meus avis hi van anar fa poc, no hi ha papereres al carrer, per exemple, no hi ha res de papereres, llavors
0: clar, has de fer molt de càrrec,
1: exacte,
0: no?
1: Els carrers nets, no? És a dir, hi ha molt de respecte en aquest sentit, a part d'en altres, no? Si vas als temples ja és una altra història, eh? Clar, llavors per això t'ho preguntava, perquè si estan aquí a l'Occident, una persona de l'Occident encaixaria allà fàcilment,
0: jo crec,
1: o
0: que...
1: no? Però depèn de cada persona.
0: Depèn
1: però
0: per de cada persona.
1: Tu com et veus,
0: però si no, jo em sembla que al final em sentiria com si estigués en una presó.
1: Però jo et veig una persona molt espiritual, Mar. Jo
0: però
1: crec
0: són
1: que...
0: coses diferents.
1: Bueno, però...
0: Però igual, sí, intento ser espiritual per compensar la meva banda medieval horrible, però... Però, sí, no sé, s'ha de provar. Hem d'aconseguir anar-hi un dia, Sergi.
1: Són calés, eh?
0: Ja m'ho imagino.
1: Hem de fer calaix.
0: Són moltes hores de feina.
1: Hem de fer calaix perquè són calés, i no és fàcil fer un viatge d'aquestes... són 12 hores, jo entenc, d'avió, i no tothom aguantaria, no? aquestes 12 hores d'avió.
0: Jo necessitaria alguna cosa d'ajuda.
1: Seria molt difícil. Per acabar, el que et pregunto sempre, aquests llibres, per tu... doncs com els valores i a qui els recomanes? Suposo que a tothom que li agradi aquesta...
0: A tothom que li agradi aquesta cultura, perquè a sobre és el que hem dit, no? Són com tres nivells diferents totalment adaptats, no? Contes japonesos per a lectors japonesos, no? D'un autor molt reconegut i molt important en el seu món. El llibre per poder entendre què estàs veient, perquè a vegades ens quedem sempre amb el tòpic i no aprofundim com és que ells han arribat a fer el que fan, no? Aquesta estètica, aquesta contemplació, i està molt bé entendre el que veus i on estàs, i l'aventura per l'aventura en un moment, no?, d'un Japó feudal on els bons són guais, els dolents són molt dolents,
1: sí,
0: i amb moltes dificultats pel davant, i que t'ho passes molt bé, i són com tres nivells que trobo que són bonics per transitar.
1: Sí, són pèl diferents però que encaixen molt bé sobre el tema que estem parlant.
0: Del Japó, sí. Sí.
1: Molt bé, doncs, Mar, gràcies per portar-nos avui una cultura japonesa. A veure si en un futur parlem de més cultures, perquè segur que hi ha llibres que parlen de moltes altres cultures, com per exemple la Índia, que...
0: Ostres,
1: que
0: però és que no ens l'acabarem mai,
1: no ens l'acabarem, però bueno, això és lo maco, no? Anar parlant de coses diferents cada vegada. Mar, moltes gràcies.
0: Vale. Adéu.

0: avui acabem el programa anant a Malgrat de Mar a parlar amb en Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, per tractar la situació del Pla de Grau on està en joc el futur del sector agrícola del municipi.
1: Dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió ens visita Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Entrem en matèria. Hem de parlar del Pla de Grau. Des de Malgrat ens mou, expliqui'ns com han anat vivint doncs, tot el que ha passat des de les jornades en les quals l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar que l'opció per la que s'optava era la tercera.
2: Bé, des de Malgrat ens mou ens sap molt de greu el punt on ens trobem, perquè just fa un any, quan es portava a ple una moció referent a l'alternativa 3, el nostre grup ja hi va votar en contra, precisament

0: mateix debat electoral se'ns va posar entre les cordes a Malgrat ens mou perquè defensàvem una altra alternativa que no afectés de forma directa a la pagesia de la manera que ho feia aquesta alternativa 3. Per tant, avui ens trobem en una situació, podríem dir anòmala, perquè estem treballant una moció amb els pagesos que demana la revocació d'aquell acord de ple que ara sí sembla que té el consens de tots els grups polítics, i per tant en el ple de maig portarem una moció que haurà de revocar un acord que, si se'ns hagués escoltat una miqueta, doncs no hauríem de revocar, perquè en aquell moment l'únic que demanàvem és que la moció parlés de les diferents alternatives que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua i que n'hi havia, que permetia baixar la inundabilitat del municipi, i ho vam explicar també en un butlletí molt específicament que va editar Malgrat ens mou just fa un any, per explicar que hi havia una alternativa diferent que baixés la inundació del municipi, per tant que fes que Malgrat fos més segur, però que continués permetent treballar els pagesos amb el model que tenen actualment i per tant no obligant a fer aquest canvi. Hem necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua vingui a Malgrat de Mar amb un congrés organitzat per l'Ajuntament, en el que va deixar anar una bomba dient que havien contractat una empresa amb una licitació per treballar un projecte bàsic que destinés aquest objecte a, perquè tothom ens entengui, aconseguir aquesta alternativa 3, que és la que pretén doncs fer que el Pla de Grau fins al Rec Viver sigui un espai on es pugui inundar en casos de gran avinguda i baixi la inundabilitat del municipi. Això repercuteix en què les activitats, especialment les agrícoles, també les de càmping, però les agrícoles, en aquest cas, doncs, no tinguin una expropiació com a tal, sinó que hagin de canviar el seu model de negoci, per tant, que hagin de canviar el seu model d'agricultura, que també doncs, es vegi afectat el terra, el sòl en el que s'hi està produint, que té unes propietats molt específiques actualment, i que, per tant, la horta que coneixem o que hem tingut sempre present en el nostre cap quan parlem del Pla de Grau i que es denomina Horta de Catalunya perquè és el territori amb major extensió i major producció que té actualment Catalunya a l'hora de produir hortalisses, canviï. I això, si això passa, doncs fa que el model de negoci dels pagesos que tenim actualment, que no és que en siguin molts perquè cada vegada en queden menys, doncs els acabem de canviar per complet i que desaparegui la horta com la que tenim actualment. I això doncs a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt que no s'hagi vist des d'una majoria del plenari aquesta situació fins que no hem tingut els pagesos cridant a la porta.
1: Una de les coses que s'han dit aquests dies és que no se sabia, és a dir, l'alcaldessa va dir que li havia enganxat per sorpresa l'anunci de l'ACA que s'apostava per l'alternativa 3. Se sabia o no se sabia?
0: A veure, quan parlem de si se sabia o no se sabia, si la pregunta és si l'Ajuntament sabíem que s'havia fet aquesta licitació, jo haig de dir que com a regidor d'Urbanisme no hi ha cap comunicació oficial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens digui que han tirat endavant aquesta licitació. Que a nivell tècnic fa cosa de 3 setmanes, per casualitat, es va veure aquesta licitació penjada en els edictes públics, sí, això no és la manera que hauria de treballar una administració, i per tant entenem que l'ACA ens hauria d'haver informat. Ara, que l'ACA tenia la decisió de tirar l'alternativa 3 perquè, entre altres coses, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb un acord plenari, s'ha manifestat públicament que escollia aquesta alternativa, això no ho podem negar. O sigui, no podem dir que l'Agència Catalana de l'Aigua no sabia que l'Ajuntament volia una alternativa 3 perquè es va manifestar, tot i que 2 grups del plenari vam votar en contra, però la majoria del plenari va escollir aquesta alternativa, això és una evidència. I per altra banda, que l'ACA treballava en aquesta línia des de que l'Ajuntament va proposar l'alternativa 3 com a solució, això sí que era conegut. Vull dir, no podem dir una cosa per una altra.
1: Ara quin és el següent pas? Ara tenim la reunió que vam fer l'altre dia, on hi eren un representant de cada partit amb els pagesos, l'última reunió en la qual es va arribar a un acord de pactar una moció consensuada entre Ajuntament i pagesos també.
0: Així és, la cooperativa de pagesos, en representació també dels pagesos, ens va fer arribar una proposta de document, que és el que ara doncs els grups polítics estem revisant internament, i aquesta setmana tenim una reunió prevista amb els

0: pagesos també per acabar de treballar aquest document, per tal de que divendres a molt tardar ja puguem entrar aquesta moció consensuada per tothom. Per nosaltres és molt important que vingui avalada pels pagesos. Si no, malgrat ens mou, doncs no hi serem. Si no l'avala els pagesos, no hi serem, o hi serem representant el que diuen els pagesos amb una altra moció. Vull dir, això també que quedi molt clar, que nosaltres ens vam posar a disposició des del primer moment. Sí que vam demanar que, si podíem aconseguir un consens de la majoria del plenari, doncs volíem que la moció fos encapçalada per tots, per no reeditar situacions com la que han provocat la situació de complexitat que ens trobem en aquests moments, de que el territori no s'ha sentit escoltat, amb raó, perquè només uns grups vam defensar aquesta postura, i perquè a més, a banda de no escoltar el territori, doncs s'ha tirat pel dret amb una opció que no sé si per desconeixement, alguns diuen desconeixement, altres podríem dir doncs que no es va entrar prou en la matèria, perquè la moció de fa un any no era del nostre grup, la presentaven tres grups. Podem dir, quan no és una moció teva, que potser no te l'has mirat prou, que no l'has treballat prou, quan t'hi sumes i l'encapçales has de saber molt bé què estàs portant a plenari, i per tant parlar ara de desconeixement o de que no sabíem què estava passant, home, doncs en una situació on estem parlant de qualificacions urbanístiques, on estem parlant d'inundabilitat, quan estem parlant de seguretat, hem de presentar documents amb molt de rigor i saber molt bé què és el que estem portant a ple i què estem votant. I en aquest cas, home, era una decisió prou que s'havia de meditar molt bé quan aixecàvem el dit. De fet, intentem sempre, que com tothom ens podem equivocar, però intentem sempre, els regidors i regidores de Malgrat ens mou, votar amb molt de criteri, i quan no veiem les coses clares, o demanar que quedi sobre la taula, o bé votar-ho en contra si té una repercussió tan important com la que tenia aquesta moció, que tothom ho tingui molt clar, una moció és una declaració d'intencions, no té una reacció vinculant, perquè no és un acord de govern que porta el ple per executar aquella acció, però sí que en aquest cas aquesta declaració d'intencions va manifestar en l'ACA, perquè així ho demanava el document, transmetre a l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar aposta per aquesta opció.
1: És optimista, creu que s'arribarà a un acord en els propers dies amb els pagesos? Aconseguirem tenir aquest text consensuat?
0: Jo vull pensar que sí, que som capaços d'escoltar-los, que aquells partits que van portar la moció doncs reactifiquin. Alguns han parlat del mea culpa. Bé, nosaltres evidentment no podem assumir una culpa que no tenim, i per tant el que farem és treballar perquè allò que ja dèiem doncs es pugui canalitzar de nou, i puguem treballar en aquesta moció que permeti revocar aquell acord i posar-nos a treballar, perquè el que no podem fer és no fer res, i necessitem, això sí, i també ho demanàvem en aquella moció, que l'agència, que la Generalitat aposti recursos per poder tenir un pla de motes que faci que Malgrat tingui més seguretat, que també els 18 municipis de la conca de la Tordera treballem en una mateixa línia, perquè també hem de tenir molt clar que el que es faci aigües amunt té una repercussió en la nostra zona, i no pot ser que Malgrat de Mar sigui qui entomi tots els perjudicis que té un riu.
1: Què passa amb els càmpings?
0: Bé, com jo ja avançava al principi, aquesta alternativa obliga a que dos càmpings s'hagin de o bé traslladar o bé indemnitzar. Per nosaltres, treballar una altra alternativa també ha de poder passar per poder negociar i treballar amb aquests dos càmpings, i per tant poder-los reubicar, bé sigui a Malgrat o bé sigui en un altre lloc, o si cal arribar a un acord d'indemnització, doncs fer-ho. I això no té per què ser amb aquesta alternativa 3 que proposava aquesta moció. Es pot fer amb altres alternatives.
1: N'anirem fent un seguiment. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, deixem aquí. Gràcies per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui de l'Ona Maresma d'aquest dimecres i tornem demà, com sempre, a les 3:03 de la tarda. Adéu, fins demà, gràcies.

0: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. Les croades a Terra Santa són dos dels elements que més aviat ens venen al cap quan parlem de l'edat mitjana, un gran espectacle bèl·lic en un escenari místic i exòtic on els cavallers europeus duen a terme heroiques gestes de conquesta a mig camí entre guanya espiritual i una empresa colonial. Les croades, amb els seus cavallers, els seus templers i les seves grans batalles, semblen, com també ho sembla l'edat mitjana en el seu conjunt, un terreny 100% masculí. El cert, però, és que el moviment croat, i ben especialment a la primera croada, l'única croada a Terra Santa que va ser un èxit, van participar-hi no només homes. Les dones van anar a les croades i van tenir un paper importantíssim en la consolidació del regne de Jerusalem i en el dia a dia d'aquest. Avui, a les portes de Troia, volem interrogar-nos sobre quin va ser el paper de les dones a la primera croada. Benvinguts a Terra Santa, benvinguts a les portes de Troia.
1: Doncs benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana saltem a la primera croada per parlar d'aquesta des del punt de vista de les dones. Ho farem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, per què parlar de dones i croada sembla una combinació estranya?
2: Bueno, ho sembla perquè, com sempre que integrem l'element femení a la història, ho hem de fer gairebé com si fos un bolet, no? Encara estem molt lluny de ser capaços de crear un relat que integri els dos sexes a la història, no? Llavors, sempre que fem mencions a la participació femenina, als elements femenins, sembla que ho hem de ficar en calçador, no? Oi, que ningú entendria que féssim un programa que es digués els homes a la primera croada, no? Perquè diríem, bueno, clar, a la primera croada van els homes, amb la qual és redundant, no? I això moltes vegades, i en el cas de les croades ja veurem que és potser més evident, partim sempre, aquí el problema, com tot a la nostra societat, ve de Roma, no? Ja sabem que
1: tots els camins porten a Roma.
2: Els nostres oients ja ho saben, les coses boniques són medievals, les coses dolentes són de Roma. Amb aquesta màxima anem a totes bandes. Fora broma, des del món romà hi ha una manera de relatar la història, no? Que és la que crea un model que es perpetua durant tota l'edat mitjana i durant tota l'edat moderna, que és explicar la història a través dels elements masculins, és a dir, batalles, generals, no? Són els grans generals els que creen la història. Llavors, qualsevol relat de la història és un relat en clau masculina, no? Batalles, guerres, victòries, derrotes, generals victoriosos, Julio César, Marco Antonio, no? És aquesta idea. I llavors, aquesta manera d'explicar el relat de la política ens ha capturat fins i tot encara avui, no? I per això elements com els de la creuada, que si preguntem què és, bueno, ja ho veurem més endavant, no? Però si preguntem o si definim què és creuada, ens diu és una expedició militar, ergo la fan els homes, i com és una expedició militar hi ha cabdills militars que són homes, no? Llavors aquesta manera d'explicar el relat històric, que no és la manera natural, sinó que és una manera arbitrària que hem decidit utilitzar, exclou automàticament el 50% de la població i les seves pràctiques del relat. No és una qüestió de que les dones participessin o no a les creuades, sinó que la nostra manera d'explicar la història o d'explicar els fets històrics, els fets de la política, ens predisposa a que l'element masculí, i no només l'element masculí, sinó uns elements molt concrets del que entenem com a virtuts masculines, és a dir, l'agressivitat, la combativitat, el lideratge, el capdillatge, centrin el nucli de l'explicació. I per això hem de fer, sempre que parlem de dones, una mena de justificació, gairebé hem de demanar permís, no? O perdó, o permís per intentar explicar quina va ser la manera d'actuar de les dones durant la primera croada.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
1: Molt bé, doncs com sempre, avui parlarem de croades, de la primera croada, i pels nostres estimats oients fem un petit repàs del que signifiquen, del que van ser aquestes croades. Alberto,
2: què són les croades?
1: Què són les croades?
2: Vale. Doncs potser aquesta és una de les preguntes del milió de l'edat mitjana, no? És la pregunta a la que cap medievalista vol enfrontar-se, perquè segons a qui preguntis, segons a quin expert, afeccionat, lector, usuari de l'edat mitjana, et donarà una definició o una altra segons quins elements valori més a l'hora de resumir en una o dues frases, que no és una definició, un fenomen tan complex com el moviment creuat a l'edat mitjana, no? Podem avançar a moda de definició parcial una proposta, no? Incompleta, matitzable. Podríem dir que les creuades són unes expedicions militars dirigides des del papat que tenen el seu origen en una peregrinació armada a Terra Santa, en les quals els participants obtenien el perdó pels seus pecats. Aquesta potser seria una definició molt canònica de què és una creuada, no?
1: Però per què se'ns fa tan difícil poder definir-les?
2: Bé, primer perquè la definició que acabo de donar no serveix per res.
1: Val,
2: no? Perquè,
1: ens oblidem.
2: Bueno, és una expedició militar dirigida pel papat o no, que tenen, que pot ser a Terra Santa o no, no? En els participants obtenien el perdó pels seus pecats. El problema és que la creuada és un terme viu, fins i tot viu més enllà de l'edat mitjana, no? De creuades, fins i tot va haver-hi el segle XX. Eisenhower, quan fa les seves memòries sobre la seva participació a la Segona Guerra Mundial, titula el llibre Mi cruzada en Europa, no? Uh-huh. O les sus huevos, no? Eisenhower és un cruzado que fa una croada a Europa. Aquí, a l'estat espanyol, tenim també bojos que utilitzaven el terme creuada, no? Durant la Guerra Civil, els rebels, traïdors a la República, comandats per Francisco Franco, deien que estaven fent una cruzada per Espanya, no? Fins i tot és un terme que està viu a la dècada dels anys 30, 40, 50 dins de l'imaginari espanyol, no? El cert és que ja des del segle XVIII els pensadors europeus han pensat i repensat el fenomen croat. No, ja fos en la forma de veure el segle XVIII en ells una expressió sublim dels comportaments de l'antic règim, no? Les creuades són una activitat aristocràtica, no? Són els nobles que van a combatre perquè tots els nobles són bojos agressius. També durant el segle XIX també es veu a través de l'exotisme romàntic, no? Les creuades són aquests viatges espirituals, místics, exòtics a Terra Santa, no? El desert, l'orientalisme. També l'avenç colonial fa veure en les creuades la primera tentativa colonial d'Europa, no? A partir de finals del segle XIX les creuades també es poden veure com des de l'òptica del colonialisme. Uh-huh. O fins i tot durant el segle XX les creuades són el primer exemple del choque de civilizaciones, no? D'aquesta idea de que les civilitzacions només es relacionen en conflicte. Per tant, només la història de que cada època dels últims 3 segles de com han pensat les creuades ja ens dona molts prejudicis sobre el tema, no? Integrisme religiós, expansió, lucre econòmic, robatori, genocidi, peregrinatge, espiritualitat. Veiem que, clar, segons quins elements prioritzem, ens donen una visió molt diferent de què va ser o què és o com podem definir una creuada, no? I a més, si entrem en les creuades més modernes a partir del segle XIII, que ja són contra els càtars, no? O la creuada contra Granada al segle XV, que hi ha elements que aquestes definicions clàssiques de creuada ja no funcionen, no? La qüestió és que almenys les primeres creuades tenen un caràcter híbrid i per això fa que sigui molt difícil explicar-les només a través d'un element, no? Per una banda, com veurem, són peregrinacions i per altra banda expedicions militars, no? I en aquestes peregrinacions / expedicions militars participaven des de veritables creients moguts per la fe a soldats de fortuna que buscaven riquesa i terres, no? O un ampli ventall de tipus humans. Segons de quin de tots elements fem més cas, veurem a les creuades coses molt diferents, no? Si les analitzem des del punt de vista religiós, des del punt de vista de viatge, des del punt de vista de fe, des del punt de vista de massacre, des del punt de vista d'expedició militar.
1: Molt bé, i centrant-nos en el que avui del que avui parlarem, en la primera croada, quan podem dir que comença?
2: Bé, la primera croada oficialment arrenca amb el sermó del papa Urbà segon a Clermont, el novembre de l'any 1095, no? I allà, en un auditori format per doncs, dignataris eclesiàstics, petits nobles, cavallers d'aquella regió francesa, fa un sermó en el que crida a la peregrinació, a l'ajuda que s'ha de prestar als bizantins per recuperar Terra Santa. No? I el que es fa és una crida que mou el patetisme, que mou la necessitat de venjança, per una banda, necessitat de venjança, necessitat d'ajuda respecte a aquests territoris germans, no?, que estan patint. Però que no, en l'any 1095 no patien més que fa 20 anys, o no patien més que fa 10 anys. No? Mm-hmm. Que ja el Papa Urbà també el que fa és aprofitar una sèrie d'elements que ja s'havien gestat a la societat del segle XI i els dona una nova via d'escape. No? Sí, com sigui, aquest sermó del Papa Urbà predicant la creuada és un èxit total que porta una mobilització sense precedents. De fet, la gent, es diuen les cròniques, no?, que s'arrenca la roba i es borda la creu, no?, al pit, dient que anirà de peregrinació a Jerusalem per rescatar Terra Santa, i sembla que el discurs oficial del papat respecte a la creuada entronca molt bé amb la sensibilitat de l'època, i això fa que sigui un èxit total.
4: Molt bé, llavors les dones anaven en aquesta mobilització sense precedents que comentaves, les dones hi formaven part?
2: Bé, aquí tu utilitzes el verb anar, no? Les dones anaven a les creuades. Home, doncs algunes dones anaven, algunes dones, sembla Rajoy, no? I dones que fan coses.
4: I a veces...
2: Les mujeres son muy mujeres, muchas mujeres y hacen cosas. Feliz 2016. Bueno, algunes dones anaven, algunes no, com els homes. És a dir, oi que no preguntem com feia abans, no? Oi que no preguntem, els homes anaven a les creuades? Així en genèric, no? Com si tots els homes fossin un bloc. Home, hi hauria homes que sí, homes que no, i perquè algun home es quedés a casa no diem que no, els homes no anaven a les creuades perquè només van anar 5 o 10, no? Fixeu-vos com moltes vegades el debat canvia molt en els termes en què plantegem les nostres argumentacions segons si parlem d'homes o si parlem de dones, no? A més, com veurem al llarg del programa d'avui, el verb anar, no?, o el fet d'anar a la creuada no era l'única forma de participar-hi, no? Les dones anaven a les creuades no és sinònim de les dones participaven a les creuades, perquè hi ha moltes formes de ser partícip del fet creuat que no van únicament per anar físicament, no? Hi va haver dones que van anar a les creuades, dones que es van fent càrrec del patrimoni familiar mentre el marit anava, dones que ja hi eren allà, dones que s'ho van mirar al passar, com veurem, hi ha testimonis directes femenins que expliquen com passen els creuats pels seus territoris, i per tant anar a la creuada no és l'únic element, o participar a les batalles de les creuades, que com veurem també ho fan, no és l'única forma de participar a les creuades, no? Llavors, com sempre que agafem un tema així més genèric, cal no generalitzar.

0: Molt bé, Alberto, de quines maneres podia participar una dona, per exemple, en aquesta primera croada?
1: Bueno, doncs una mica ja les hem dit abans del separador, no?, d'aquesta música. No només es participa en un fet anant-hi, no? Això seria, per exemple, fent un paral·lelisme, obviar el paper de les dones que es van quedar a les fàbriques de la rereguarda durant la Guerra Civil o durant les dues guerres mundials i que van tirar endavant la producció industrial del país, van gestionar la rereguarda, van gestionar la vida cívica de Barcelona, de Londres, de París, on fos, no? Tot i que no es van moure de casa seva, ningú no discuteix que participessin a la guerra, no? Ningú qüestiona que fossin part del procés, no? La dona, ja sentant-nos a la primera croada, per exemple, la dona que es ven al patrimoni familiar i passa a vincular-se a un monestir per tal que el seu fill pugui comprar un cavall, una armadura, una espasa per anar a combatre a Terra Santa, també està participant en la croada, encara que no es mogui de casa, no? Aquesta renúncia al patrimoni familiar és potser més vinculant o més dramàtica que el fet d'anar tan de farra a la croada, no? Per això, quedar-se a casa no implica no participar a les croades, no? I també entre les que hi anaven hi havia molts modes d'actuar, moltes maneres de fer. Llavors, el que dèiem al principi, no? Si ens centrem només, o si veiem la croada només com una expedició militar masculina, no? Només hi participa la croada, no? El cavaller templer que va a massacrar adversaris, o el cabdill normand que organitza l'exèrcit, no? O l'arquer que participa a les batalles. Entendre la història des d'aquest punt de vista absolutament militarista, absolutament masculí, el que fa és deixar de banda la diversitat de les actuacions quotidianes de la gent, no? I si en el programa d'avui aconseguim una mica trencar aquesta frontera invisible, ja farem molt, no?
0: Molt bé, doncs, fet aquests aclariments, si et sembla, comencem parlant del que fan aquestes dones que es queden.
1: Bueno, una de les coses que se'ns oblida sovint sobre l'època medieval o sobre aquests segles, bé, parlar de l'època medieval o de l'edat mitjana en general també és una estupidesa, no? Perquè no té res a veure l'Europa del segle IX amb l'Europa del segle XV, per exemple, no? O la Catalunya del segle XI amb la Noruega del segle XV, no? Però bueno, una de les coses que se'ns oblida d'aquesta època concreta és que ben sovint les decisions no es prenen a títol individual, no? Les persones no prenen decisions a títol individual, sinó que ho fan a títol col·lectiu o a títol consensuat. Les propietats, per exemple, són familiars, i quan un agafa els documents de l'època, els documents catalans, per exemple, del segle XI o del segle XII, veu que les compres, les vendes, les donacions no es fan entre homes, no és jo, Bernat, et venc a tu, Joan, aquesta terra, no? Sinó que es fan entre matrimonis. Nosaltres, Joan i la seva dona Maria, venem a tu, Albert i la seva dona Montserrat, tal terra, no? El consentiment, les vendes, els actes públics de transmissió es fan de manera familiar, no? El consentiment mutu és necessari per a les decisions importants, per exemple, que algun dels dos anés de creuada, no? Un home, i això es poden seguir les disposicions papals, un home no es pot anar de creuada sense el permís de la seva dona. No per aquesta idea estúpida de que la dona regeix l'univers familiar, no? La dona que obliga l'home o que controla l'home, que no pot prendre les seves decisions, no és això. La qüestió és que com el matrimoni és una comunitat, no? és una cosa de dos, les decisions importants, ja siguin comprar una terra, vendre una terra, fer una donació a un monestir, anar-te'n de creuada, no les pren l'home o no les pren la dona, les pren el matrimoni, no? Llavors, en aquest sentit, quan un home va de creuada, normalment va amb el consentiment de la dona. Això ja ens indica que hi ha una vinculació. Tampoc hem d'oblidar que si això passava entre els petits i mitjans propietaris, el comportament de classe es fa encara més evident dins de l'aristocràcia, dins de la noblesa de l'època, no? Fins al punt que les dones de classe alta mantenien les propietats o mantenen les propietats que porten al matrimoni i poden arribar a administrar-les sense problema, ja que estan educades per fer-ho, no? Llavors, una dona, per exemple, al sud de França, no? una noble occitana, no té cap problema, ve d'acompanyar el seu home a la creuada, van els dos com a nucli familiar, ve quedar-se administrant els seus territoris i els territoris del seu marit perquè està educada per fer-ho, no? Moltes vegades, i ho diem sempre que parlem de dones a l'edat mitjana o dones a la, sota l'edat mitjana, la qüestió no és una, moltes vegades no és una qüestió de gènere, no és una qüestió només de gènere, és una qüestió de classe. Una dona noble i un home, la relació entre una dona noble i un home noble no té res a veure entre un camperol i una camperola. No? Moltes vegades el que pesen més són els comportaments d'estatus que no els comportaments de gènere.
0: Era molt freqüent que una dona administrés les seves possessions?
1: Bueno, com tot, amb mil matisos i depenent de la zona i de l'època, el cert és que, per exemple, durant el segle XII, no hi ha problema en que una dona administrés les seves possessions, no? Participés de les decisions legals o assumís el control de la hisenda o el negoci familiar en absència del marit. No, no ho farem per manca de temps, però hi ha molts casos de mares o viudes que administren el patrimoni dels fills sense problema, sense haver de tornar a casar-se, no? Dones que administren territoris, patrimonis de la seva dot o d'allò que porten al matrimoni, no? Ho administren elles, o dones que quan el marit parteix d'expedició militar no hi ha cap problema de que ella és el cap del territori, no? Evidentment, una dona noble no administra personalment el seu territori, però és que un home tampoc, no? Té una sèrie de funcionaris, té una sèrie d'oficials, de batges, de veguers, de comptables que administren el territori, però no hi ha cap problema en segons quins territoris, en segons quines èpoques de l'edat mitjana, en què la direcció política i legal d'aquest territori sigui femenina.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
0: Molt bé, doncs aclarits els punts fins aquí. Sempre que pensem en la primera croada, per exemple, ho fem imaginant un grup de guerrers implacables que van a alliberar Terra Santa. Alberto, aquí on hi caben les dones?
1: Bueno, és una mica el que dèiem abans, no? Sempre hi ha una visió molt masculina d'aquestes coses, no? I quan parlem de les creuades, automàticament pensem en templers o en cavallers armats, no? Que a més és un dels temes claus d'aquest revival historicista raro. Per exemple, quan el canal Història parla de tres temes: de templarios, de nazis i d'ovnis.
0: Sí.
1: Jo estic esperant encara que facin un crossover guai.
0: Bueno, i allò de les vendes de relíquies,
1: que bueno, sí, tema, el tema de trasters, segona mà i bueno, aquesta cosa, sí. Això té sentit, ara sortint del programa, això té sentit perquè com als Estats Units l'antiquarisme té un pes molt important en el tema de la història, perquè ells no tenen història, no, com no tenen profunditat cronològica, hi ha moltes vegades el passat es visualitza a través de la peça d'antiquari, no? Llavors ells entenen que l'antiquarisme i la restauració i aquest fenomen material és la seva manera de canalitzar la història. Sigui com sigui, jo voto per un programa de Canal Història que sigui nazis contra templarios en ovnis. Seria mi top 10, mi top 1, de hecho.
0: L'espero en candeletes.
1: Bueno, en aquesta imatge masculina militar de la primera creuada, no? Aquests creuats que van a llibrar Terra Santa, hi ha dos elements que no s'acostumen a tenir en compte. El primer és que la primera creuada no va ser només, i ni tant, podíem matitzar si majoritàriament o minoritàriament, no va ser només una expedició militar. I segon, que encara que ho hagués estat, encara que hagués estat només una expedició militar, això no exclou que les dones puguin participar de la violència o que puguin participar a la guerra, no? La primera creuada no és només una expedició militar, i encara que ho hagués estat, això no implica per si mateix que les dones no puguin anar-hi, no?
0: I si no va ser només una expedició militar, què va ser?
1: Bueno, doncs ja ho hem avançat una mica. És, no sé si abans que o tant com una expedició militar, és una peregrinació, un peregrinatge. En aquest sentit, ara l'escoltarem, un text que vindrà ara, és molt important el testimoni d'una princesa bizantina, Anna Comnena, que és filla de l'emperador Aleix, i aquest emperador és l'emperador que demana ajuda al papa per tal de recuperar-se dels atacs dels turcs. És una idea també molt, molt, molt típica. Sempre s'ha dit, no? Bueno, la primera creuada és la resposta a la petició d'ajuda dels bizantins, però és que l'emperador bizantí fa el mateix, és a dir, l'emperador bizantí, és a dir, l'emperador romà, fa el mateix que havien fet els emperadors romans des de feia mil anys, no? Que sempre que tens un problema amb els bàrbars de la frontera, no, amb els turcs, que és el que fas, contractes els altres els bàrbars de l'altra frontera, no? Quan tu tens un problema amb els uns, agafes els visigots perquè t'ajudin, no? Doncs la idea de l'emperador és la idea d'això, de contractar uns bàrbars, de demanar uns bàrbars de més enllà de l'imperi que t'ajudin contra els bàrbars de l'altra banda, no? No hi ha una petició estranya o nova, no? Una altra cosa és la utilització que el papat farà d'aquesta petició, la instrumentalització, però això és una altra cosa. Sigui com sigui, és molt important, no hem d'oblidar que un dels components bàsics d'aquesta primera creuada és la peregrinació, és el fet que sigui una peregrinació. És a dir, hi ha un component de religiositat que no només esgota el tema de la primera creuada en una conquesta militar, en una campanya militar. Escoltem, si us sembla, aquest text d'Anna Comneno, que explica, ella, bueno, per posar una mica en context, ella escriu el que es coneix com l'Alexíada, que és potser una de les grans obres medievals universals, que és una crònica del regnat del seu pare, no? De l'emperador Aleix, l'Alexíada, no? Com la Odissea és d'Odisseo, pues l'Alexíada d'Aleix, Alexis. I ella, no? Anys després de la mort del seu pare, a través de les cròniques, dels papers del govern i de la seva memòria personal dels fets del seu pare, construeix aquesta crònica. I ella explica, entre les coses que explica, narra l'arribada dels primers creuats a la capital imperial, a Constantinople, que ella va veure de jove. Llavors, el que escoltarem ara és un record, anys després ja d'adulta, d'allò que ella va veure personalment.
4: Llavors, es va produir un gran moviment d'homes i de dones, tots alhora, com que s'havia vist mai res semblant. Les gens més senzilles estaven veritablement impulsades pel desig de venerar el sepulcre del Senyor i visitar els llocs sagrats. Era tal la passió i l'entusiasme d'aquells homes que van inundar tots els camins. Els soldats anaven acompanyats per una multitud de gent sense armes, més nombrosa que els grans de sorra i que els estels. Portaven palmes i creus sobre les espatlles, homes, dones i nens que abandonaven els seus països. Veient-los, es podria pensar que eren rius confluint de totes parts.
1: Bueno, com veiem, és un testimoni directe de la primera creuada, no? Dels pocs que hi ha, o almenys dels més directes que hi ha, i d'aquest en destaquen dues coses. Per una banda, el fet que va ser, com ella diu, un moviment multitudinari, no? I ja diu això de que els homes o la gent que hi anava cap a Terra Santa inundava tots els camins, no? Hi havia una gran multitud de gent, com els grans de sorra o els estels. I no només, i això és important, vinculats als guerrers, no? Aquest moviment tenia en bona mesura un component de peregrinatge, de religiositat, que normalment no considerem obertament, no? Allò de dir la gent que anava a visitar els Jocs Sants, amb creus, no? Hi ha una idea més de veneració, de peregrinatge, de viatge religiós, del que moltes vegades pensaríem que és una expedició militar, no? I segon, i això és important, és aquest moviment que Anna Comneno veu des de les muralles del Palau Imperial Bizantí, és que és un moviment tremendament heterogeni, no? Ella diu, hi ha guerrers, però també hi ha no guerrers. Hi havia una multitud d'homes, dones i nens que abandonaven els seus països, no? I portant palmes i creus sobre les espatlles, arribaven com una riuada de gent cap a la capital imperial. I us ho diu, homes, dones i nens.
0: Claríssim.
1: No hi ha cap problema en admetre que el que hi ha és un corrent humà totalment heterogeni i que no agafa únicament la forma d'una expedició militar. Evidentment, hi ha gent, hi ha guerrers, hi ha un exèrcit que defensa, que acompanya aquesta peregrinació, aquest peregrinatge, no? Però no esgota el tema. I és important veure que ella no té cap problema en dir que hi ha homes i que hi ha dones que viatgen.
0: I aleshores, Alberto, si aquest fet és tan palmari, com pot ser llavors que es parli tan poc de la participació de les dones?
1: Bé, ja ho hem anat avançant, no? La creuada, vista en perspectiva, és per sobre de tot un espectacle bèl·lic, no? Almenys les cròniques que es fan més o menys contemporànies als fets, però sobretot després dels fets, com a tota bona crònica de l'època, tracta els temes polítics, no? Els esdeveniments polítics. És a dir, el relat tornem a aquella idea de com es narra la història en època romana, no? El relat de les guerres i dels homes que la feien, no? Els noms propis, els exemples, les anècdotes, els personatges individuals dels quals queden constància, acostumen a ser els grans cabdills de la creuada. Què fa Bohemund de Tarent? Què fa Ramon de Tolosa? Què fan els diferents dirigents, no, generals de la creuada? Però això, aquest anonimat no recau només a les dones, sinó també en tots els homes anònims que van anar-hi. Les creuades no ens donen noms propis de soldats, o els relats de les creuades no ens donen noms propis de soldats, igual que no ens donen, o que difícilment ens donen, noms propis de dones, perquè la crònica té una finalitat molt concreta, no? I té un discurs molt concret, i tot el que se'n surti de la narració de les batalles o tot el que se'n surti de l'exaltació dels èxits dels dirigents militars queda fora, no? Però tot i així, quan gratem una mica les fonts, comencem a veure dones per totes bandes, no? Com no podia ser d'una altra manera.
0: Les dones lluitaven?
1: Clar que sí, no? Potser no de manera regular als exèrcits, però sí que participen en alguna o altra fase del conflicte, no? Per exemple, tots els cronistes coincideixen a ensalçar, a jugar a la participació de les dones a la batalla de Dorilea, que és la primera gran victòria dels creuats a Anatòlia. Ja fos restant a la retaguardia de l'exèrcit, no? Ja fos encarregant-se de la gestió de les provisions o d'una feina tan important com és rematar els ferits enemics o despullar els cadàvers turcs de totes les coses de valor, no? Després de la victòria de Dorilea, hordes de dones, de nens, no? Van amb punyals, no? A rematar els ferits, a tallar dits, a treure tot el que sigui. Participen en alguna de les fases del conflicte, no? No només això, també tenim bastants referències a dones que participen als combats amb armes de projectil, disparant arcs, disparant als setges de les ciutats o a les defenses de les ciutats armes de setge, no? Catapultes, manganells, disparant amb arcs des de les muralles de les ciutats, o que participen a les tasques de reconstrucció de les muralles, a la tasca de neteja dels fossars mentre es combat. Hi ha algun exemple, crec que a Antioquia, de grups de dones que estan al fosso de la muralla, no? Reparant la muralla mentre els homes combaten davant, no? Participen activament a la logística, a la guerra, no? Sí que moltes vegades aquesta idea de la defensa de la ciutat, l'utilització d'armes de projectil, no? Perquè sí que és cert, no, que no combaten en primera línia com per exemple com aquesta idea de cavallers, no? Hi ha alguns exemples, però participen activament en moltes de les fases del conflicte, no? Això en quant a les dones anònimes. Les fonts ens diuen, no? Hi ha dones tirant fletxes des de la muralla. Clar, no et diu ni quantes, ni quines són, ni com es diuen, ni què fan, no? Perquè al narrador de la història no li interessa en absolut, no? És com, per exemple, sempre quan es parla de la història militar medieval es diu que la cavalleria, no, l'edat mitjana, la plena edat mitjana és el territori de la cavalleria, no? I que no és fins a la baixa edat mitjana que la infanteria té pes. Clar, quin és el problema? Que bona part de les fonts que tenim per l'Europa del segle XI, XII, XIII són fonts aristocràtiques, són fonts cavalleresques que narren la guerra des del punt de vista del cavaller, al qual la infanteria li importa una merda. No vol dir que no existeixi, sinó que vol dir que les nostres fonts obvien la participació de la infanteria perquè la consideren indigna, perquè el que expliquen és el joc aristocràtic, el joc cavalleresc de la guerra a cavall. Amb les dones passa el mateix. El narrador no s'atura a explicar-nos què fan les dones a la guerra, més que de passada. Però això no vol dir que no participin, no? Sempre aquest lloc que moltes vegades el silenci no vol dir absència, vol dir silenci. Això en quant a les dones anònimes, no? I en quant a les dones nobles, d'aquestes sí que en tenim alguns més detalls, no? De nou, no tant perquè fossin dones, sinó perquè eren d'alta cuna, i per tant, com eren dones de, filles de, eren gent posada al focus polític, se'ns ha conservat més dades, però això no vol dir que fossin les úniques. Per exemple, un dels relats més emotius de la primera creuada és el que té a veure amb Florinda, que és la filla del duc Odo de Borgonya, que va combatre junt amb el seu promès, Suenon, fill del rei de Dinamarca, no? Que s'havien fet la promesa de participar a la creuada, combatre junts i, quan arribessin a Jerusalem, casar-se. Que bonic, no? Uh-huh. El problema és que els dos van morir en combat abans d'arribar a Jerusalem en una emboscada turca, no? Però les fonts no tenen cap problema en dir que aquesta dona va morir lluitant, no? I ja ens indica que lluitava. També en el marc de la primera creuada tenim el cas d'Ida, que és la viuda del marcgraf d'Àustria, que no va dubtar en comanar ella mateixa el seu exèrcit, quan aquest marcgraf d'Àustria va morir. Ella va assumir la direcció del comandament militar del seu exèrcit i va anar ella com a líder del seu exèrcit a la creuada.
0: No, bé, ha quedat molt clar que les dones també lluitaven, però no només això, hi havia un ventall d'activitats bastant ampli.
1: Sí, bueno, de fet, com tu dius, aquest, el ventall d'activitats que pot fer una dona, o que pot fer un home, o que pot fer qualsevol persona a una creuada és molt ampli. En el cas de les dones, potser van des de la prostituta que acompanya els exèrcits, no?, fins a la dona que cura les ferides, busca aliment, viatja en peregrinatge, sola, acompanyada, amb altres dones, amb altres homes, o que dones que combaten, com hem vist a les diferents lluites, i com veiem hi ha tot un univers de pràctiques, no?, que acostumem a no tenir en compte quan pensem en una expedició militar, en un viatge, en un peregrinatge, no? I una d'aquestes pràctiques, una d'aquestes actes és, per exemple, els embarassos. Les dones participen a les creuades i també s'embarassen i pareixen durant el viatge, no? Perquè una cosa no quita l'altra, no? I ja sabeu que sempre ve més de gust quan viatges, no? Perquè, bueno, ja com... Bueno... Ara s'ha
0: sortint d'aquest jardí,
1: s'ha fet el silenci, però és una cosa que ens passa a tots. Bueno, és famós, per exemple, el cas del comte de Tolosa, Alfons Jordà, que és el fill de Ramon IV de Tolosa, que és un dels cabdills de la primera creuada, i d'Elvira de Lleó, que és la seva dona, que acompanya, bueno, que, veus, sempre que diem la dona acompanya el marit a la creuada, no, és així, els dos viatgen a la creuada, no? Ramon de Tolosa i la seva dona, Ramon i Elvira, viatgen a la creuada. I durant la creuada aquesta Elvira s'embarassa, no? I aquest Alfons Jordà neix a Trípoli mentre els seus progenitors participen a la creuada i aprofiten, ja que estàs de peregrinació, per batejar-lo al riu Jordà, no? Com a Jesús i tal, doncs,
0: ja que
1: et baptitzes perquè això mola molt, no? Poder dir, a mi me bautizaron en el Jordán, xato. Fins al punt de que aquest nen li diuen Alfons, que és un nom típic de la família de Tolosa a l'època, però li posen el sobrenom de Jordà, Alfons Jordà, no? Perquè quedi ben clar on ha nascut aquest nen i on s'ha baptitzat. I aquest després tornarà i serà un dels més famosos comtes de Tolosa, no? Però l'exemple és molt interessant perquè indica que les dones no només viatgen a les creuades sinó que mantenen la seva vida normal, no? És a dir, s'embarassen, pareixen, tenen fills sense cap mena de problema.
3: A les portes de Troia, descobreix la teva història.
2: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: El comte Esteve a la seva dona Adela, la seva dolça i amable esposa, als seus fills i a tots els vassalls del seu llinatge. Podeu estar completament segura, esposa meva, que el missatger que us envio m'ha deixat sa i estalvi a Antioquia i en la major prosperitat. Podeu estar segura, amor meu, que tinc ara en plata, or i tota sort de riqueses dues vegades més que allò que el vostre amor m'havia donat quan vaig partir, ja que tots els nostres prínceps, de comú acord, amb l'exèrcit en ple i en contra dels meus propis desitjos, m'han nomenat el cap i el director d'aquesta expedició.
1: Molt bé, Alberto, doncs aquest text que hem escoltat, què és?
2: Bueno, doncs això és l'inici d'una de les cartes que Esteve de Blois, o Etienne de Blois, un dels cabdills de la primera croada, va enviar a la seva dona, Adela de Normandia, que aquesta Adela de Normandia és filla de Guillem el Conqueridor, no? Sabeu, el normand que conquesta Anglaterra, uh-huh. I que aquesta Adela, a diferència d'altres dones nobles de l'època, que, com hem vist, no va anar amb el seu marit a la croada, sinó que es va quedar a Normandia defensant els interessos familiars. Vale.
1: I què té d'important aquesta carta?
2: Bueno, té d'important o té de significatiu de que és l'inici d'una de les situacions més compromeses de la primera croada, una de les situacions més mediàtiques de la primera croada, i que a més és una història que té la virtut de demolir o d'enderrocar molts dels nostres prejudicis sobre el tema, no? Ja hem escoltat el text, no? Que veiem com aquest Esteve de Blois parla de les riqueses que ha guanyat durant l'expedició, no? Cosa que ens diu que no era només una peregrinació, uh-huh. O no era només una cosa religiosa, no? I ho diu, no? Tinc ara amb plata, or i tota sort de riqueses dos vegades més d'allò del que el vostre amor m'havia donat quan vaig partir, uh-huh. No? Això és molt interessant perquè diu que ha fet negoci i sobretot que la dona li havia donat els diners, no? És gairebé està passant comptes amb el jefe, no? Li escriu la carta i li diu: bueno, cariño, ja hem guanyat el doble del que vam invertir a la creuada, no? Dels diners que tu em vas donar perquè jo m'anés a fer negoci a l'expedició, ja els hem doblat, no? Ens va tot perfecte, no? I la carta a més li dona indicacions de com estan en la guerra, com van anar les batalles que s'han fet, com una mica per posar-la al dia de tot el que està passant a l'expedició de la primera creuada. A més, diu que la resta de creuats l'han fet al cap de l'expedició, no? Diu, bueno, una mica de falsa modèstia, no? Tots els nostres prínceps, de comú acord, amb l'exèrcit en ple i en contra dels meus propis desitjos, no, jo no queria, perquè m'han nomenat el cap i el director de l'expedició, cosa que és mentida. Però bueno, ell aprofita que escriu a casa i una mica exagera les seves virtuts, no? És, sí. És molt graciós, de fet això ja és graciós.
1: Sembla que aquest Esteve de Blois era una mica exagerat, per tant.
2: Sí, perquè a més és una carta pública, no és una carta d'un marit a una dona que és privada, no? Ja, si recordeu el començament d'aquest fragment, no? El comte Esteve, la seva dona Adela, la seva dolça i amable esposa, els seus fills i a tots els vassalls del llinatge, no? Tot i que després la carta està dirigida en primera persona o en segona persona a l'esposa, és una carta que va per tothom, no? És una relació de notícies, és una carta que és pública i per això també es conserva, perquè quan va arribar segurament Adela va fer ordenar o va manar que es fessin còpies i aquestes còpies circulessin, i per això alguna d'aquestes còpies s'ha conservat, no? Hi ha una voluntat d'informació o de comunicació del que està passant, no? Bé, aquest Esteve de Blois, com tu ja has intuït, és una mica exagerat, però és encara més divertit perquè aquest Esteve explica la seva carta com ha anat la creuada fins llavors i deixa el relat just quan els creuats conquereixen la ciutat d'Antioquia o estan a punt de conquerir la ciutat d'Antioquia. Els creuats, ja hem dit que van tenir una primera batalla important a Dorilea, no? Que van guanyar, i després van anar de victòria en victòria fins a arribar a la ciutat d'Antioquia, que era una ciutat amb unes muralles romanes molt important, molt ben defensada, i comencen un gran setge contra aquesta ciutat, un setge que aconsegueixen trencar, que aconsegueixen conquerir la ciutat, però, i aquest és just el moment en el que Esteve de Blois redacta la carta i l'envia, però aquest setge d'Antioquia o aquesta presa d'Antioquia ben aviat es converteix en una trampa, perquè la resta de d'exèrcits turcs i de principats turcs, mentre els creuats assetjaven Antioquia, s'havien anat reunint per trencar el setge. Llavors, els creuats conquereixen la ciutat, després de mesos de setge, entren a la ciutat pràcticament sense menjar, sense no sé, i just quan entren s'enteren de que està arribant un gran exèrcit turc per posar setge a la ciutat, no? Llavors els atacants es converteixen en atacats, no? I és un panorama desolador i la creuada està a punt d'acabar perquè aquest setge d'Antioquia s'aconsegueix aixecar dures penes, vale? Doncs en aquest moment, en aquest just moment, Esteve de Blois, que va de Cristiano Ronaldo de la creuada, no? És guapo, hermoso, rico, sí, just en aquest moment decideix que ja n'han tingut prou, que està veient com va el percal, no? que ens fotran aquí una impressionant, i decideix fugir d'amagatotis de la ciutat just abans de que arribin els enemics, i d'incògnit se'n torna a Normandia, no? Se'n torna a buscar un vaixell i se'n torna a Normandia per tornar a casa després d'aquesta gran derrota, no? Clar, el problema és que aquest tio és un bocazas, no? Perquè
1: ja ho hem vist.
2: Ha passat cartes explicant a la seva dona lo bé que li anava tot, lo va, cariño...
1: Cartes públiques,
2: no? I després, volta, quan... Ja veus, a més aquest tio fuig, i quan arriba... Al final, els viatges a l'edat mitjana triguen un cert temps. Quan arriba a Europa, els creuats... ha trencat el setge d'Antioquia i continuen i van alliberar Jerusalem, no? I ell torna fent el Canelo a casa, no? Dient, de la que m'he librat, i quan arriba s'entera de que la resta s'han fet rics, han gosat, no? I un és rei de Jerusalem, l'altre és pisa, i ell diu, hòstia,
1: no? Molt bé, xato.
2: I no només això, sinó que durant les notícies de la seva fugida s'escampen per tot arreu, i quan torna a casa tothom se'n riu d'ell, és un covard, no? És molt divertit, per exemple, agafar el fragment que el cronista Euderic Vital ens escriu, ens explica els detalls d'aquella situació, no? Perquè és molt, aquí estem tocant realitat, no? Diu, per exemple, Euderic Vital, muchas gentes reprochaban a Etienne su conducta, y este se sentía quan arriba a Europa, no? Mucha gente reprochaba a Etienne su conducta, y este se sentía obligado, tanto por temor cuanto por confusión, a volver con el ejército de Cristo. Digo, hostia, m'hauré de tornar perquè, vaja. Su esposa Adela, eso es lo importante, le reprendía frecuentemente, ¿no? Y mientras multiplicaba las caricias en la intimidad conyugal, le decía, no quiera Dios, mi amado Señor, que tenga que soportar la reprobación con la que tanta gente te abruma. Recuerda el amor que te hizo famoso durante tu juventud y vuelve a tomar las armas del glorioso ejército por la salvación de millares de personas, para que brote. Esta mujer prudente y llena de celo le decía estas cosas y muchas más parecidas, pero él, que conocía peligros y dificultades, tenía miedo de volver a enfrentarse por segunda vez con tan penosos sufrimientos, ¿no?
1: Hashtag espavila.
2: Sí, era un... a mí es muy bonito, ¿no? En la intimidad conyugal le decía, cariño, bueno, no pasa nada, seguro que es la primera vez que te pasa, ¿no? Que esas cosas que digan las donas de la intimidad conyugal. Pero públicamente le decía, pero... idiota, ¿qué fas aquí? Torna tan... Pero digo, torna tan porque me estás fent pasar vergonya. Fixeu-vos que Adela, filla del rei d'Anglaterra, no? Filla de Guillem el Conqueridor de Normandia, ha d'aguantar com ha enviat el seu marit a la creuada, li ha pagat el viatge, no? li ha donat els diners per anar-hi, i aquest tio no només, primer, fa el bocaxancle explicant lo bé que li va tot, i dos mesos després te'l trobes a casa que ha vingut fugint. I l'actuació d'Adela és brutal i ens explica molt bé allò que parlàvem al principi del programa, no? De la direcció política de la creuada, no? Adela no va a la creuada, però dins del nucli familiar, qui ha organitzat l'expedició, qui ha decidit que s'anés, qui ha finançat el viatge i qui té molt clar el que s'està jugant familiarment en el viatge és ella. Uh-huh. Fins al punt que quan arriba li diu, bueno, cariño, ja sé que l'has passat mal, però coge tus cuchillos, no? I vete otra vez a Terra Santa. I aquest Esteban de Blois, fes a tota la pressió pública, imagina't que torna de Normandia i se tothom a dir, covarde, tonto, perquè a més la carta l'ha llegit tothom, o les cartes les ha llegit tothom. Es veu obligat a tornar a la creuada i al 1101 en una expedició de reforç que es fa en ajuda de la tot just conquerida Jerusalem, doncs se'n torna a Terra Santa amb tan mala sort que mor durant el viatge, no? Però és l'anècdota o la història és molt significativa de com funcionen o de com respira la situació, no? En aquest cas és Adela, és la dona qui gestiona la presa de decisions de la situació, no? Queda clar qui controla el cotarro, qui controla el tempo dels fets, no? És ella qui envia el marit a la creuada donant-li els diners, és ella qui demana que se li escriguin cartes per rebre la informació, és ella que quan arriben les cartes les copia i les fa distribuir, no? És ella la que dona els canals de comunicació, és ella la que quan torna al seu marit tot deshonrat fa tot el possible perquè torni el combat, no? I és un bon exemple d'allò que dèiem abans, no? Si nosaltres ens centrem únicament en explicar la creuada com una expedició militar masculina,

0: del territori. Moltes d'aquestes dones i molts d'aquests homes que viatgen tornen a casa, però molts es queden i organitzen el territori, no? Moltes vegades creiem, o aquests 200 anys que van des de 1099 quan es conquesta Jerusalem a 1087-1089 quan Saladí recupera 1199 quan Saladí recupera Terra Santa, són vist com un període de guerra, no? Les creuades són unes guerres contínues, però si agafem la primera, la segona, la tercera creuada, potser hi ha en 100 anys de pau, o en 100 anys hi ha 80 o 85 anys de pau i 15 anys de guerra. Qui gestiona el territori en aquests 85 anys de pau?
1: Clar.
0: Qui pareix els nens? Qui es queda? Qui forma les famílies? Qui ajuda, o en, no ajuda, en col·laboració amb el seu marit, conreua la terra, compra, ven, crea la vida en aquell territori, no? Moltes vegades veiem les creuades o veiem el regne de Llatí de Jerusalem com una empresa militar, no? El reino de los cielos, no? Orlando Bloom fent l'idiota allà a Terra Santa, no? I creuats i guerrers i no sé què, i no apareix cap dona. Apareix una, no? La que se tiene que ligar l'Orlando Bloom, perquè si no, no hi ha pel·lícula. Però clar, com s'instaura el regne llatí de Jerusalem? Quin és el paper que les dones tenen en aquest paper, en aquest món? A més, serà molt... d'una per un altre programa. Però els reis de Jerusalem tindran la mania de tenir moltes dones. Per exemple, el rei Balduí II de Jerusalem té només dones. Llavors són i no hi ha cap problema en que la dona sigui la reina del territori. Llavors, que generen unes dinàmiques molt interessants de poder femení o de legitimació femenina dins del regne de Jerusalem. Llavors, tot això, que, com dic, donaria per un altre programa, ja ens explica de que si pensem en el moviment creuat, en les expedicions militars, en l'ocupació del territori des d'un punt de vista masculí, ens passa com quan van fer aquells programes sobre la iconoclàstia, la guerra, sí, de les icones. Si ho expliquem des del punt de vista estrictament masculí, no entenem res.
1: Exacte.
0: Ens quedem amb una col·lecció de batalletes, de tòpics, de suplement de història il·lustrada, no? Esto es un cruzado, esto es un no sé qué, esto... ninjas contra azteques, no? Aquella cosa tan, tan rara de la història militar. I no entenem realment com funcionava la societat de l'època, quin era el paper dels dos sexes a l'època, i per això jo crec que aquesta reflexió és una bona manera de tancar el programa i potser obrir-ne un de nou durant, espero que el 2018, sobre el regne llatí de Jerusalem.
2: Les recomanacions troianes.
1: Molt bé, doncs breument, perquè se'ns acaba el temps, com sempre ens agrada fer alguna recomanació per aquells oients que s'hagin interessat pel tema puguin aprofundir. Imagino que El Reino de los Cielos no figuraria entre les recomanacions, però sí que tenim un llibre que pot interessar.
0: Bueno, El Reino de los Cielos es pot recomanar.
1: Es pot recomanar. Però s'ha de veure
0: una recomanació no ha de ser una recomanació sempre positiva, perquè una recomanació negativa també pot ser interessant, no?
1: Recomanem negativament El Reino de los Cielos?
0: Et recomano que no, no? Et recomano que no facis això o t'emportaràs una hòstia, no? És una recomanació en negatiu, però que a vegades pot ser positiva, no? Si recomanem en positiu, que potser és el més interessant, hi ha un llibre, ja té uns anys i potser és una mica difícil de trobar, però a les biblioteques més o menys es pot trobar, que és La mujer en el tiempo de las cruzadas, de Régine Pernod, que diguem que és la segona part d'un llibre que ella va fer anys abans sobre La mujer en el tiempo de las catedrales, no? Que agafa aquell llibre del tiempo de catedrales de Duby i el que fa és dir, bueno, per les mujeres en el tiempo de las catedrales. I llavors aquest llibre de La mujer en el tiempo de las cruzadas, de Régine Pernod, segueix molt bé la participació femenina, o ens ajuda a veure una mica la participació femenina des de la primera creuada fins a la final del Regne de Jerusalem.
1: Molt bé, doncs t'agafem la paraula. Aquest programa té una futurible segona part. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
0: A tu.
1: Moltíssimes gràcies al Carlos Lecegui, al control tècnic que us ha parlat Sergio Rodríguez, i nosaltres, com sempre, us esperem a un pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Presentador:
3: Sergio Rodríguez.
2: Historiadors:
3: Alberto Reche i Oliver Vergés.

0: Buscemi triem els èxits de sempre.
1: Buscemi triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Hola, bon dia. Ahir, després d'una jornada en la qual vam tenir força sol, també vam tenir precipitacions. Ahir al matí caia algun ruixat puntual cap a l'extrem nord del Maresme i ahir al vespre es van repetir aquestes precipitacions i alhora s'hi van sumar alguns xàfecs que van afectar la zona central de la comarca. Per exemple, a Mataró van caure uns 5 litres per metre quadrat, en el cas de Malgrat de Mar en van caure 6, també a Tordera van caure 5 litres per metre quadrat, per tant, precipitacions força irregulars i tampoc no massa importants. Avui s'espera una jornada en la qual aquest matí veurem com cap a l'interior de la comarca, la serralada litoral, les nuvolades van en augment, van in crescendo. Unes nuvolades que podrien, fins i tot cap al migdia, primeres hores de la tarda, arribar a deixar algun xàfec, però sempre cap a aquesta zona interior de la comarca, a prop de la costa, esperem que es mantingui l'ambient assolellat. Veurem les nuvolades, però no esperem precipitacions a primera línia costanera. No descartem, però, com ja hem dit, algun xàfec a la serralada litoral. Després es desplaçaran cap al prelitoral i, posteriorment, cap a la Catalunya central i, per tant, nosaltres aquesta tarda quedarem al marge d'aquestes precipitacions. Tot això amb unes temperatures mínimes que avui han pujat una mica, les màximes més o menys seran com les d'ahir, vents fluixos que continuaran bufant de mar cap a terra i situació marítima amb una lleugera maror a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres s'espera un temps tranquil, un temps majoritàriament estable i assolellat amb algunes nuvolades però sense precipitacions. Les temperatures demà pugen, sobretot a les hores centrals del dia, mentre que pel que fa als vents en conjunt seran fluixos i continuaran bàsicament de component del sud i el sud-est. La situació marítima demà novament dominada pel marejol. Estem a les portes d'un cap de setmana en el qual en una comarca com el Maresme doncs, es fan moltes activitats. Doncs bé, hem de dir que dissabte el matí aguantarà, però amb augment dels núvols que durant la tarda i nit de dissabte a diumenge deixaran precipitacions en forma de xàfecs que aniran a menys cap a mitjanit del dissabte al diumenge, però durant la tarda del dissabte hi haurà pluges en molts punts de la comarca. De fet, esperem precipitacions generalitzades. Diumenge, en canvi, tot el contrari. Tindrem un temps estable, un temps assolellat, en el qual les temperatures que dissabte baixaran tornen a recuperar-se amb valors de 24-25 graus, sobretot cap a l'interior del Maresme.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Escolta, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

Bon dia, són les 10. 35 grups han demanat participar en el concurs Mosca d'enguany. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en la novena edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió i blues band, entre altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6 per concursar al Mosca. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserves per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs que està previst fer-se al juliol serà la participació directa com a taloners als concerts de l'Alterfesta de la Festa Major. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Apuntar-se a aquest concurs és gratuït i per triar els 6 grups que finalment actuaran. Es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls, que siguin menors de 35 anys i que presentin propostes originals i noves.

0: I entre altres temes també relacionats amb la joventut, Blanes es mobilitza contra l'assetjament juvenil amb la jornada Fora de Joc. L'Ajuntament de Blanes, a través del Departament de Joventut i també l'equip de la Nau 4 Espai Jove, ha organitzat aquest dissabte una jornada intensiva per lluitar contra el bullying. Sota el títol Fora de Joc, l'objectiu és contribuir a erradicar l'assetjament juvenil, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes a l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Blanes han explicat que la jornada, que justament coincideix amb la recent commemoració del Dia Internacional contra el Bullying, pretén trencar el silenci còmplice i la indiferència davant d'un fenomen que situa Espanya com el 6è país de la Unió Europea amb més suïcidis per aquesta causa. Les activitats començaran al matí a la plaça dels Països Catalans amb el col·loqui en primera persona. En aquest espai, joves que han patit assetjament, famílies i professionals d'entitats com Pica Catalunya o l'associació Te Acompanyo compartiran les seves experiències per visibilitzar la problemàtica. A la tarda, la programació continuarà amb un punt d'informació on de 5 de la tarda a 8 del vespre s'oferiran recursos i orientació per joves i famílies que estiguin patint aquestes situacions. A partir de les 5 es farà un mural col·lectiu com a eina de lluita i expressió contra el bullying. El tancament de la jornada tindrà un fort component musical. De 6 a 8 se celebrarà el concert No Estamos Solos, amb cançons de Clàudia Mora García. També la vetllada acabarà amb un concert jove que donarà veu a 8 talents emergents locals vinculats a la 9-4 Espai Jove. L'organització ha previst que en cas de pluja totes les activitats es traslladin a la mateixa nau. Podeu consultar aquestes notícies, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 11 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Changi ga chuanen nendom game. Nendom.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Ràdio Palafolls.
1: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia més a prop.
3: Més a prop.
4: Hit the beat and take it to the first now.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away.
0: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: Bon dia, són les 11. Palafolls Som no va pactar amb el PSC per la gestió empresarial de Joan Vila. Tot i que fa gairebé 3 anys de les darreres eleccions municipals, encara ara es van coneixent els moviments postelectorals viscuts entre bambolines. Fa uns dies, Joan Vila explicava que Palafolls Som demanava el seu cap i el de Lluís Moreno per poder pactar un govern de coalició i que els socialistes van refusar aquesta exigència. Per la seva banda, Palafolls Som ha confirmat la desconfiança amb aquests dos dirigents socialistes. En aquest sentit, han manifestat ara que no creien responsable que Vila gestionés un pressupost municipal per sobre dels 11,5 milions d'euros, quan la seva empresa personal estava en fallida. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, parla de responsabilitat política.
1: No se trata de una valoración personal, sino un análisis que hicimos de datos económicos públicos disponibles en el Boletín Oficial de Registro Mercantil. El señor Vila en aquella época era administrador único de una empresa. Esa empresa presentaba en aquellos momentos unas pérdidas superiores a 200.000 euros y un patrimonio neto negativo. Considerando esto que acabamos de contar, nos pareció que lo más coherente no era poner al frente de la gestión de 11 millones y medio al señor Vila.
0: Sobre la seva exigència de portar Vila, Armada afirma que la Federació Socialista del Maresme els hauria assegurat que el cap de la llista del PSC seria un home de palla i que la gestió real del previsible govern aniria a càrrec de Dolors Agüera.
1: En ningún momento se negoció ni se pidió nada por parte de Palafolls Som. Pues la parte de la Federación del Maresme nos cita. Una de las propuestas que nos hacen es que no nos preocupemos, que el señor Vila será la cara visible, pero sería la señora Agüera, Dolores Agüera, quien lleva toda la gestión real del ayuntamiento. Declinamos esta propuesta porque entendemos que al final la decisión y la firma final es del alcalde y que no podíamos jugar con los intereses económicos del pueblo.
0: Armada no especifica per què no volien el llavors regidor electe Lluís Moreno, però assegura que la manca de confiança en Vila i Moreno està basada en dades objectives que són de domini públic. Aquesta notícia la podeu consultar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls, som de Palafolls, som de Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 7 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi aquí a Palafolls, destacant la Tribu Juganera, aquest nou espai de jocs en família a la biblioteca que es fa tots els divendres entre les 5 i les 7 de la tarda. Per totes les edats trobareu més informació a les seves xarxes socials. Del nostre municipi també destacarem proposta d'espectacle de la Quarta Finestra, les cloendes de fet del grup d'adults. Aquest pròxim dissabte, 9 de maig, al punt de les 6 de la tarda, hi haurà Mentides. Serà a la Masia de Can Florenci i les entrades es poden comprar anticipades a través del link que trobareu al seu Instagram.
0: No t'ho perdis.
1: I seguim parlant de teatre, però en aquest cas, sessió de teatre familiar dins el cicle Escena 9. Aquest diumenge, Bruixanteris. Serà a partir de les 12 del migdia amb la companyia Butai Produccions, al teatre del nostre municipi, amb entrada lliure i aforament limitat. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Demà divendres hi ha nova projecció de pel·lícula dins el cicle de Cineclub Garbí amb La veu de Hin. Serà a partir de 9:45 del vespre al Centre Cultural. Endinsant-nos ja en el cap de setmana, dissabte hi ha jornada de portes obertes del GEM. Serà a partir de les 10 del matí al local del GEM a Can Feliciano. I també destacarem per dissabte la presentació del llibre Zenòbia Camproví, Els secrets de Cala Montjoi. Serà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal, amb la presència del seu autor, Francesc Galí. Seguim i ens fixem ara amb les diferents propostes culturals al municipi de Pineda. Demà tenim presentació també de llibre, serà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de les 6 de la tarda, Una història que contar, a càrrec de la seva autora. A part del cap de setmana, també destacarem que a la zona del Poble Nou hi haurà una nova edició del Fira Sud, amb diferents activitats musicals i també concerts.
0: No t'ho perdis.
1: Més enllà, deixem Pineda i ens situem ara al municipi de Calella. Dins els actes del festimatge, aquesta nit a les 9, al bar de la Sala Mozart, hi haurà projecció dels films de la Filmoteca Cinema Recuperat, secció de cinema 9 i mig, dins dels actes del festimatge 2026, amb entrada lliure i gratuïta. De cara ja a demà divendres, destacarem a 6:45 del vespre i a la Biblioteca Can Salvador de la plaça la xerrada sobre arquetips a càrrec d'Olga Morente, organitzat per la Biblioteca Municipal. Hi ha més propostes a apuntar a l'agenda. Ens quedem ja amb les activitats al municipi de Tordera. Per exemple, dissabte tenim la conferència de la fusta del ginjoler i de l'acer inox a la Tenora, al local de l'Associació Gent Gran de l'Esplai. Una proposta que es farà dissabte al punt de 6:45 del vespre amb el maresmenc Miquel Puig de Llívol i Busquer. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà comença el cicle de concerts Música a l'Esperança. Ho farà la Capella de l'Esperança a partir de les 10 del vespre. El primer concert és amb Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, que ens presenten Entre cordes i paraules, el món sonor de Salvat Papasseit. Les entrades costen 12 euros i es poden comprar al mateix local abans del concert.
0: No t'ho perdis.
1: I aquest cap de setmana hi ha les diferents iniciatives del Fora de Joc, la jornada contra l'assetjament juvenil. En aquest cas, dissabte, durant tot el dia, hi haurà xerrades, concerts i taules rodones a l'Espai Jove Nau 4 i també a la plaça dels Països Catalans. Sense oblidar que diumenge hi ha la 34a edició de la Ruta de les Ermites, amb tres rutes, la de 18 quilòmetres, que sortirà a les 9 del matí, la de 12 quilòmetres, que sortirà un quart d'hora més tard, i a 9:45 sortirà la de 9 quilòmetres, tot des del Passeig de Mar al carrer A.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Bon dia, són les 12. Normalitat a la llar d'infants de Palafolls en una jornada de vaga marcada pels serveis mínims. Avui la plataforma 03 ha convocat una jornada de vaga general a Catalunya dins el sector de les llars d'infants. A Palafolls, tal com han indicat des de la llar d'infants palafollenca, s'han assegurat els serveis mínims establerts per permetre el funcionament bàsic del centre. Segons les dades recollides, la llar d'infants ha comptat amb l'assistència de 41 nens i nenes, destacant que en el cas dels nadons han assistit tots. Pel que fa al servei de menjador, un total de 23 infants es queden a dinar a l'escola. Per garantir aquesta activitat, s'han complert els serveis mínims que estipulaven la presència d'una persona del claustre i el 33% de la plantilla. En el cas dels serveis complementaris, com el menjador i les acollides, s'ha comptat amb el 50% del personal. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga programades per aquest mes de maig. La pròxima serà el dia 20, en el marc d'una protesta d'abast estatal. El sector denuncia una situació de precarietat laboral i demana la dignificació de l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Entre les principals reivindicacions de la plataforma, que agrupa sindicats i entitats del sector, destaquen la reclamació de l'equiparació amb altres etapes educatives i la revisió de convenis. També que se segueixin les recomanacions europees, que suggereixen 4 infants per adult en el grup de 0 a 1 any, 6 en el de 1 a 2 anys i 8 infants en el de 2 a 3. També sol·liciten un finançament públic estable, més suports per l'alumnat amb necessitats especials i el reconeixement de les hores de coordinació dins la jornada laboral. Aquesta mobilització s'emmarca en un calendari de protestes més ampli que afecta tot el sistema educatiu català i que preveu diverses aturades i manifestacions fins al pròxim 5 de juny. De moment això és tot. Ja podeu consultar aquesta notícia i moltes més a la nostra plana web. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Un home de 56 anys ja ha mort en un xoc frontal a la Nacional 2 entre Palafolls i Malgrat. L'accident es va produir ahir a la tarda al punt quilomètric 676, on un xoc frontolateral entre dos vehicles va acabar amb la vida d'un veí d'Argentona. Una altra persona va resultar ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital de Mataró. El sinistre va mobilitzar bombers, SEM, Mossos i policia local i va provocar importants retencions de trànsit durant diverses hores mentre s'investigaven les causes.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui, ni d'altres, i les avancem en titulars. Palafolls Som revela que no va pactar amb el PSC per la fallida de l'empresa de Joan Vila. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha explicat que la manca de confiança en Vila i també en Lluís Moreno va impedir un govern de coalició ara fa 3 anys. Segons Armada, no consideraven responsable que Vila gestionés un pressupost municipal d'11,5 milions d'euros quan la seva empresa personal estava en fallida. També ha afirmat que la Federació Socialista els va descriure Vila com un home de palla i que la gestió real aniria a càrrec de Dolors Agüera. Avui també parlarem de la llar d'infants de Palafolls, i és que avui hi havia jornada de vaga. La protesta convocada per la plataforma 03 per denunciar la precarietat laboral s'ha seguit amb normalitat en el centre de Palafolls, garantint la presència d'un 33% de la plantilla i el 50% amb menjador i acollides. Les educadores reclamen en aquesta vaga una millora de les ràtios i un finançament públic estable. La llar d'infants de Palafolls ha tingut el ple d'assistència, per exemple, en el grup de nadons, i 23 infants s'han quedat en el servei de menjador. A l'informatiu d'avui també parlarem del concurs Mosca, que ha rebut 35 sol·licituds de grups de 16 estils musicals diferents. L'àrea de joventut ha tancat el termini d'inscripcions per la novena edició del certamen amb una gran varietat de propostes, des de rock i cumbia pop fins a grups urbans i blues band. Ara s'escolliran només 6 grups per la final de juliol, prioritzant aquells que tinguin almenys un 25% dels membres locals i siguin menors de 35 anys. Avui també parlarem de Blanes, que organitza la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. Aquest dissabte, a la plaça dels Països Catalans acollirà col·loquis i punts d'informació per visibilitzar el bullying, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes. La iniciativa pretén trencar el silenci còmplice i oferir recursos a joves i famílies, incloent-hi la creació d'un mural col·lectiu. La jornada finalitzarà amb concerts de talents emergents locals vinculats a la 9-4 Espai Jove. I parlarem de formacions, perquè el Consell Comarcal forma empreses i emprenedors de la normativa legal i la venda en línia. Davant l'auge del comerç electrònic, s'ha organitzat un curs gratuït demà i la setmana vinent a Mataró per explicar les obligacions legals de les pàgines web. La formació abordarà la redacció de l'avís legal, la política de privacitat i les galetes, així com també la gestió de la publicitat i les condicions de contractació a distància.

0: I avancem la previsió meteorològica. Aquesta tarda les nuvolades es desplaçaran de l'interior del Maresme cap al prelitoral, per tant el Maresme dominarà el sol. A primera hora s'esperen xàfecs a la serralada litoral, però bona part de la comarca no s'esperen pluges. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component est i nord-est. El mar estarà en estat de maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 18 i els 22 graus. A Palafolls el cel avui s'anirà ennuvolant amb el pas de les hores. Les temperatures màximes es mantindran en els 22 graus i les mínimes pujaran fins als 10. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 7 de maig del 2026 i ho fem amb algunes de les notícies més destacades de la jornada. Entre altres, hem de lamentar la mort d'un home en un xoc frontal a la Nacional 2 entre Palafolls i Malgrat. Ahir a la tarda un home va morir en un accident de trànsit a la carretera Nacional 2 al terme municipal entre Palafolls i Malgrat. El sinistre es va produir cap a 3:45 de la tarda al punt quilomètric 676 de la Nacional 2. Segons han informat fons policials, per causes que encara s'investiguen, es va produir un xoc frontolateral entre dos cotxes. A conseqüència de l'impacte, un dels conductors, un home de 56 anys i veí d'Argentona, va morir. A més, una altra persona va resultar ferida greu. En un primer moment va ser atesa pels equips d'emergència desplaçats fins al lloc dels fets, però finalment la van traslladar a l'Hospital de Mataró. L'accident va provocar importants retencions de trànsit a la zona durant diverses hores. Fins al punt de l'accident es van desplaçar efectius de bombers de la Generalitat, diverses unitats del SEM, patrulles dels Mossos d'Esquadra i agents de la policia local, tant de Palafolls com de Malgrat de Mar. Els Mossos d'Esquadra ara estan investigant les causes exactes d'aquest sinistre. I parlem ara de política, perquè Palafolls Som no va pactar amb el PSC per la gestió empresarial de Joan Vila. Tot i que fa gairebé 3 anys de les darreres eleccions municipals, encara ara es van coneixent els moviments postelectorals viscuts entre bambolines. Fa uns dies Joan Vila explicava que Palafolls Som demanava el seu cap i el de Lluís Moreno per poder pactar un govern de coalició i que els socialistes van refusar aquesta exigència. Per la seva banda, Palafolls Som ha confirmat la desconfiança amb aquests dos dirigents. En aquest sentit, han manifestat ara que no creien responsable que Vila gestionés un pressupost municipal per sobre dels 11,5 milions d'euros quan la seva empresa personal estava en fallida. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, parla de responsabilitat política.
1: No se trata de una valoración personal, sino de un análisis que hicimos de datos económicos públicos disponibles en el Boletín Oficial de Registro Mercantil. El señor Vila en aquella época era administrador único de una empresa. Esa empresa presentaba en aquellos momentos unas pérdidas superiores a 200.000 euros y un patrimonio neto negativo. Considerando esto que acabamos de contar, nos pareció que lo más coherente no era poner al frente de la gestión de 11 millones y medio al señor Vila.
0: Sobre la seva exigència d'apartar Vila, Armada afirma que la Federació Socialista del Maresme els hauria assegurat que el cap de llista del PSC seria un home de palla i que la gestió real del previsible govern aniria a càrrec de Dolors Agüera.
1: En ningún momento se negoció ni se pidió nada por parte de Palafolls Som. Pues la parte de la Federación del Maresme nos cita. Una de las propuestas que nos hacen es que no nos preocupemos, que el señor Vila será la cara visible, pero sería la señora Agüera, Dolores Agüera, quien lleva toda la gestión real del ayuntamiento. Declinamos esta propuesta porque entendemos que al final la decisión y la firma final es del alcalde y que no podíamos jugar con los intereses económicos del pueblo.
0: Armada no especifica per què no volien el llavors regidor electe Lluís Moreno, però assegura que la manca de confiança en Vila i Moreno està basada en dades objectives que són de domini públic. I després de parlar de política, hem de parlar d'educació, concretament de la llar d'infants. I és que avui hi ha hagut normalitat a la llar d'infants de Palafolls en una jornada de vaga marcada pels serveis mínims. Avui la plataforma 03 ha convocat una jornada de vaga general a Catalunya dins el sector de les llars d'infants. A Palafolls, tal com han indicat, des dels palafollets s'han assegurat els serveis mínims establerts per permetre el funcionament bàsic del centre. Segons les dades recollides, la llar d'infants local ha comptat amb l'assistència de 41 nens i nenes, destacant que en el cas dels nadons, han assistit tots. Pel que fa al servei de menjador, un total de 23 infants s'han quedat a dinar a l'escola. Per garantir aquesta activitat, s'han complert els serveis mínims que estipulaven la presència d'una persona del claustre i el 33% de la plantilla. En el cas dels serveis complementaris, com el menjador i les acollides, s'ha comptat amb el 50% del personal. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga programades per aquest mes de maig. La pròxima serà el dia 20 en el marc d'una protesta d'abast estatal. El sector denuncia una situació de precarietat laboral i demana la dignificació de l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Entre les principals reivindicacions de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats del sector, destaquen la reclamació de l'equiparació amb altres etapes educatives i la revisió també dels convenis. També volen que se segueixin les recomanacions europees i que suggereixen 4 infants per adult en el grup de 0 a 1 any, 6 infants d'1 a 2 anys i 8 en el de 2 a 3 anys. També sol·liciten un finançament públic estable, més suports per l'alumnat amb necessitats especials i el reconeixement de les hores de coordinació dins la jornada laboral. Aquesta mobilització s'emmarca en un calendari de protestes més ampli que afecta tot el sistema educatiu català i que preveu diverses aturades i manifestacions fins al pròxim 5 de maig. I ara parlem de cultura. 35 grups han demanat participar en el concurs Mosca. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta nova edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió, blues i altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserva per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs, que està previst fer-se el juliol, serà la participació directa com a taloners als concerts de l'Alterfesta de la Festa Major al setembre. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Aquest concurs és gratuït i per triar els 6 grups que finalment actuaran es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls. També els menors de 35 anys i que presentin propostes originals i noves. Marxem cap a la resta de la comarca perquè el Consell Comarcal del Maresme ofereix formació sobre la normativa legal per la venda en línia. Amb l'auge del comerç electrònic, que s'ha consolidat tant com a canal únic de vendes com en convivència amb el format presencial, les empreses i emprenedors s'enfronten al repte de complir amb una normativa digital cada vegada més exigent. Per donar resposta a aquesta necessitat, el Consell Comarcal organitza la formació, la venda en línia i les pàgines web, normativa i obligacions legals. Aquest curs, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'impartirà de manera presencial a la seu del Consell Comarcal, demà i la setmana vinent. L'objectiu és que els assistents coneguin els textos legals que han de posar a disposició de la persona consumidora i el procés de compra correcte segons la llei. El programa formatiu inclou aspectes fonamentals per qualsevol negoci digital, com ara l'aplicació de la llei 34-2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la redacció i el contingut obligatori de l'avís legal, la política de privacitat i la política de galetes, és a dir, les cookies, la gestió de la publicitat i les comunicacions comercials i les obligacions en la venda a distància i les condicions generals de contractació. La formació és totalment gratuïta pels participants perquè està subvencionada al 100%. El calendari i horaris previstos són el divendres 8 de maig de 12 a 3 de la tarda i el divendres dia 15 de 12 a 2. Les persones interessades assistirien de formalitzar la seva inscripció enviant el formulari disponible a través de la web del Consell Comarcal del Maresme. I de cara al cap de setmana, Blanes es mobilitza contra l'assetjament juvenil amb la jornada Fora de Joc. L'Ajuntament de Blanes, a través del Departament de Joventut i l'equip de la nau 4 Espai Jove, ha organitzat per aquest dissabte una jornada intensiva per lluitar contra el bullying. Sota el títol Fora de Joc, l'objectiu de la iniciativa és contribuir a erradicar l'assetjament juvenil, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes a l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Blanes han explicat que aquesta jornada, que coincideix amb la recent commemoració del Dia Internacional contra el Bullying, pretén trencar el silenci còmplice i la indiferència davant d'un fenomen que situa Espanya com el 6è país de la Unió Europea amb més suïcidis per aquesta causa. Les activitats començaran al matí a la plaça dels Països Catalans amb el col·loqui en primera persona. En aquest espai, joves que han patit assetjament, famílies i professionals d'entitats com PICA Catalunya o l'associació T'Acompanyo compartiran les seves experiències per visibilitzar la problemàtica. A la tarda, la programació continuarà amb un punt d'informació on de 5 de la tarda a 8 s'oferiran cursos i orientació per joves i famílies que estiguin patint situacions d'assetjament. A partir de les 5 es farà un mural col·lectiu com a eina de lluita i expressió contra el bullying. El tancament de la jornada tindrà un fort component musical. De 6 a 8 es farà el concert No Estamos Solos, en cançons de la compositora Clàudia Mora García, que transmeten missatges d'emoció i comunitat. Finalment, la vetllada es tancarà amb un concert jove que donarà veu a 8 talents emergents locals vinculats a la nau 4 Espai Jove. L'organització ha previst que en cas de pluja totes les activitats es traslladin a la mateixa nau.

0: Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, la protectora de Palafolls denunciava l'estat com arribaven els animals que abandonaven el municipi. Els abandonaments davant la protectora estaven més controlats gràcies a les càmeres de seguretat que s'havien instal·lat i la xifra de persones que els abandonava havia disminuït. Tot i això, des de la protectora de Palafolls denunciaven l'estat com arribaven els animals que aconseguien abandonar el refugi. Esther López, membre de la protectora, lamentava que arribessin molt mal atesos, amb signes de deixadesa i en un mal estat psicològic. El 2021, Blanes encarregava un informe jurídic sobre el futur del paratge Pinya de Rosa. L'Ajuntament tornava a posar davant les possibles solucions a la situació de la degradació del paratge Pinya de Rosa. Feia un mes, el consistori afirmava que la situació de l'espai, declarat com a paratge natural d'interès nacional, era crítica, com ja ho era feia més d'un any, i que en aquell moment havia empitjorat. Segons l'Ajuntament, l'estat de degradació que presentava la finca era límit, no només per la manca de manteniment de les espècies vegetals que conformen el jardí tropical, sinó també perquè l'edificació que hi ha presentava un estat ruïnós. I el 2016 van detenir a Malgrat un home per agredir un escombriaire a cops de puny i una navalla. Un jove malgratenc de 33 anys va ser detingut per haver agredit un escombriaire que estava fent la seva feina al carrer Sant Esteve de Malgrat. Segons van explicar des d'Ona Malgrat, citat en fons de la policia local, la víctima va ser atacada mentre treballava i l'agressor el va apallissar colpejant-li la cara a cops de puny. També amb una navalla petita va fer-li una ferida a l'alçada del pit i va aconseguir tallar-li part del lòbul de l'orella. Tot i la virulència de l'atac, segons l'emissora local, la víctima ja estava a casa seva. Segons el cap de la policia de Malgrat, l'agressió tindria una motivació racista perquè la víctima era d'origen magrebí. Ara és moment, com sempre, de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, qui és l'encarregat de portar-nos i explicar-nos algunes de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui toca marcar un clàssic a l'agenda i és que aquest diumenge arriba una nova edició, la 34a de la Ruta de les Ermites a Blanes. Una proposta que, com sempre, fa el Centre Excursionista de Blanes amb tres modalitats. La cursa de 9 quilòmetres que sortirà a 9:45 del matí, la de 12 quilòmetres que sortirà un quart d'hora abans a 9:45 del matí i la de 18 quilòmetres que començarà puntual a 9:00 del matí. Totes les sortides des del Passeig de Mar. I per tots aquells inscrits, recordeu que teniu obsequi i botifarrada amb la vostra inscripció i que podreu recollir dorsals també abans de l'inici de la cursa.
0: Gràcies, Jordi. I ara parlem amb en Quim Serra, que té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
2: Com ja indicàvem aquest matí, el temps ve marcat bàsicament per l'estabilitat, tot i que hi ha algunes nuvolades cap a l'interior de la comarca, la serrada litoral, que poden acabar deixant algun petit xàfec molt puntual i bàsicament en aquestes àrees de l'interior del Maresme. A prop de la costa no esperem precipitació i posteriorment al llarg de la tarda aquests núvols es desplaçaran cap al Vallès i per tant ja deixaran d'afectar-nos. A banda d'això, avui vents més aviat fluixos giran cap a component entre l'est i el nord-est aquesta tarda i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb una lleugera maró poc important. Temperatures avui que es mantenen sense canvis després que les mínimes de la passada nit en conjunt han estat una mica més altes. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem una jornada doncs també força tranquil·la amb domini del sol, si hi haurà alguna nuvolada però serà poc important, no esperem precipitacions i les temperatures demà pugen una miqueta més a les hores centrals del dia. Si avui les màximes més altes arribaran cap als 21-22 graus, demà poden arribar 23-24, amb vent que continuarà fluix, bufant de mar cap a terra, i com avui, la situació marítima dominada pel marejol a marees de maró. Dissabte, el temps vol canviar. El matí aguantarà, el matí tindrem força estones amb sol a primeres hores, després veurem com la nuvolositat es va incrementant al migdia. Ja tindrem el cel tapat i de cara a la tarda arribaran precipitacions que afectaran a tot el Maresme, a tota la comarca, entre la tarda del dissabte i la mitjanit del dissabte al diumenge. Els darrers xàfecs cauran cap a la 1-2 de la matinada del diumenge a l'àrea del Maresme Nord. A banda d'això, dissabte, amb més núvols, les temperatures màximes baixen una mica, però tampoc no massa. I de cara a diumenge esperem que les temperatures es tornin a recuperar. Farà sol i això permetrà que les màximes puguin arribar fàcilment cap als 24 o 25 graus a les hores centrals del dia. Amb vent moderat la tarda de diumenge de component sud-oest, vent de garbí i una situació marítima que, com aquests últims dies, estarà dominada pel marejol a marees de maró a tota la costa maresmenca.
0: Gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Palafolls Som ha revelat que no va pactar amb el PSC per la fallida de l'empresa de Joan Vila. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha explicat que la manca de confiança en Vila i Lluís Moreno va impedir un govern de coalició fa 3 anys. Segons Armada, no consideraven responsable que Vila gestionés un pressupost municipal d'11,5 milions d'euros quan la seva empresa personal estava en fallida. També avui hem lamentat la mort d'un home de 56 anys en un xoc frontal a la Nacional 2 entre Palafolls i Malgrat. L'accident es va produir ahir a la tarda al punt quilomètric 676, on un xoc frontolateral entre dos vehicles va acabar amb la vida d'un veí d'Argentona. Una altra persona va resultar ferida greu i va ser traslladada de l'Hospital de Mataró. El sinistre va mobilitzar bombers, SEM, Mossos i policia local i va provocar importants retencions de trànsit. I avui ha sigut una jornada de vaga a les llars d'infants amb serveis mínims i assistència de 41 infants a la llar d'infants Palafollets. La protesta convocada per la plataforma 03 per denunciar la precarietat laboral s'ha seguit amb normalitat al centre local, garantint la presència d'un 33% de la plantilla i el 50% en el menjador i acollides.

0: També hem parlat de cultura, concretament del concurs Mosca, que ha rebut 35 sol·licituds de grups de 16 estils musicals diferents. L'àrea de joventut ha tancat ja el termini d'inscripcions per la novena edició del certamen amb una gran varietat de propostes, des de rock i cumbia pop fins a grups urbans i blues band. Ara s'escolliran només 6 grups per la final, prioritzant aquells que tinguin almenys un 25% de membres locals i siguin menors de 35 anys. I Blanes organitza la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. Aquest dissabte, la plaça dels Països Catalans acollirà col·loquis i punts d'informació per visibilitzar el bullying, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes. La iniciativa pretén trencar el silenci còmplice i oferir recursos a joves i famílies, incloent-hi la creació d'un mural col·lectiu. La jornada finalitzarà amb concerts de talents emergents locals. I en clau comarcal hem parlat del Consell Comarcal, que formarà empreses i emprenedors a la normativa legal de venda en línia. Davant l'auge del comerç electrònic, s'ha organitzat un curs gratuït els dies 8 i 5 de maig a Mataró per explicar les obligacions legals de les pàgines web. La formació abordarà la redacció de l'avís legal, la política de privacitat i de galetes, així com la gestió de la publicitat i les condicions de contractació a distància. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 7 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Aquestes notícies les podeu recuperar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem, com sempre, demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: Molt bona tarda a tothom. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Ja hi som tots? Esteu preparats amb paper i bolígraf per apuntar totes aquelles activitats culturals que avui volem repassar al vostre costat des de la ràdio, doncs per fer agenda i, si el temps ho permet, això sí, perquè hi ha algunes propostes que han canviat d'ubicació, fins i tot s'han hagut d'ajornar de cara a la previsió meteorològica d'aquest cap de setmana. No patiu, perquè us ho explicarem tot des d'aquest mateix programa que ara mateix comença i que té una intenció ben clara: repassar les principals activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Avui dijous, dia 7 de maig, amb tota la informació possible, i avui, com cada setmana, també parlant d'emprenedoria. Tindrem amb nosaltres l'Elisabet Envit per parlar de temes interessants, igual que la segona part del programa tornarem a obrir l'apartat de l'Escena Nou, aquest cicle de teatre que es fa al teatre del nostre municipi un cop per setmana i que aquests dies està oferint programació de teatre familiar. Aquest diumenge és el torn de Bruixanteris, amb la companyia Butai Produccions, en concret amb la Guilla Teatre. Els seus protagonistes avui seran amb nosaltres per explicar-nos una miqueta més sobre aquest espectacle familiar i de titelles visualment impressionant que de ben segur us agradarà. I a més, et faig una proposta més, i és que sabeu que les propostes del cicle Escena Nou són amb entrada gratuïta, això sí, aforament limitat al teatre del nostre municipi. Una proposta, doncs, que no et pots perdre amb els més menuts de casa, i si encara estàs dubtant, no et perdis l'entrevista a l'última part del programa. Avui, que també a la part final del programa el que farem és desvetllar el nom del guanyador o guanyadora del llibre de regal que sortejàvem tot just ahir a la secció de la llibreria amb en Xavi Sitjà. Com veieu, tenim un munt de feina per explicar-vos. Per tant, com et dèiem, prepara paper i bolígraf, que comença el Palafolls en xarxa. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Un Palafolls en xarxa que comença amb la xarxa cultural repassant totes aquestes propostes culturals. Va, ens quedem al nostre municipi, a Palafolls, i en concret anem fins a la biblioteca del nostre municipi. Veureu, demà hem convocat a la seva directora, l'Anna Miralles, perquè ens expliqui diverses novetats que aquest mes de maig i també el mes de juny arriben a la biblioteca del nostre municipi. Però apunteu ja una de les propostes, la tribu juganera. A partir d'aquest divendres, tots els divendres, entre les 5 i les 7 de la tarda, hi ha aquest nou espai de jocs de taula en família a la biblioteca, per totes les edats. De fet, ens ho explicarà l'Anna Miralles, és una de les propostes que ens ve a explicar demà al Palafolls en xarxa. Si avancem una miqueta més del nostre municipi, també destacarem altres propostes culturals, com per exemple la proposta de la quarta finestra, Mentides. Comencen, doncs, les cloendes del grup d'adults d'aquesta entitat teatral palafollenca, la primera, aquest pròxim 9 de maig a Can Florenci a partir de les 6 de la tarda. Les entrades disponibles a través del link que trobareu al seu perfil d'Instagram. Tindreu una nova oportunitat també de veure aquest Mentides, serà doncs a les 8 del vespre a Can Florenci també el pròxim 9 de maig. Busquem d'altres activitats culturals, el que farem és destacar també aquest Bruixanteris que el diumenge es fa al nostre municipi, al Teatre de Palafolls i dins el cicle Escena Nou. Serà a partir de les 12 del migdia amb la companyia Butai Produccions, aquesta sessió de teatre familiar amb entrada lliure i aforament limitat. Tota la informació també la trobareu a través del web municipal www.ajuntamentdepalafolls.cat. Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, també per apuntar activitats a l'agenda. Sense anar més lluny, per exemple, demà també hem de parlar del taller de jocs de taula que es fa a la Biblioteca La Cooperativa. Això serà a partir de les 6 de la tarda. Del municipi veí també destacarem sessió de Cineclub amb Cineclub Garbí. Demà a partir de 2:15 del vespre al Centre Cultural es projectarà la pel·lícula La veu de Hind. Les entrades es poden comprar, doncs, abans de l'inici d'aquesta projecció. Entrem ja directes al cap de setmana. El GEM ofereix dissabte també una jornada de portes obertes. Serà a partir de les 10 del matí al seu mateix local, a Can Feliciano. Del dissabte també destacarem la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi. Això serà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal, amb la presència del seu autor, Francesc Galí. I no acabarem l'apartat de Malgrat de Mar sense consultar també les xarxes socials del que és la Barretina Vermella, amb diferents activitats que proposen també per aquests pròxims dies, entre d'altres. Demà 8 de maig, a partir de les 6 de la tarda, el cicle de xerrades amb l'historiador local Joan Pinya, aquesta setmana parlant de l'escut de Catalunya. O, en aquest cas, pel 9 de maig, a 6:45 de la tarda, les ballades de salsa. Una oportunitat més de gaudir d'activitats culturals a la seu de la Barretina Vermella, i és que el pròxim 10 de maig hi ha sessió de teatre amb Teresa Teresot. Amb Teresa Gelpí serà a partir de les 6 de la tarda amb la proposta de taquilla inversa. Ara sí, deixem Malgrat de Mar i anem fins a Pineda de Mar, consultant el cel, perquè aquest cap de setmana es fa una nova edició del Fira Sud. Això sí, hem pogut consultar amb l'àrea de promoció econòmica, l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb el propi Ajuntament, i ens comuniquen que estan pendents del que pugui passar amb aquesta previsió de pluja. De moment, l'activitat es manté. Veurem què pot passar també els pròxims dies i us ho explicarem, òbviament, aquí al Palafolls en Xarxa. Al marge d'això, sí que hi ha activitats que es mantenen, més que res perquè són sota cobert. Per exemple, avui, l'Hora del Conte, que es farà a la Biblioteca de Poblenou, sota el títol li deien Calòpsia, descobrim una Europa des de l'espai exterior. Serà 6:45 de la tarda per nens i nenes a partir de 4 anys. I demà també tenim la presentació del llibre Una història que contar, a càrrec de la seva autora. Serà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Girem plana i ens quedem també amb les principals activitats culturals al municipi de Calella. Per exemple, apuntarem a l'agenda que aquest mateix vespre, al punt de les 9 i al bar de la Sala Mozart, hi ha una activitat dins el Festimatge 2026. En concret, la projecció de films de la Filmoteca Cinema Recuperat. Amb la secció de cinema 9 i mig, dins els actes del Festimatge, l'accés serà lliure i gratuït, organitzat per Fotofilm Calella. De cara a aquest divendres, destacarem també a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça a 6:45 de la tarda la xerrada sobre arquetips a càrrec d'Olga Morente. I una miqueta més enllà, també destacarem al Pati de l'Os, al Parc del Mau, a les 9 del vespre, la batalla de ritmes del Canviem la nit, una proposta d'oci nocturn alternatiu adreçada a joves de 16 anys o nascuts al 2010 a 20 anys a Calella. El que sí que us hem de destacar és que s'han ajornat algunes de les activitats dins el Calella Està de Moda, que s'havia de celebrar aquest pròxim cap de setmana. Us ho anirem explicant mica en mica, però també de cara a dissabte us citem per poder anar a veure una de les propostes de l'escena Calella. A les 8 del vespre, a la Sala Mozart, hi haurà espectacle de dansa, Mozart Emotions, un espectacle de dansa contemporània de far en dansa companyia, amb la direcció coreogràfica de William Castro. Les entrades, com sempre, disponibles a través d'Entràpolis. Anem ara fins al municipi de Tordera. Seguim parlant d'activitats culturals. L'Ajuntament i les diferents escoles ja ho tenen tot a punt per organitzar una nova edició del Correcull, aquest plugin 2026, que es farà demà a partir de les 9 del matí des del Parc de la Sardana. A part, i ja en l'apartat de cap de setmana, destacarem dissabte la conferència de la fusta del ginjoler i de l'acer inox a la tenora. Això serà a partir de 6:45 de la tarda, dissabte, al local de l'associació Gent Gran l'Esplai, amb el maresmenc Miquel Puig de Llívol i Busquer, que és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha en actiu a Catalunya. El diumenge, el municipi de Tordera també acull la caminada del Twirling Tordera. Això serà a partir de 9:15 del matí a la pista polivalent de Sant Andreu, on començarà tot i on també es podran fer inscripcions per un preu de 8 euros. I pendents també de la meteorologia, perquè et sabeu que tant divendres com dissabte com diumenge al Parc Prudenci Bertrana es farà la Fèria de l'Esquinita amb aquesta nova ubicació de Blanes Passa Tordera. Ahir vam poder parlar amb els seus organitzadors. De fet, podeu recuperar l'entrevista a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls o a les nostres xarxes socials. Acabem aquest repàs cultural i ho fem amb les propostes al municipi de Blanes. Demà divendres comença una nova edició del cicle de concerts Música a l'Esperança. Serà a partir de les 10 del vespre a la Capella l'Esperança. El concert inaugural serà amb Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet. Com sempre, les entrades es poden comprar abans de l'inici del concert a un preu de 12 euros al mateix local, a la Capella de l'Esperança. És una activitat que organitza l'Associació Cultural Amics de la Música de l'Esperança. Més propostes, en aquest cas ja de cap de setmana. El pròxim 9 de maig, l'Ajuntament i l'Àrea de Joventut organitzen una nova sessió del Fora de Joc. Aquestes jornades contra l'assetjament juvenil, que es faran durant tot el dia a l'Espai Jove Nau 4 i també a la plaça dels Països Catalans, amb xerrades, taules rodones i concerts. I a Blanes també destacarem diumenge la 34a edició de la Ruta de les Ermites, amb tres rutes que començaran al Passeig de Mar, al carrer Ample. La primera serà la de 18 quilòmetres, que sortirà a les 9 del matí. Tot seguit també hi haurà, un quart d'hora més tard, la sortida de 12 quilòmetres i després la de 9 quilòmetres, a 9:45 del matí. Així acabem la xarxa cultural d'avui. Nosaltres deixem pas ja a les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: Continuem al Palafolls en xarxa. És dijous d'emprenedoria, per tant, és dijous de tenir aquí al nostre costat la nostra companya Elisabet Envit, a qui ja saludem. Eli, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui des de l'estudi per tenir en compte un dels temes que ens vam deixar ja de cara la setmana passada, i és que a vegades ens liem amb una proposta i no aconseguim arribar fins al final que teníem previst de la secció, però no passa res perquè així ens ho podem permetre i ens podem, doncs, explayar una miqueta més. Avui per parlar del grau de discapacitat de cara als autònoms i als emprenedors, oi, Eli?
1: Efectivament, bueno, de cara a tothom, perquè de nou és un, tal com vam dir la setmana passada, aquest assumpte és per tothom. O sigui, és el grau de discapacitat és un dret que és per tothom. I per tothom dic grans, petits, mitjans, tothom, per tota la població. Efectivament, la setmana passada ens vam quedar a mitges, no vam poder arribar aquí, i doncs ara ho tornem a agafar i tornem a parlar d'això.
0: Per on podríem començar, doncs, Eli?
1: Doncs mira, diem que això, que és el grau de discapacitat el que mesura és el nostre grau de capacitat, no? Bueno, ho podríem dir així potser perquè no sembli tan greu. Mm-hmm. Però, efectivament, el que mesura és que si nosaltres hem de néixer amb una capacitat de 100, fins a quin punt aquesta capacitat es veu reduïda, no? Per això se li diu grau de discapacitat. Quan es reconeix aquest grau de discapacitat, quan ens dona drets, quan ens dona... doncs de dir, bueno...
0: Quan ho hem de tenir en compte, no? Suposo.
1: No, quan hem de tenir en compte, no. Realment, quan ens dona dret a alguna cosa és quan aquest grau de discapacitat és superior al 33%. Això no implica que si és inferior no ho tinguem reconegut. El que passa és que sorgeix uns efectes que potser ens són més beneficiosos a partir del 33%. A partir del 65, fins i tot, ens pot donar dret a una pensió. No anem a buscar ara mateix això, un grau de discapacitat de 65% realment és molt greu, no? Mm. Però anem a parlar, per començar des del principi. El grau de discapacitat, això ho tenim regulat amb la Generalitat. Pensem que és una part que no és contributiu. És un dret que realment se'ns reconeix i no s'està reconeixent que nosaltres, tenim greus problemes de salut.
0: Per tant, cada autonomia ho regula de manera diferent, eh? Quan tu dius que se n'encarrega la Generalitat, entenc que a d'altres comunitats autònomes cadascú fa una miqueta a la seva manera.
1: Sí, tot això ho tenim harmonitzat, eh? O sigui, sí que existeix un òrgan central que s'encarrega de regular-ho, però en aquest cas, aquí a Catalunya, ho gestiona la Generalitat i el grau de discapacitat es dirigeix a la Generalitat i és reconegut per la Generalitat. El procés... es presenta una sol·licitud que es pot fer, doncs ara ja es pot fer online o es pot fer presencial, i a partir d'aquí, dintre d'un X temps, tenim un tribunal mèdic que ens reconeix el nostre estat de salut. També, perquè això va per punts, també ens pot reconèixer potser alguns factors socials que ens pot fer que aquests punts pugin.
0: Factors socials com, per exemple?
1: Doncs, per exemple, si tenim X anys i vivim amb els nostres pares, amb els nostres avis, si tenim algú a càrrec, si potser doncs estem a l'atur...
0: Això serien situacions que agreugerien, no?, aquest punt de discapacitat, o perquè ens otorguin aquest punt de discapacitat.
1: Exacte, llavors ens sumen uns punts es dediquen a què és a la part de salut, que insisteixo, salut tant física com mental, i llavors aquesta part de salut ens reconeixen uns punts, per factors socials ens reconeixen potser un, dos, tres punts més, a partir d'aquí es mesura el grau. El grau, si és superior al 33%, té efectes. Té uns efectes fiscals, a partir d'aquí es consideren que tenim un grau de discapacitat reconegut, a partir del 33%, com he dit, i genera els efectes dintre de la nostra persona, doncs, efectes jurídics dintre de la nostra persona en relació amb l'Estat. Mm-hmm. Vale, llavors, això, com he dit, és per petits, mitjans i grans, és per tothom. És per tothom. Malauradament, hi ha nens que tenen reconegut un grau de discapacitat. Llavors, això succeeix. Per què ho posem dintre d'aquesta secció? Perquè els autònoms també en tenen dret, lògicament. Que sempre ens pensem que no tenim dret a res, doncs sí que en tenim, no? Tenim dret a la nostra pensió contributiva, si hem fet la contribució a la Seguretat Social, tenir, com parlàvem la setmana passada, incapacitat temporal, incapacitat permanent, les prestacions per maternitat, per paternitat. Hem contribuït al sistema? Sí. Tenim dret a això? Sí. Paral·lelament, també tenim dret a un reconeixement del nostre grau de discapacitat en el cas de que la nostra salut doncs, s'hagi vist afectada d'alguna manera.
0: Mm. La manera de demanar-ho, com abans ens explicaven, és el mateix per autònoms? O sigui, sí. la manera de demanar aquests permisos, no sé si dir-ho, aquest grau de discapacitat que se'ns reconegui, és la mateixa,
1: sí.
0: Per emprenedors
1: sí.
0: que...
1: Per tothom. Això és un dret reconegut per tothom i és exactament el mateix. El que sí que hem de pensar, perquè hi ha persones que diuen ah, és que m'esperaré a veure si... No, presenta-ho ja. Si tu tens una disminució de salut reconeguda per un metge, lògicament per un facultatiu, que és definitiu, que té caràcter definitiu, presenta-ho ja. Perquè ara mateix el Tribunal Mèdic està trigant més o menys 20 mesos en visitar-nos.
0: Estem parlant de més d'un any, eh?
1: Estem parlant de que des de que presentem la sol·licitud fins que se'ns reconeix o se'ns denega, passen 2 anys gairebé.
0: I Déu
1: això, per això que si nosaltres doncs, ja tenim reconeguda un grau, o sigui, per un facultatiu, la nostra salut ha estat afectada d'alguna manera, presentem-ho. Sol·licitem, quan ens visiti el metge, ja valorarà totes les patologies que tenim en aquell moment.
0: Però és que estic parlant que en 20 mesos els nostres símptomes poden haver canviat, de ben segur.
1: Sí.
0: Cap a bé o cap a malament, eh?
1: Sí,
0: però...
1: sí, clar, lògicament poden haver
0: empitjorat. Però és que és molt de temps.
1: Sí, però és que aquestes coses, per exemple, com és el mateix òrgan el que s'encarrega de mirar el que són els graus quan tenim un grau de dependència... Doncs quantes persones amb un grau de dependència malauradament ens han quedat pel camí perquè no hi ha hagut temps per poder-ho reconèixer. Però això estem amb el de sempre, l'administració té els recursos que té, no en tenim un altre.
0: No, ens pot sorprendre, però clar, és el que hi ha i aquí entraríem en altres temes. Eh?
1: Mm-hmm.
0: Llavors, com ens pot afectar el nostre negoci, el nostre dia a dia, en el moment que, per exemple, ens donin aquest grau de discapacitat?
1: Això, sobretot, a nosaltres com a autònoms, el que tenim són beneficis fiscals a l'hora de la renda. Nosaltres, en aquest cas, ens reconeix el grau de discapacitat, si és superior, insisteixo, al 33%, i llavors en aquest cas es marca la famosa casalleta aquesta de grau de discapacitat. Sí. Què passa? Que té beneficis fiscals. O sigui, això, com sempre ho dic, no? La Mireia ens ho explicarà molt bé, perquè jo el tema de la fiscalitat, urticària, no m'agrada, no? Però sí que és cert que no se'ns exigirà per parlar, doncs clar, no?
0: Sí, per dir-ho
1: no se'ns exigirà
0: d'una forma directa.
1: Exacte, tant com doncs, algú que no ho té reconegut, o sigui que ho té reconegut, que no ho té reconegut, perdó. Què vol dir això? Que saltem de tram. Grau de discapacitat, saltem de tram. En temes de fiscalitat, vale? O sigui, tenim beneficis fiscals. Després, d'altra banda, com dic sempre, potser podem entrar al zoo de forma gratuïta. No? Després ja tenim altres tipus d'avantatges. Graus de discapacitat, doncs hi ha entitats que reconeixen beneficis. És un benefici social. En aquest cas ho parlaríem com un benefici social.
0: El que jo crec que és important d'extreure dins d'aquesta secció, el que moltes vegades també planeja sobre aquestes seccions quan parlàvem, no, Eli? Un autònom té dret a demanar aquest grau de discapacitat, que encara que sembli mentida, hi ha molts autònoms que pensen que no està disponible per ell o per ella. No? Aquests mites, aquests tabús que a vegades hem de trencar dins el món de l'emprenedoria. No?
1: Efectivament, té dret. Té dret a demanar-ho com qualsevol ciutadà, en aquest cas.
0: Alguna petita coseta abans d'atacar aquesta secció?
1: Doncs, com he dit abans, sobretot, si tenim sospites de... Bueno, si tenim sospites, no, si tenim reconegut una patologia que sabem que és definitiva i que és greu, suficientment greu, presentem-ho ja, no esperem més temps perquè tenim un retard ara mateix considerable.
0: Avui hem parlat d'aquests graus de discapacitat també per autònoms amb l'Elisabet Envit, aquí ja agraïm que hagi vingut avui al programa. Gràcies, Eli, i fins la setmana que ve.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.
3: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93-761-9500. 93-761-9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
4: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
4: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
4: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
4: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
4: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
4: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
6: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és... Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes... Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.
0: Continuem al Palafolls en xarxa. És temps de parlar de teatre i de seguir la programació de l'Escena Nou, aquest cicle de teatre que es fa al nostre municipi. En aquest cas parlem de teatre familiar, i és que la Guilla Teatre aterra al nostre municipi aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda per presentar-nos Bruixanteris, un molt bon espectacle que us volem explicar amb una de les seves protagonistes. És la Meritxell Morera, que la tenim al telèfon. Meritxell, molt bona tarda, benvinguda.
7: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Gràcies per ser amb nosaltres i per atendre la trucada d'aquest programa. Marcàvem aquesta data en vermell a l'agenda, i és que aquest diumenge tenim sessió de teatre familiar a Palafolls, Bruixanteris. Explica'ns una miqueta, perquè crec que veurem bona sessió de titelles, oi?
7: Sí, exacte. Bruixanteris és un espectacle bàsicament de titelles. És un espectacle més o menys de dones, tots els titelles són femenins. És una bruixa i que troba una nena i la cria amb ella, perquè resulta que hem anat buscant informació i aquestes dones anomenades bruixes, que potser no eren tan dolentes com sempre ens les hem pintat, doncs una de les coses que els solia passar és que adoptaven criatures, sobretot nenes, que la família doncs no les podia tenir o eren abandonades o el que fos, i les adoptaven i els hi traspassaven tots els seus coneixements. Aquestes dones no eren bruixes en si, eren remeieres. Nosaltres amb aquesta història barregem una mica el tema de la màgia, les bruixes com a dones màgiques, però també amb el tema de les remeieres.
0: Ara t'escoltava i pensava que important també és la sessió de teatre familiar, i dir-li així precisament, perquè un pot pensar, vaja, un espectacle de titelles pot ser per als més menuts de la casa, i segurament també ho és, però en aquest cas parlem de que segurament els més grans també disfrutarem d'aquest espectacle, Meritxell.
7: Jo penso que en sí, els espectacles familiars sí que tenen un codi que és especial per la canalla, per nens i nenes, però sempre tenen moltes coses atraient pels adults, no deixa de ser teatre. Si és familiar, sí, clar, hi ha coses, està fet perquè la canalla et pugui seguir, et pugui entendre, però no té per què excloure els adults.
0: Home, i tant, totalment d'acord amb aquesta afirmació. T'anava a preguntar, Meritxell, perquè hem pogut veure algunes petites fotografies de l'espectacle que òbviament vindrem a veure en viu aquest diumenge. Òbviament també hem pogut veure a la vostra web que teniu algun petit tastet del que és aquest espectacle. Ens criden molt l'atenció les titelles que mostreu. Crec que les heu fet fins i tot vosaltres, no? Estan fetes a mà.
7: Sí. De fet, tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, a Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. Sobretot, els ulls dels titelles també els hem fet nosaltres, el vestuari dels titelles, tot està fet per nosaltres. L'escenografia també, i llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i l'escenografia de prop acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, que es puguin acostar i mirar una mica els petalets.
0: Mm-hmm. Tot un plus, òbviament, la creació d'aquests titelles, però també després saber-los manejar, que jo em consideraria incapaç, i a mi sempre em deixeu bocabadat, com manegeu els titelles com si fossin part de vosaltres, no? Això també és tot un art, Meritxell.
7: Sí, és un art, és qüestió de pràctica també, perquè ningú ha nascut ensenyat, i és qüestió de voluntat i ganes i de passió una mica, no? Hi ha gent que, doncs, que ens agrada donar vida i ens posem al servei d'aquests titelles, ens agrada donar vida i explicar històries amb aquests titelles. Altres persones ens ho fan amb la interpretació a partir del seu cos. Vull dir, hi ha moltes maneres d'interpretar, però titelles és un tipus d'interpretació, i tant.
0: Mm-hmm. Meritxell, m'agradaria situar-me a l'inici de tot plegat, perquè si no m'equivoco, ja porteu uns anys rodant per arreu de Catalunya, presentant aquest i d'altres espectacles, després en parlarem, però mm-hmm. parlem d'aquest Bruixanteris. Com va néixer aquest espectacle? Com recordes els inicis de tot plegat?
7: Doncs el meu company, en Pere Ferran, que és l'altre membre de la companyia, va estar molt de temps, un temps, va ser 4 anys, em sembla, 4 edicions, que va estar a la Fira Bruixes de Sant Feliu Sasserra, i es va haver d'anar nodrint de totes aquestes històries de les bruixes, de les dones, les remeieres, que les anomenaven bruixes. És una fira que es fa cada any a l'1 de novembre, on tot el poble es volca i fan un espectacle cada any. Ell era el director i, clar, havia d'anar buscant informació per fer cada any una peça diferent, no? I aquesta informació molts cops me l'explicava a mi, i a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades

0: que es traspassen a través dels llibres, a través de la paraula, i per altra banda parlar de totes aquestes eines tecnològiques que estan apareixent, i aquesta contraposició, i com podem mirar d'anar junts, de ni un és millor que l'altre, però sí que poden mirar de conviure, no? Hem de buscar la manera de conviure. I em va semblar interessant fer-ho a través d'aquests personatges, una senyora remeiera, una bruixa que té els poders de la màgia, tot lo ancestral, i una nena que va creixent i cada cop li van interessant més les noves tecnologies, no? Llavors, haureu de venir a veure l'espectacle per veure què passa. Seria aquesta contraposició, entre lo antic i lo modern, i com poden caminar junts, agafats de la mà, no? D'alguna manera, que pot fer que tot es pugui combinar, no? Mm-hmm. Per no deixar una cosa malament i l'altra és molt bona, o al revés, no?
1: Mm-hmm. M'agradaria posar en valor també, ara que t'escoltava, per si se'ns ha passat per alt, que el text també és vostre, és a dir, és una creació 100% vostra, iniciada des de zero, i on vosaltres en parlaves abans d'escenografia dels titelles, però òbviament també el text és vostre, Meritxell.
0: Sí, és una aportació nostra de 100%. També hi ha una part molt important de la persona que ens va dirigir, que el seu ull ens va portar per un recorregut molt especial pel qual encara no havíem passat mai nosaltres. Ella és l'Esther Cabassés de Xotitelles, que va ser la directora, i ens va ajudar molt, perquè nosaltres exclusivament titelles no l'havíem fet mai. Havíem combinat molt paraula, narració amb titelles, sempre combinant, no?, titelles i màscares, sempre havíem anat fent això, però exclusivament titelles com aquest no ho havíem fet mai, i per això vam agafar una experta en la matèria, que és l'Esther, i ens va ajudar molt. Vull dir que sí que és una creació, la Guilla Teatre, però no vull deixar de donar valor a la persona que ens va ajudar, no?, a acabar de posar-ho, d'aixecar-ho, no?
1: Mm-hmm.
0: La idea, tot i els textos, tot això és nostre, però sí que l'Esther ens va ajudar molt a tirar endavant.
1: Mm-hmm. De fet, Bruixanteris és l'espectacle que veurem aquest diumenge, com dèiem, al Teatre de Palafolls, al punt de les 12 del migdia. Repeteixo, hem entrada lliure, això sí, l'aforament limitat, però no és l'únic espectacle que teniu amb la Guilla Teatre. Meritxell, crec que ara tinc el web aquí davant, crec que n'esteu fent rodar com 5 o 6, no?
0: En moviment ara tenim la carretada de conte,
1: sí,
0: que la fem des del 2013, que aquesta sí que és narració oral, combinació amb titelles, màscares i objectes, perquè al final els personatges del conte final són utilitzats, i a mesura que va passant l'espectacle, el conte, anem creant una amanida que al final el públic es pot menjar.
1: Mm-hmm.
0: És així un final una mica especial, diferent. Després tenim de faula, que és una mica semblant, però aquest cop, en comptes de conte, són faules i ho fem amb titelles.
1: Sí.
0: I què més? Ai, Quimera. Quimera és una combinació entre personatges clown i un titella. Ah. Els altres dos que havíem fet, el primer, el primer i el tercer espectacle, que són l'Hort de Campitocs i Draps, ja no els fem.
1: Mm-hmm.
0: Els vam fer durant molts anys, però perquè havíem d'anar hi ha un moment que vas traient coses, el que no surt tant, doncs ho vas desestimant, i al final ens hem quedat amb aquest.
1: Home, Déu-n'hi-do,
0: ara, actualment, sí, tenim aquests tres. Mm-hmm. I després un de contes de petit format, que són els contes menuts.
1: Mm-hmm. Doncs tindreu l'oportunitat de veure Bruixanteris aquí al Teatre de Palafolls, un espectacle únic, sens dubte, que farà les delícies de grans i petits. Aquest diumenge a les 12 del migdia vindrem a aplaudir ben fort. Gràcies a Meritxell Morera per atendre la tocada d'aquest programa, i ens veiem, com dèiem, el diumenge al migdia. Gràcies.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres. Esperem que vingueu i que disfruteu.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: I haurem de posar punt i final al programa. Abans, però, el que ens toca és donar el nom de la persona guanyadora que s'emporta el llibre de regal que sortejàvem durant aquestes últimes 24 hores des de la secció La Llibreria, que porta

en Xavi i Sitja. Doncs bé, la guanyadora és la Mar Bustos, que participava a través de l'Instagram. Mar, ja saps que pots passar per aquí per als estudis de Ràdio Palafolls per recollir el teu merescut premi. La setmana que ve hi haurà un nou llibre. No patiu, seguiu participant. Nosaltres ho deixem aquí. Demà divendres

35 grups han demanat participar en el concurs Mosca d'enguany. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en la novena edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió i blues band, entre altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6 per concursar al Mosca. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserves per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs, que està previst fer-se al juliol, serà la participació directa com a taloners als concerts de l'Alterfesta de la Festa Major. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Apuntar-se a aquest concurs és gratuït i per triar els 6 grups que finalment actuaran es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls, que siguin menors de 35 anys i que presentin propostes originals i noves.

0: I entre altres temes també relacionats amb la joventut, Blanes es mobilitza contra l'assetjament juvenil amb la jornada Fora de Joc. L'Ajuntament de Blanes, a través del Departament de Joventut i també l'equip de la Nau 4 Espai Jove, ha organitzat aquest dissabte una jornada intensiva per lluitar contra el bullying. Sota el títol Fora de Joc, l'objectiu és contribuir a erradicar l'assetjament juvenil, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes a l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Blanes han explicat que la jornada, que justament coincideix amb la recent commemoració del Dia Internacional contra el Bullying, pretén trencar el silenci còmplice i la indiferència davant d'un fenomen que situa Espanya com el 6è país de la Unió Europea amb més suïcidis per aquesta causa. Les activitats començaran al matí a la plaça dels Països Catalans amb el col·loqui en primera persona. En aquest espai, joves que han patit assetjament, famílies i professionals d'entitats com Pica Catalunya o l'associació Te Acompanyo compartiran les seves experiències per visibilitzar la problemàtica. A la tarda, la programació continuarà amb un punt d'informació on de 5 de la tarda a 8 del vespre s'oferiran recursos i orientació per joves i famílies que estiguin patint aquestes situacions. A partir de les 5 es farà un mural col·lectiu com a eina de lluita i expressió contra el bullying. El tancament de la jornada tindrà un fort component musical. De 6 a 8 se celebrarà el concert No Estamos Solos, amb cançons de Clàudia Mora García. També la vetllada acabarà amb un concert jove que donarà veu a 8 talents emergents locals vinculats a la Nau 4 Espai Jove. L'organització ha previst que en cas de pluja totes les activitats es traslladin a la mateixa nau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
6: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us ho expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
3: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals, i tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele, i aquest llibre l'he recuperat fa molt poc, i diu coses que no me'n recordava ni jo.
1: Què diu?
3: Que estudiarà a la tele. Sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes, però, per exemple, si vols t'ho llegeixo.
1: Home, i tant, sisplau.
3: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de televisión española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ¿eh?
1: Caray.
3: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
1: Apa,
3: porque
1: aquí
3: rellenaban huecos siempre.
1: Home, i tant.
3: Molt fort, eh?
1: I tant que sí, déu-n'hi-do, eh?
3: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
1: Sí.
3: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
1: ¡Apa!
3: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliet Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
1: sí,
3: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
1: Marlene Dietrich, que tu, escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
3: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
1: sí,
3: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Orgué.
1: Sí.
3: I estava allà als passillos, per allà passejant, els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene, i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una corafa de...
1: Sí.
3: Aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
1: Ah, no?
3: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
1: Que curiós, no?
3: Una...
1: Per
3: una
1: què?
3: Palangana.
1: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
3: És perquè que la... no volia que la maquillés ningú.
1: Ella era molt blanca, no? Marlene Dietrich?
3: Era com molt petita.
1: És que sí?
3: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
1: Imagina't.
3: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
1: sí.
3: O sigui, entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
1: Apa.
3: Només el càmera i prou.
1: Que fort, eh?
3: Un càmera sols, eh? I el Frank Johan.
1: Déu-n'hi-do.
3: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, sí, com si fos ara mateix.
3: I no va dir que la maquilla ningú. Ningú.
1: Que curiós.
3: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado probablemente por ningún otro musical de televisión española.
1: Déu-n'hi-do.
3: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo no va ser ja a casa del Frank Johan,
1: sí.
3: Que vivia a General Mitre. I, uh-huh. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
1: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, eh? Sí, sí. Home.
3: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
1: Sí, exacte.
3: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No eren conscients de la gent que trobava.
1: No, era un altre.
3: De la gent que veia.
1: Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
3: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu que es deia, bueno, la Carina.
1: Sí, la Carina, eh?
3: Júlia Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
1: El Pepe Palau també, veus?
3: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
1: Sí,
3: que
1: ostres.
3: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals aleshores.
1: Molts, eh?
3: Tants musicals, sí.
1: No com ara, que estan sí, sí, una mica sí, sí. Maltractats els musicals, eh?
3: Vas veure l'Eufòria?
1: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
3: Jo també.
1: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
3: Jo pensava que guanyaria el Julien.
1: A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí. Eh? Sí, sí.
3: Jo pensava que guanyaria ell.
1: Era, el Julien tenia una cosa especial, o sigui, era algú més, o sigui,
3: sí.
1: Tenia algú més que un cantant, o sigui, tenia personalitat. És un cantant
3: amb molta força,
1: personalitat, i, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
3: Molt.
1: I a més, et diré...
3: Té ganxo.
1: I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
3: En els seus amics, clar.
1: Sí, i la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera.
3: Però, clar, jo ara, per exemple, estic parlant de la Júlia Greco.
1: Exacte.
3: La Carmen Amaya.
1: Sí.
3: El Julià Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però... Era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
1: I tant.
3: Però no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem, mira.
3: No sabem on van a parar, no sabem mai res.
1: Exacte, mira.
3: No sabem mai res.
1: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que té molt de rotllo, eh?
3: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
1: Mira, i hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
3: Oi.
1: Que sí?
3: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
1: Demanen molt, això és veritat.
3: Demanen molt.
1: Sí.
3: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarí, tampoc.
1: No.
3: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
1: no,
3: eh?
1: No, que va... No, però mira, el nano s'ho ha anat treballant, eh?
3: Oi tant. Saps què diu aquell llibre?
1: Què diu?
3: Retornant al passat.
1: A veure.
3: Diu, havia un programa que se llamaba Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
1: sí,
3: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puch. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada,
1: exacto,
3: en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
1: De unido.
3: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos,
1: fixa,
3: piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
1: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, en el, a molts estudis, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
3: Escala i Nifi, un programa que nace en el verano del 61, no?
1: Fixa't, Assumpta.
3: El 61.
1: Re, fa dos dies.
3: Los límites, eh? I desborda els límits.
1: Mare meva, Assumpta.
3: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
1: Assumpta. Déu-n'hi-do, eh? Res. Com ha canviat, com ha canviat tot? Mare
3: com ha canviat
1: meva.
3: Tot? Déu meu.
1: Ai, sí, Assumpta. Doncs bé, avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat d'aquests programes musicals,
3: que,
1: eh?
3: Si parlem de records,
1: home,
3: hi ha moltíssim record aquí.
1: Grans records, Assumpta.
3: Records que quasi érem tan petits tots.
1: Ai, sí.
3: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
1: Sí.
3: Que semblava jo que... I és una nena.
1: Ja la posarem. La Pilar Miró,
3: eh? És una nena.
1: Una nena.
3: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14, no ho sé, però és que té una cara de nena.
1: Fixa't.
3: Sí, mare meva.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha plogut.
3: Sí.
1: Doncs...
3: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
1: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
3: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
1: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
3: Perquè sí, trobo que és adient, avui...
1: Clar, parlem de records, aquests records...
3: Però molts records,
1: que ens ha portat l'Assumpta Vitòria,
3: Mare meva.
1: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records que ens portes...
3: És una mica d'història que la gent, no sé,
1: val la pena recordar.
3: Dona gust de parlar.
1: I val la pena, sí, val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies com sempre per ser-hi.
3: Adéu amics, guapos, adéu.

0: Palafolls-Som no va pactar amb el PSC per la gestió empresarial de Joan Vila. Tot i que fa gairebé 3 anys de les darreres eleccions municipals, encara ara es van coneixent els moviments postelectorals viscuts entre bambolines. Fa uns dies, Joan Vila explicava que Palafolls-Som demanava el seu cap i el de Lluís Moreno per poder pactar un govern de coalició i que els socialistes van refusar aquesta exigència. Per la seva banda, Palafolls-Som ha confirmat la desconfiança amb aquests dos dirigents socialistes. En aquest sentit, han manifestat ara que no creien responsable que Vila gestionés un pressupost municipal per sobre dels 11,5 milions d'euros, quan la seva empresa personal estava en fallida. La portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada, parla de responsabilitat política.
1: No se trata de una valoración personal, sino de un análisis que hicimos de datos económicos públicos disponibles en el Boletín Oficial de Registro Mercantil. El señor Vila en aquella época era administrador único de una empresa. Esa empresa presentaba en aquellos momentos unas pérdidas superiores a 200.000 euros y un patrimonio neto negativo. Considerando esto que acabamos de contar, nos pareció que lo más coherente no era poner al frente de la gestión de 11 millones y medio al señor Vila.
0: Sobre la seva exigència de portar Vila, Armada afirma que la Federació Socialista del Maresme els hauria assegurat que el cap de la llista del PSC seria un home de palla i que la gestió real del previsible govern aniria a càrrec de Dolors Agüera.
1: En ningún momento se negoció ni se pidió nada por parte de Palafolls-Som. Pues la parte de la Federación del Maresme nos cita. Una de las propuestas que nos hacen es que no nos preocupemos, que el señor Vila será la cara visible, pero sería la señora Agüera, Dolores Agüera, quien llevaría toda la gestión real del ayuntamiento. Declinamos esta propuesta porque entendemos que al final la decisión y la firma final es del alcalde y que no podíamos jugar con los intereses económicos del pueblo.
0: Armada no especifica per què no volien el llavors regidor electe Lluís Moreno, però assegura que la manca de confiança en Vila i Moreno està basada en dades objectives que són de domini públic.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: a l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 7 de maig de 2026. Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés de soroll arran de la C-32 al sector Tarter-Maresme. Sergi Ferrer.
3: Les queixes dels veïns dels barris Tarter-Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C-32.
0: Un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. Martí Capçada.
4: La policia local de Pineda de Mar identifica un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació.
0: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds de grups de 16 estils musicals diferents. Melina Morilla.
5: Ara s'escolliran només 6 grups per la final de juliol, prioritzant aquells que tinguin almenys un 25% dels membres de Palafolls i siguin menors de 35 anys.
0: I més de 1.200 alumnes a Malgrat de Mar participen en el programa L'art de ser espectador del Teatre Clavé, Ona Malgrat.
6: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles del Teatre Clavé adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat.

0: Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés a soroll arran de la C32 al sector Tarter Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys.
2: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde a xarxes socials, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en altres trams d'aquest aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat. L'alcalde gravava el vídeo des del pont de l'autopista i deixava constància acústica de la problemàtica.
3: Arran de les queixes de veïns, hem procedit a fer una sonometria oficial i, efectivament, en horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. Per tant, necessitem solucions.
4: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat com hi ha el tram de Badalona, o que combini les dues solucions.
2: Val a dir que les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són les pantalles acústiques. Poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors, un asfalt que absorbeix la compressió de l'aire que genera el pneumàtic en rodar. Recordem, d'altra banda, que justament en aquest sector és on s'ha de construir el nou accés a l'autopista, que inclourà una gran rotonda sobre la via, cosa que incidirà notablement en la mobilitat de la zona i pel qual s'ha de fer una estudi ambiental que també ha de preveure l'impacte acústic. Segons ens indica Rafa Navarro, la petició que es fa ara és independent d'aquest projecte i es pretén que sigui atès abans que el nou accés es materialitzi.
0: Gràcies, Sergi. Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Ràdio Canet.
1: Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Des de la plataforma Canet Connecta Bus ja porten recollides 3.100 signatures i afirmen que continuaran amb aquesta reivindicació fins que la Generalitat els escolti. Creuen que amb la suma dels dos arenys aquesta petició guanya més força. Des de Canet Connecta Bus, un dels seus impulsors, Xavi Pinyol, afirma que estan en un moment àlgid de la campanya. Fins ara han recollit 3.100 signatures a Canet, unes 1.900 Arenys de Mar i aproximadament 1.500 Arenys de Munt. Anar junts amb aquesta reivindicació creuen que els donarà més força per ser escoltats.
5: Amb els pobles d'Arenys de Munt i Arenys de Mar ens hem unit, cadascú va fer la seva reivindicació en el seu poble i vam trobar que era el moment, doncs, per unir-nos i fer una reivindicació conjunta i anar més enllà, no? I aquesta reivindicació conjunta, doncs, agafa força des del moment, doncs, que mitjans de comunicació també donen visibilitat.
1: Precisament, el govern de la Generalitat ha anunciat un pla de xoc valorat en 21,5 milions d'euros per reforçar les línies de bus interurbà. Lamenten, però, que no s'hi hagi inclòs la creació de la línia de bus que ells reclamen.
0: Seguim avançant. Avui dijous comença el nou cicle de vagues al sector educatiu i concretament a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet de Mar, per exemple, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat la vaga d'avui. Ràdio Canet.
1: Aquest dijous ha començat un nou cicle de vagues en el sector educatiu i ho ha fet a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat aquesta vaga. Cal destacar que només un 20% dels infants han anat a l'escola. Des del centre valoren en positiu el suport que estan rebent de les famílies i recorden que l'objectiu d'aquesta convocatòria és millorar les condicions laborals del personal de les escoles bressol de Catalunya i reclamen reduir ràtios i millores salarials. Des del centre assenyalen que tot el claustre va estar conforme amb aquestes accions reivindicatives i també afirmen que estan notant molt de suport per part de les famílies. De fet, aquest matí, més del 80% de l'alumnat no ha anat a l'escola. S'han decretat uns serveis mínims del 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. El sector, com dèiem, reclama millorar el sou a les plantilles, que en molts casos cobren el salari mínim, però també altres millores com reduir ràtios, incrementar les places públiques o incorporar més personal per atendre els infants amb necessitats especials.
0: I atenció a la següent notícia, i és que un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. Sergi Ferrer, què ha passat?
2: La policia local de Pineda de Mar ha identificat un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació. La policia local de Pineda de Mar ha identificat el presumpte autor d'un incendi de matolls a la zona de Can Cornet gràcies a les imatges captades per una càmera de videovigilància. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al migdia i han estat posats en coneixement pel jutjat d'Arenys de Mar. L'home identificat de 50 anys i amb inicials NCH està acusat presumptament d'haver provocat el foc que va afectar uns 200 metres quadrats de vegetació. La investigació policial es va poder resoldre després que els agents revisessin les imatges enregistrades per una càmera de seguretat situada a la zona. L'avís el va donar un veí cap a les 12 del migdia en detectar flames en aquesta àrea de matolls propera a Can Cornet. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels bombers de la Generalitat de Pineda de Mar que van aconseguir controlar i extingir l'incendi en poca estona. També hi va intervenir una patrulla de la policia local que posteriorment va iniciar les gestions per identificar l'autor dels fets. Les imatges de videovigilància van resultar determinants per avançar en la investigació.
0: Gràcies. Més qüestions. Un home de 56 anys ha mort en un xoc frontal a la N2 entre Palafolls i Malgrat de Mar. Melina Morilla, bona tarda.
6: Bona tarda. Així és, un home va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera Nacional 2, al terme municipal entre Palafolls i Malgrat. El sinistre es va produir cap a 4:45 de la tarda al punt quilomètric 676 de la N2. Segons han informat fonts policials, per causes que encara s'investiguen, es va produir un xoc frontolateral entre dos vehicles. A conseqüència de l'impacte, un dels conductors, un home de 56 anys i veí d'Argentona, va morir. A més, una altra persona va resultar ferida greu, la conductora de l'altre vehicle. En un primer moment va estar atesa pels equips d'emergència desplaçats fins al lloc dels fets, però finalment la van traslladar greu a l'Hospital de Mataró. L'accident va provocar importants retencions de trànsit a la zona durant diverses hores. Fins al punt de l'accident es van desplaçar efectius dels bombers, diverses unitats del SEM, fins i tot un helicòpter, patrulles dels Mossos d'Esquadra i agents de la policia local. Mossos d'Esquadra ara investiga què és el que va passar.
0: Gràcies, Melina. I el festival neonazi Chaos in the Sun repetirà a Santa Susanna aquest maig. Sergi Ferrer.
2: El col·lectiu El Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta a Santa Susanna davant la celebració d'una nova edició del festival nazi Chaos in the Sun en una masia privada de la població maresmenca. El cartell de l'esdeveniment, difós a través de xarxes socials i canals vinculats a l'extrema dreta, anuncia actuacions de grups internacionals relacionats amb moviments ultres europeus els dies 29 i 30 de maig, al mateix emplaçament d'altres anys, una finca situada a tocar de la C32. El col·lectiu en reclama la il·legalització i denuncia que l'Alt Maresme torni a convertir-se en un punt de trobada de grups d'extrema dreta. Així ho ha explicat un dels seus membres en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
7: Una resposta a nivell massiu contra aquest festival a Europa, més de 800 neonazis d'arreu d'Europa, amb una ideologia clarament racista i d'odi. Estem preparant una gran mobilització per el 15 de maig. L'objectiu principal no deixa de ser, bàsicament, pressionar al màxim a l'Ajuntament i a l'administració perquè legalitzi aquest festival amb l'oblidament de caire racista i neonazi.
2: Des de l'Ajuntament de Santa Susanna insisteixen que l'activitat es realitza en una finca privada amb autorització de la propietat i que jurídicament no tenen eines jurídiques per prohibir-la. Tot i això, el consistori confirma que s'hi desplega un dispositiu policial conjunt amb els Mossos d'Esquadra. Segons ha detallat, es faran controls als accessos de documentació i permisos d'activitat, a més de controls de sonometria i seguretat per evitar molèsties i possibles incidents. També es vigilarà el compliment de l'horari de tancament fixat a la mitjanit. La previsió és que hi assisteixin unes 150 persones que arriben directament a la masia en autocar i marxen un cop acaba l'activitat, sense circular pel nucli urbà de Santa Susanna.
0: I roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del camp municipal d'esports de Malgrat de Mar, Ona Malgrat.
8: Sí, els fets van passar ahir dimecres. L'empresa que s'encarrega de la neteja de l'equipament va alertar a la policia cap a les 8 del matí que haurien entrat a les oficines de l'equipament després que la treballadora avisés que la porta d'accés a les oficines era oberta i que tot estava regirat. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, ha detallat que els lladres van rebentar la porta de consergeria, la del despatx, que ara utilitza el Club Esportiu Malgrat, i el bar. El regidor va avançar que s'haurien endut diners del bar i del despatx.
9: A les 8 del matí ens ha trucat l'empresa de neteja que venia a fer els vestidors i demés, que s'ha trobat al despatx la recepció del camp de futbol oberta. Quan ha mirat ha vist que estava tot una mica molt remenat, molt mogut. Ens hem personat aquí la policia i jo, i bueno, hem vist que han rebentat la porta de consergeria, la porta del despatx que en aquest moment utilitza el Club Esportiu Malgrat, i també han rebentat el bar. Ara estem prevent tot el que els danys que han fet. En el cas de la consergeria i de la consergeria no hi ha calés, per tant no, però crec que en el cas del bar sí que tenen calés i el despatx també, i bueno, ara estem subvessant a veure què és el robatori. Han fet una destrossa.
8: La hipòtesi que es treballa és que es tractaria d'un grup de lladres professionals. De fet, l'alarma no va arribar a saltar perquè la van destruir.
0: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds a grups de 16 estils musicals diferents. Melina.
6: Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta nova edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió i blues band, entre altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6 per participar al Mosca. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserva per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs, que està previst fer-se el juliol, serà la participació directa, com és habitual, com a taloners als concerts de l'Alterfesta al setembre. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Per triar els 6 grups que finalment actuaran, es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls, que siguin menors de 35 anys i que presentin propostes originals i noves.
0: Gràcies. I més de 1.200 alumnes a Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Claver, Ona Malgrat.
8: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles al Teatre Claver adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat. En concret, es tracta del programa L'Art de ser espectador, que pretén apropar les arts escèniques als més joves. Aquest programa porta en funcionament 19 anys. La subvenció de l'Ajuntament fa front al cost de l'activitat, que inclou l'entrada i el desplaçament en autocar. Els estudiants provenen de les escoles Maria Cubí Soler, Mare de Déu de Montserrat, Fungedosa, Marista, Sant Pere Chanel i Badruna. I han assistit els espectacles en horari lectiu al llarg d'aquest curs. En aquest curs, de fet, els alumnes magratencs han gaudit dels espectacles L'Illa del Tresor, Particular, Llepafils, Va i Via, Incredible Box, Per Terres de Drac, Hotel Bucarest, Vesperon, Àfrica i Jo Tarzan.
0: I el 8 de maig comença la preinscripció per l'Escola Bressol Municipal als Garrofers de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç s'obrirà aquest 8 de maig el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de l'Escola Bressol Municipal, anomenada Els Garrofers. El termini per presentar les sol·licituds s'allargarà fins al 22 de maig i el procés es farà principalment de manera telemàtica. Les famílies podran enviar la documentació requerida al correu electrònic del centre, tot i que també s'oferirà atenció presencial amb cita prèvia per a aquelles persones que necessitin ajuda amb el tràmit. L'escola ofereix un total de 34 places distribuïdes entre els grups de 0 a 3 anys, incloent-hi places reservades per alumnes amb necessitats educatives específiques. Per poder ser admès, l'infant haurà de tenir almenys 16 setmanes a l'inici del curs. Des del consistori recorden que les places no s'adjudiquen per ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó segons la puntuació establerta pels criteris de baremació de la Generalitat.
0: Gràcies. I avui també parlem de la pàjaro i la resta de varietats de maduixa que es produeixen a Calella. Sergi, quines són?
2: La campanya de la maduixa està en marxa a Calella i a la resta de poblacions de l'Alt Maresme, quan s'estan celebrant les jornades gastronòmiques dedicades a aquest fruit vermell tan característic del territori. El president de la Unió de Maduixaires i productor de Calella, Jaume Gai, explica que la campanya es manté, però amb dificultats, especialment per la irregularitat de la producció d'aquest any i per la pressió del mercat exterior que condiciona preus i vendes.
11: Aquest any pues, no ens han produït tota la tardor d'hivern com ens hi vam esperar. I s'han posat a produir més en els últims mes i mig, hem fet una bona d'això, però clar, ha coincidit que pues en dies festius, que això afecta molt a la venda, perquè els mercats es tanquen, encara que no ho sembli, hi ha una afectació molt gran, perquè en Mercabarnes, per exemple, hi ha dies festius i que tanquin els mercats centrals vol dir dos dies sense poder recol·lectar i llavors s'esfonsa tot.
2: El Maresme celebra fins a finals de maig les jornades gastronòmiques de la Maduixa amb la participació d'establiments de restauració de 18 poblacions de la comarca que durant aquest temps l'incorporen a les seves cartes. També s'hi organitzen fires amb parades de venda i activitats familiars amb cites destacades com la d'aquest dissabte 9 de maig a Sant Pol de Mar i la de diumenge 10 a Arenys de Munt.
0: Canviant de qüestions, els alumnes de quart d'ESO de Tordera celebren demà la tercera edició del Correcull. Marc Treserres.
10: Exacte, des de l'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració dels diferents centres d'ensenyament del municipi, demà divendres 8 de maig ja estarà tot a punt per dur a terme la tercera edició de la Diada del Correcull, on hi participen alumnes de quart d'ESO de totes les escoles. Aquest esdeveniment és una proposta que permet la participació, interacció i acció dels alumnes amb el municipi, alhora que fomenta pràctiques saludables i de respecte amb el medi ambient que tenen al seu entorn. Es tracta d'una jornada escolar que comptarà amb una consciència als alumnes sobre la importància de reciclar i de cuidar el medi natural privilegiat del municipi. A més, servirà com a espai de coneixença de Tordera i entre els mateixos alumnes, que gaudiran també d'un final de festa musical, ho explica el regidor d'Educació, Pere García.
12: Els explicarem què és el que poden recollir i el que no, quines mesures de seguretat hem de tenir en compte, com hem de recollir aquest material. I tot seguit doncs, es desplaçaran fins als diferents punts del municipi on hem detectat que hi ha deixalles i on volem millorar aquest entorn.
10: La jornada se celebra en horari lectiu i començarà a les 9 del matí al Parc de la Sardana.
0: Gràcies, i la consellera Alicia Romero ha visitat Sant Andreu de Llavaneres per abordar el finançament municipal. Martí Capçada.
10: Així és, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero, ha visitat aquest dimecres l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per reunir-se amb l'alcalde Àlex Neira i abordar les necessitats de finançament municipal i també les inversions prioritàries del municipi. Durant la trobada institucional, la consellera i l'equip de govern han analitzat diversos projectes estratègics i els mecanismes de suport econòmic necessaris per garantir la sostenibilitat dels serveis públics locals. Entre els principals temes tractats destaquen la millora d'infraestructures, el finançament de noves inversions i el reforç de la col·laboració entre la Generalitat i l'administració local. Alicia Romero ha assegurat que el govern vol continuar treballant al costat dels municipis per generar oportunitats i garantir que en pobles com Sant Andreu de Llavaneres s'hi pugui viure i créixer professionalment. Per la seva banda, l'alcalde Àlex Neira ha valorat molt positivament la visita i ha remarcat la necessitat de disposar de més recursos i eines financeres per impulsar projectes de millora i cohesió al municipi.
0: Obrim plana cultural. El Premi de Circ arrenca demà amb una aposta per espectadors ja consolidats. Seguim amb tu, Martí.
10: Correcte. Demà divendres arrenca la tercera edició del Premià de Circ, que, segons l'organització, marca un canvi respecte a anys anteriors. Si fins ara bona part de les propostes servien perquè les companyies mostressin peces encara en procés de creació, enguany el festival aposta per muntatges plenament acabats i pensats per exhibició davant del gran públic. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha explicat a Premià Mèdia que el festival ha evolucionat després de dues edicions molt ben rebudes i que aquest any la programació fa un pas endavant tant en qualitat com en consolidació.
13: Perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress. Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència. Llavors, per tant, veurem espectacles tancats, acabats. Ja sabeu que aquí el Bernat, com que és del RAM, ens porta sempre propostes super innovadores de primera línia. O sigui, hem vist, l'any passat vam tenir aquí un espectacle doncs, que havia guanyat primers premis. Aquest any doncs, el mateix.
10: El tret de sortida serà 6:45 de la tarda amb la presentació oficial a la plaça de la Sardana. Durant tot el cap de setmana s'hi oferiran 6 espectacles i un taller de circ obert al públic repartits entre diversos espais del municipi. La majoria de propostes seran gratuïtes i només hi haurà un espectacle de pagament, Cunort, de la companyia Locandi, que es representarà divendres a l'Espai L'Amistat. La programació inclourà espectacles familiars, circ contemporani, equilibris, acrobàcies i humor visual en una edició que també amplia la presència del festival a més barris. El certamen està impulsat per l'Ajuntament i compta amb la direcció artística de la companyia Ducto, guanyadora dels premis Espai L'Amistat a la creació.
0: Gràcies, Martí. I la fèria d'abril, l'Esquinita, arriba aquest cap de setmana al Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Marc Tresserres.
14: Correcte, el parc es transformarà durant 3 dies per acollir una celebració inspirada en la tradicional festa andalusa, la Fèria d'Abril. De fet, ja fa una setmana i escaig, el barri de Sant Andreu ja va organitzar una petita Fèria d'Abril. En aquest cas, serà molt més gran aquesta, que s'ha organitzat perquè duri 3 dies, del divendres 8 de maig al diumenge 10, i oferirà propostes culturals, música i gastronomia andalusa per tothom qui vulgui venir. L'espai estarà decorat per a l'ocasió i pretén recrear l'essència de la fira, convertint-se en un punt de trobada comunitari. L'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida.
15: Comptarà amb una àmplia programació que combinarà música en directe, propostes gastronòmiques i un ambient que està inspirat, doncs, a la Fira d'Abril, vale? Una de les actuacions més destacades serà l'actuació de l'Arjavi Medina.
14: Justament l'actuació de Medina es preveu com un dels plats forts de la celebració, tot i que durant els 3 dies ja hi haurà altres activitats per mantenir aquest ambient festiu que es vol. Aquesta iniciativa privada vol sumar-se a l'oferta d'oci del poble i apropar les tradicions del sud als veïns de Tordera. Les entrades tenen preus diversos segons el nombre de dies que es vulgui assistir al recinte, amb opcions tant d'abonament com d'entrada d'un sol dia.
0: I en clau esportiva, el primer equip femení de vòlei de Premià de Mar visitarà el líder amb ganes de refer-se. Martí.
10: Així és, el Premià de Mar de vòlei femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd i espera passar pàgina de les desfetes amb el repte de guanyar el líder, que acumula 3 victòries consecutives a la segona divisió femení. El partit, diumenge a les 9 del matí, al Centre Esportiu Julio Méndez del Prat.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Com ja indicàvem aquest matí, el temps ve marcat bàsicament per l'estabilitat, tot i que hi ha algunes nuvolades cap a l'interior de la comarca de Serralada Litoral que poden acabar deixant algun petit xàfec molt puntual i bàsicament en aquestes àrees de l'interior del Maresme. A prop de la costa no esperem precipitació i posteriorment al llarg de la tarda aquests núvols es desplaçaran cap al Vallès i per tant ja deixaran d'afectar-nos. A banda d'això, avui vents més aviat fluixos giran cap a component entre l'est i el nord-est aquesta tarda i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb una lleugera maror poc important. Temperatures avui que es mantenen sense canvis després que les mínimes de la passada nit en conjunt han estat una mica més altes. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem una jornada doncs també força tranquil·la amb domini del sol, si hi haurà alguna nuvolada, però serà poc important. No esperem precipitacions i les temperatures demà pugen una miqueta més a les hores centrals del dia. Si avui les màximes més altes arribaran cap als 21-22 graus, demà poden arribar 23-24, amb vent que continuarà fluix, bufant de mar cap a terra, i com avui, la situació marítima dominada pel marejol a marees de maror. Dissabte, el temps vol canviar. El matí aguantarà, el matí tindrem força estones amb sol a primeres hores, després veurem com la nuvolositat es va incrementant al migdia. Ja tindrem el cel tapat i de cara a la tarda arribaran precipitacions que afectaran a tot el Maresme, a tota la comarca, entre la tarda del dissabte i la mitjanit del dissabte al diumenge. Els darrers xàfecs cauran cap a la 1-2 de la matinada del diumenge a l'àrea del Maresme Nord. A banda d'això, dissabte, més núvols, les temperatures màximes baixen una mica, però tampoc no massa, i de cara a diumenge esperem que les temperatures es tornin a recuperar. Farà sol i això permetrà que les màximes puguin arribar fàcilment cap als 24 o 25 graus a les hores centrals del dia. Amb vent moderat la tarda de diumenge de component sud-oest, vent de garbí i una situació marítima que, com aquests últims dies, estarà dominada pel marejol a marees de maró a tota la costa maresmenca.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93-761-4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
10: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
11: Visita el portal
10: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
12: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, doncs ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Hola, bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui hem de lamentar, entre cometes, que Barcelona està perdent veïns a favor del Maresme, el Vallès i el Baix Llobregat, que estan absorbint la demanda que la ciutat no pot atendre. Fa anys que Barcelona està amb el mercat de l'habitatge al límit, també passa a altres comarques, com per exemple la nostra. El lloguer mitjà a la ciutat supera els 1.300 euros mensuals davant dels 700 o 800 euros de la segona corona metropolitana, que inclou comarques com el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Una bretxa que no ha deixat de créixer i que està empenyent molts compradors cap a les comarques de l'entorn, on el sòl és més assequible. En aquest cas, els maresmencs, per exemple, també tenim més dificultats per poder accedir a aquests habitatges.
2: Molt bé, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, avui què és notícia?
3: Marxem cap a Escòcia i cap a Gal·les, i és que són dos governs, o sigui, dos governs independentistes podrien coincidir alhora per primer cop. Avui s'estan fent les eleccions als parlaments d'Escòcia i de Gal·les, i també els comicis locals a alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. Per Escòcia, els comicis podrien suposar una nova victòria de les forces independentistes, que han promès celebrar un segon referèndum sobre la seva independència després que el 2014 el no guanyés amb el 55% dels vots. Totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès, al poder des del 2007, no només guanyaria les eleccions i continuaria governant, sinó que a més podria superar la majoria i arribar als 65 diputats dels 129 que formen part del Parlament. Els partidaris de la independència volen revertir la sortida d'Escòcia de la Unió Europea, decidida en el Brexit del 2016. Llavors, Escòcia, el 62%, va votar quedar-se a la Unió Europea.
2: Molt bé, Melina, acabem amb el tema curiós del dia. Endavant.
3: Doncs hem de parlar de maltractament animals, i és que 5 anys després arriba el judici a treballadors de Vivotècnia. Les imatges que Cruelty Free va filtrar a tots els mitjans l'abril del 2021 van esgarrifar milers de persones que van sortir al carrer a manifestar-se contra la crueltat i el maltractament indigne que patien els animals en aquests laboratoris. A les imatges enregistrades per un activista animalista infiltrada durant més de 2 anys a Vivotècnia es podien sentir comentaris d'odi i insults als animals, mentre eren sotmesos a pràctiques abusives no tipificades en els protocols existents. Les advocades de FADA i Anima Naturalis finalment han aconseguit, 5 anys després d'aquesta instrucció judicial, portar 2 d'aquests treballadors de Vivotècnia a judici. La Fiscalia els demana 11 i 12 mesos de presó i inhabilitació per treballar amb animals durant 3 anys.
2: Molt bé, Melina, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs explica'ns, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs avui estem preguntant si considereu que la justícia, almenys aquí en el nostre país, va una mica lenta per depèn de quins temes.
2: Molt bé, doncs podem respondre sí, no, i també hi ha una tercera opció avui?
3: Avui és sí i no.
2: Perfecte, avui doncs una o l'altra, eh?
3: Així
2: Melina,
3: és.
2: Moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona.
3: Fins ara.

0: I ara obrim un nou espai dedicat al consum i als drets de la ciutadania. Avui parlem de canvis, d'evolucions i garanties dels productes. Què passa si un producte no funciona? Quan tenim dret a tornar-lo? I què diu exactament la garantia? En parlem amb el tècnic de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, en Karam Louahidi. Karam, benvingut a l'Ona Maresme.
1: Moltes gràcies.
0: Volem començar preguntant-te, quan comprem un producte, en primer lloc, quins drets bàsics tenim com a consumidors?
1: Bé, el dret bàsic, el primer i amb caràcter previ, no?, a la compra, és el dret d'informació, no?, d'obtenir, no?, la informació necessària abans de fer la compra, no? Després, un cop feta la compra, també tenim dret, o sigui, un cop feta la compra, en caràcter posterior, dret de garantia, no?, la garantia legal que se'ns apliqui. Dret d'assistiment si estava establert en el moment de fer la compra, canvis i evolucions també si entra dins de la política de l'empresa, no? I aquests serien els tres principals drets com a consumidors.
0: Una botiga està obligada a acceptar devolucions si el producte està en bon estat?
1: Bona pregunta. La botiga, en principi, si la compra és presencial, o sigui, en l'establiment, la botiga és lliure d'establir la seva política de canvis i evolucions. Per tant, si la política en el moment, o sigui, si en el moment de realitzar la venda, no?, en el moment que comprem un producte, se'ns informa de que no se'ns acceptaran cap canvi ni devolucions, la cosa és així, queda així, són lliures d'escollir. En canvi, si en el tiquet, per exemple, posterior al tiquet, ens diuen que ens accepten els canvis i evolucions en un període de 15, 60, 365 dies, no?, com fan algunes botigues, doncs queden vinculats, no?, a complir-ho.
0: Hi ha més diferències, per exemple, entre botigues físiques o per internet? És diferent el tema de comprar?
1: S'aplica tot el que és un règim legal diferent. El que passa amb les compres a distància, no? No només les compres a distància, les compres que es realitzen fora de l'establiment mercantil, que inclouen, no?, ja siguin la típica compra que realitzem per internet, no?, a la web, inclouen vendes a domicili, no?, els típics que venen olles, venen ganivets, no?, a casa, compres en fires fora també de l'establiment mercantil, tot aquest tipus de compres fora d'establiment tenen una protecció encara major pel consumidor perquè no les està realitzant a l'establiment mercantil i el legislador va voler així, no?, per tal de protegir-lo, no? Llavors, ja d'entrada tenim un dret, que és el dret d'assistiment, que per llei no pot ser inferior a 14 dies. Es pot pactar un període diferent, però mai pot ser diferent a 14 dies. Llavors, sense demostrar, no?, el per què tornem o la raó, doncs se'ns ha d'acceptar aquesta evolució, aquest canvi.
0: Per tant, quan comprem de forma, doncs, per internet, 14 dies tenim per tornar el producte?
1: Correcte, com a mínim 14 dies. Sempre es poden establir més, al final.
0: Per exemple, un mes.
1: Un mes, 60 dies. Ara hi ha botigues que posen un any, també, potser és passar-se, però bueno, que la política de canvis i devolucions és lliure sempre que es respecti el mínim legal, doncs és benvingut.
0: Què passa si el producte arriba defectuós o es fa malbé al cap de poc temps? Què podem fer?
1: Doncs fixa't que aquí hi ha un denominador comú, tant si és per compres a l'establiment mercantil com si és per fora. La llei és clara en aquest sentit, no? Llavors, com a consumidors tenim dret d'escollir si volem la devolució del producte a l'establiment a canvi de que ens retornin els diners que vàrem pagar, o escollir canviar-lo per un altre de mateixes característiques o per un altre producte diferent, fins i tot si volem.
0: Quant dura actualment la garantia legal dels productes? O això és un tema que decideixen les empreses?
1: No, hi ha un mínim legal. Hi ha un mínim legal i aquí s'haurien de diferenciar entre productes de segona mà i productes nous, no? El mínim legal per productes nous són 3 anys. Llavors, sí que hi ha empreses que fan gestos comercials, no?, ampliant garanties potser fins a 10 anys, no?, en el cas de rentadores i neveres, que passa això, no?, que s'amplien fins a 10 anys. Però sempre al final hem de respectar aquests 3 anys, no?, com a mínim. Després, els serveis que es prestin de forma digital, no?, com aplicacions, softwares, contingut digital també, aquests tenen una garantia de mínim de 2 anys. I després, béns de segona mà, tenen, si no es pacta res, hi ha un termini mínim de 3 anys, es pot pactar sempre a la baixa, en aquest cas, sense baixar d'un any, no?, al final. Llavors, sempre tenim aquests 3 anys per productes nous i a segona mà, si no es diu res. i contingut digital i aplicacions i software, doncs són 2 anys.
0: M'ha sorprès el que has comentat, que algunes empreses doncs tenen uns períodes de garantia més llargs, no, en el temps, fins i tot has parlat de 10 anys. Clar, si un producte en 10 anys es fa malbé, suposo que les empreses s'ho miren molt, no, la causa, que sigui un defecte de fàbrica o que nosaltres mateixos haguem malmès el producte. Això és una cosa que, clar, no deuen voler que després de 10 anys vinguis a tornar, per exemple, una assecadora.
1: Correcte, no, i a més va perfecte que ho diguis, perquè afegeixo una cosa que potser no havia dit abans. La garantia aquesta legal de 3 anys inclou que en els 2 primers anys diguem-ne l'efecte que té el producte ja s'entén que venia de fàbrica. A partir del 3er any i en endavant és el consumidor que ha de demostrar que aquell producte estava malmès. Llavors, sí que és cert que estem molt ben protegits els 2 primers anys, i a partir del 3er any és quan es complica la cosa.
0: Clar. Parlem també dels tiquets de compra. Ara, de fet, està bastant de moda que ens envien els tiquets de compra al mòbil. Tu creus que s'ha de mantenir el tiquet en paper, o vaja, tenir-lo doncs electrònicament també és una opció? El tema és tenir el tiquet, no?
1: La cosa és tenir el tiquet, sí. Sí que és cert que ara, amb les compres online, ja no ens donen tiquet físic, o no ens donen el tiquet com a tal com ens el donaven abans, simplement ens donen la confirmació, ens demanen, no, en el cas que vulguem retornar o fer algun canvi, ens demanen el que és la confirmació de rebuda del producte, no, el varà de recepció del producte. Però en els casos de compres en establiments mercantils sí que jo sempre recomano que se segueixi guardant el tiquet, és que és indispensable, és la prova, no, de que vam realitzar aquella compra i que vam comprar aquell producte al final.
0: Les rebaixes o les promocions afecten els drets de devolució o de garantia?
1: No afecten com a tal. Les polítiques d'evolucions al final no es poden canviar, no, per temporades. Sí que és cert que hi ha altres condicions que canvien, no, al final durant aquestes èpoques, però com a tal les polítiques de canvis i evolucions no s'haurien de tocar, s'haurien de mantenir intactes.
0: Sí, volem saber també quins són els problemes o consultes més habituals que us trobeu doncs a l'oficina de consum, perquè potser hi ha alguna temàtica que és més recurrent.
1: Sí, mira, fixa't que no estan potser amb el tema dels tiquets o potser amb els canvis i evolucions. Et diré una que m'ha sorprendre molt i que l'estem rebent molt, no? És empreses, no, que posen entrebancs als consumidors a l'hora d'exercir els seus drets de desistiment. Es posen clàusules, ara s'està posant de moda, no, posar clàusules, sobretot en cursos. Això passa molt en cursos d'aquests, de cursos formatius, no, per ser broker, no, per ser agent immobiliari, per aprendre a invertir en borsa, no, i tal. S'estan posant moltes clàusules que el consumidor desconeix, i llavors aquest període de 14 dies de desistiment s'està modificant, no? I llavors el que et diuen és que per molt que exercissis el teu dret de desistiment dins dels 14 dies, si tu has accedit amb anterioritat al contingut d'aquell curs, no serveix que exercissis el desistiment, o sigui, queda nul. Llavors, sí que ara estem llançant també molta sensibilització, no, per tal que la gent que consumeix aquests cursos no ho tingui en compte, no? Perquè sempre queda per allà amagat, la gent no es dona compte, i sí que és un tema molt recurrent ara mateix, no, amb el tema dels cursos, que aquests 14 dies es posen molts entrebancs, no? Llavors es troben amb aquesta situació els consumidors, no, que ells ja saben, no, que tenen els 14 dies perquè els informen d'això, però no els informen d'aquesta clàusula addicional.
0: Clar, que si obren els continguts ja no hi ha res a fer.
1: Correcte.
0: Caram, et volem també demanar un consell, potser de caire més general, que donaries als oients per comprar més seguretat i evitar problemes.
1: Jo sempre el que dic és que hem d'estar informats, que la informació abans de comprar, després de comprar, al final és igual, no? Tant si és abans com després, però és molt important que estem ben informats. No tinguem por, no, a l'hora d'anar a comprar, de preguntar abans. Vull dir, fins que no paguem no estem condicionats, no? Llavors aprofitem per fer preguntes, no, això com va, què passa si se m'espatlla, us feu càrrec, fins quan us feu càrrec, a qui m'haig de dirigir, ho preguntem tot, s'ha de preguntar tot. Jo sempre el que demano és que es demani informació, La informació és essencial, crec que és el pilar més fonamental que hi ha en relació amb els consumidors enfront a les empreses, no? Llavors, un consumidor desinformat és un, és un consumidor idoni.
0: I sobretot també rellevant el tema dels cursos online que has comentat, també preguntar, no?, si hi ha alguna clàusula important que s'hagi de conèixer abans de fer el pagament, no? Perquè clar, això també m'ha sorprès molt que molta gent no coneix aquests escrits i per tant després no poden doncs, retornar el producte, en aquest cas el curs, i es queden sense els diners.
1: Correcte.
0: Karam Louahidi, de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, gràcies com sempre. Moltes i gràcies. Bé, que vagi molt bé, una abraçada.
1: Igualment, molt bé.

0: ara, després de l'entrevista del dia, és moment del tal dia com avui, i abans de repassar què va passar tal dia com avui, comencem primer de tot felicitant a totes les persones que avui fan anys. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Exacte, comencem felicitant a tothom qui fa anys avui, un 7 de maig, anava a dir del 2026, però bueno, cada any, si fas anys el 7 de maig, doncs és indiferent l'any. I a més, farem una citació dels famosos que fan anys avui. Així que, Gemma, ahir ja en vam dir uns quants del dia 6, però és que el dia 7, atenció, fa 41 anys el famosíssim cantant J Balvin. No sé si tu ets molt partidària de la seva música. Mira'l, mira'l, ara l'escoltem. No discrimina a nadie, así que
0: vamos a romper. Toda mi gente se mueve. 41 anys té aquest cantant. Déu-n'hi-do, ja anem cap amunt, eh?
1: Sí, és d'aquelles senyals que gent que l'has idolatrat, bueno, idolatrat, vull dir que tots hem escoltat la seva cançó i l'hem ballat, veus que es van fent grans i també sembla que ens fem grans nosaltres, no?
0: Crec que en Daddy Yankee, per exemple, que es podria considerar el rei i el pare del reggaeton, n'ha fet ja 50.
1: 50? O sigui que...
0: Sí. No sé, sembla mentida, però mira, 50 anys va fer el passat 3 de febrer. Va néixer el 76.
1: Amb això no volem dir que 50 anys siguin molts, sinó que ens sorprèn el fet de que, clar, de que el Daddy Yankee, que l'hem ballat tots i que aparenta molt menys, a més. Jo el vaig veure fa poc.
0: Sí, aparenta molt menys, i de fet el que més ens sorprèn o ens queda en xoc és una mica com passa el temps de ràpid.
1: Sí, el temps passa com, o sigui, rapidíssim, i això és un tema que em fa una mica de vèrtic. Mira, ara de fet l'escoltem de fons també, el nostre tècnic està atent.
0: Si me pregunta a nadie yo le debo. És que aquesta música anima qualsevol. Ara, malauradament o no, hem de canviar totalment de registre i felicitar doncs a un altre cantant.
1: No, malauradament no, tot el contrari et diria, ja que felicitem a un cantant d'aquí, de la nostra terra, i una de les grans figures que quedaran per la història, et diria, i parlem de Lluís Llach, que avui també fa anys i ja en fa 78 en el seu cas. També crec que falten paraules per descriure la seva carrera, i té cançons com la que estem escoltant ara de fons, conegudíssimes. Sol esperàvem
0: i els carros veiem passar. Sí, doncs felicitats, Lluís, i ara aquí més hem de felicitar, Martí. Ara aquesta no és una cantant, és una influencer.
1: Correcte, ens anem ara a un altre àmbit, en l'àmbit de les xarxes socials, i felicitem a la famosíssima influencer, però que jo en especial no coneixia, però Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, que en fa 39. No sé tu, Gemma, si la tens més controlada, aquesta.
0: Sí, jo fa molts anys que la segueixo a xarxes socials. Mira, et faig 5 cèntims a la Chiara. Abans no hi havia influencers, Martí. Això és una cosa relativament nova. Que de fet la Chiara en el seu país, a Itàlia, va ser la que ho va impulsar. Aquí a Espanya podríem dir que la que de les impulsores va ser la Dulceida. Aquesta sí la coneixes.
1: Correcte, sí, ho comparteixo.
0: Doncs, l'Aida Domènech, doncs la Chiara va ser com una mica la que va crear aquest moviment o aquesta tendència de publicar què fa, què menja, on viatja, com és casa seva, com es vesteix, no? El que tothom coneix avui en dia com el que es fa a les xarxes socials, doncs abans era com, mira aquesta, està publicant, què dina, ostres, està boja, no? Ara està supernormalitzat, però abans no. I la Chiara doncs va ser de les creadores dels influencers.
1: És a dir, una visionària, la podríem definir, perquè ara, bueno, no em vull imaginar la de milionada de diners que deu haver fet, si m'estàs dient que és de les primeres i...
0: Sí, n'ha fet... El que passa és que va tenir uns problemes... És que jo la Chiara, sí, sembla una experta.
1: Ja veig.
0: Va tenir uns problemes legals amb la venda d'uns panetones solidaris i clar, es veu que quan tu fas una campanya solidària, el que tu recaptes, quan un cop ja ha finalitzat la campanya, és la quantitat que tu dones a la causa solidària. En aquest cas era per un hospital. Doncs ella va fer la donació abans de començar la campanya i es diu que la xifra que va donar a l'hospital era molt inferior als beneficis que va obtenir quan va acabar la campanya de venda dels panetones. Per tant, doncs, va tenir problemes greus. Al final, tot sembla que s'ha resolt. No sé si ha hagut de pagar una multa o no, però li anava a caure a presó.
1: Carai, no fotis.
0: Sí, sí. I no ha estat una bona època per la Chiara, perquè també es va separar del seu marit, un cantant italià, que és així com...
1: Estic flipant, eh?
0: Com raper. No, és que podia estar hores parlant de la Chiara. Però vaja, em sap greu per en J Balvin i per en Lluís ja, que tots dos també demà vull dir el seu aniversari, i la Chiara ho està caparant tot.
1: Bueno, mira, però si dius que està passant per un mal moment, esperem que el dia d'avui, que és el seu aniversari, doncs passi un gran dia i li enviem una abraçada des de l'Ona Maresma, que seguríssim que ens està escoltant, Gemma.
0: Total, segur que ens està escoltant la Chiara. Ciao, Chiara. A veure, ara més coses. Què passava tal dia com avui d'un 7 de maig?
1: Doncs avui, 7 de maig, Gemma, un recull de curiositats, et diria. I és que parlem de que és el Dia Mundial de la Contrasenya, també és la Setmana contra els Mosquits, i per si uns s'interessa, també avui és Santa Judit, Santa Mastídia, Santa Domília i Sant Benet.
0: Veus que bé, si coneixeu doncs alguna Judit, una Mastídia o una Domília o un Benet, és més complicat, no?
1: Ostres, si jo una Mastídia no ho havia escoltat mai, si és el primer cop.
0: Ja, jo també. I el Dia Mundial de la Contrasenya, m'ha agradat aquest Dia Mundial.
1: Sí, ben bé, Gemma, que hi ha dies mundials per tot, perquè ja em diràs tu el Dia Mundial de la Contrasenya, o sigui, és com
0: home,
1: si dic el Dia Mundial del micro de l'esponjeta de la ràdio. Vull dir, és que
0: sí,
1: no sé,
0: segur, ja. Mira, segur que hi és. Algun dia, si seguim destacant dies mundials internacionals, segur que ens trobem amb algun dia molt més curiós que aquest de la contrasenya. Martí, encara tenim un parell d'efemèrides més, tu mateix.
1: Som-hi, doncs tal dia com avui, però l'any 1896, mort penjat a la forca l'assassí Herman Webster Mudgett, considerat el primer assassí en sèrie dels Estats Units. A Chicago va construir el famós Hotel dels Horrors, coincidint amb l'exposició universal de l'any 1893 per atraure víctimes. L'edifici estava ple de trampes amb habitacions insonoritzades, conductes de gas i passadissos secrets per així poder torturar i matar persones. Quan va ser capturat, només va confessar 28 assassinats, tot i que es creu que en podria haver comès 200.
0: Déu-n'hi-do, anda, que si et toca dormir allà...
1: Estic de pedra, Gemma. Mira que m'encanten totes aquestes coses dels assassinats, dels thrillers i això, però no havia escoltat aquesta història i em sembla molt rocambolesca.
0: Sí, sí, l'Hotel dels Horrors, et toca anar a passar una nit i entres i no hi surts.
1: Hòstia, sí.
0: Déu-n'hi-do. Efemèride musical, Martí.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, però l'any 1948, i de fet l'hem felicitat abans, va néixer el gironí Lluís Llach. Li dediquem un espai extra, degut a la seva figura, a la nostra terra, i parlem de que va ser un dels principals exponents del moviment de la nova cançó, que defensava la llengua i cultura catalanes durant el franquisme.

0: que l'estaca s'ha traduït en diversos idiomes. De fet, m'he pres la molèstia de buscar, perquè si no, ara sentirem el teclat de Martí buscant informació. Però mira, per si t'interessa, en francès em posa que es diu piquet.
1: Ah.
0: En italià, palo o piquetto. En portuguès es diu igual, estaca. En alemany, fal. Bueno, no sé si ho he pronunciat gaire bé, fal. En anglès, steak. I en català antic o variant rural, estaqueta o pal. O sigui que totes aquestes paraules signifiquen l'estaca.
1: Quina masterclass de la cançó ens acabes de donar, Gemma. Doncs mira, jo no ho sabia que estava traduïda a tants idiomes.
0: Jo tampoc.
1: Però, bueno, me n'alegro perquè senyals que haurà facturat bé.
0: I tant, és un èxit, això. Molt bé, companys, amb aquesta cançó d'en Lluís Llach, nosaltres arribem al punt de 57. Fins ara, Martí, gràcies.
1: Fins ara, a tu, Gemma.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
4: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
6: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
7: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
8: 107.7 FM.
9: Ràdio Palafolls.

Normalitat a la llar d'infants de Palafolls en una jornada de vaga marcada pels serveis mínims. Avui la plataforma 03 ha convocat una jornada de vaga general a Catalunya dins el sector de les llars d'infants. A Palafolls, tal com han indicat des de la llar d'infants palafollenques, s'han assegurat els serveis mínims.

0: mínims establerts per permetre el funcionament bàsic del centre. Segons les dades recollides, la llar d'infants ha comptat amb l'assistència de 41 nens i nenes, destacant que en el cas dels nadons han assistit tots. Pel que fa al servei de menjador, un total de 23 infants es queden a dinar a l'escola. Per garantir aquesta activitat, s'han complert els serveis mínims que estipulaven la presència d'una persona del claustre i el 33% de la plantilla. En el cas dels serveis complementaris, com el menjador i les acollides, s'ha comptat amb el 50% del personal. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga programades per aquest mes de maig. La pròxima serà el dia 20, en el marc d'una protesta d'abast estatal. El sector denuncia una situació de precarietat laboral i demana la dignificació de l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Entre les principals reivindicacions de la plataforma, que agrupa sindicats i entitats del sector, destaquen la reclamació de l'equiparació amb altres etapes educatives i la revisió de convenis. També que se segueixin les recomanacions europees, que suggereixen 4 infants per adult en el grup de 0 a 1 any, 6 en el de 1 a 2 anys i 8 infants en el de 2 a 3. També sol·liciten un finançament públic estable, més suports per l'alumnat amb necessitats especials i el reconeixement de les hores de coordinació dins la jornada laboral. Aquesta mobilització s'emmarca en un calendari de protestes més ampli que afecta tot el sistema educatiu català i que preveu diverses aturades i manifestacions fins al pròxim 5 de juny.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dijous 7 de maig, és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, avui hem fullejat les revistes de la nostra zona, de la comarca del Maresme, de l'any 92, i hem trobat un article que de ben segur us portarà bons records. És l'article del diari El Punt del 7 de maig de l'any olímpic del 92, com dèiem, on es destacava la inauguració de la 25a edició a Calella de l'exposició Concurs de Roses, tot un tema mític. Un acte que s'organitzava cada any per aquelles dates a l'estil del temps de flors, però centrats amb les roses, i que reunia llavors, aquell any 92, més de 2.000 roses. El que vull destacar és la persona que va inaugurar aquella edició. Va ser l'esposa del llavors president de la Generalitat, Marta Ferrusola. Llavors era habitual, però entendreu que amb el pas del temps i amb tot el que ha passat i coneixem ara, doncs mirem aquest article des d'un altre punt de vista, ara amb la perspectiva que ens dona el futur. En aquesta inauguració també hi havia el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Joan Vallvé, i l'alcalde de Calella, que llavors era Joaquim Rei, que va inaugurar a les 5 de la tarda aquesta 25a edició de l'exposició Concurs de Roses de Catalunya, que organitzava l'Ajuntament de Calella al claustre del Col·legi L'Estonac. Unes 200 persones van passar per al recinte aquella jornada, on s'exposaven les més de 2.000 roses que presentaven uns 30 expositors participants de la comarca del Maresme i de tot Catalunya. Marta Ferrusola, com dèiem, va tallar la cinta inaugural després d'atorgar els premis d'aquest concurs, que era el més antic de Catalunya, que se celebra ininterrompudament. Gemma.
2: Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies, molt ben explicat, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.

0: I avui a l'Espai de Moda ens acompanya la nostra experta, la Judit Jiménez, amb qui parlem d'un dels esdeveniments més comentats del món, la Met Gala 2026. La gala es va celebrar aquest dilluns a Nova York amb una temàtica molt artística, costume art, i un dress code sota el lema Fashion is Art. Judit, benvinguda i felicitats. Hola. Que és el teu sant.
1: És el meu sant avui?
0: Sí.
1: Ah, bueno, és un dels... Vale, és que n'hi ha tres, o sigui, deu ser per això.
0: Ah, vale.
1: Però gràcies. Mira, em dono per felicitada igualment. Moltes gràcies.
0: Molt bé. A veure, per començar, Judit, volem saber què t'ha semblat la temàtica de la Met Gala d'aquest any.
1: Doncs bé, la veritat és que bé. És que a mi la Met Gala sempre em sembla bé, perquè com que és una cosa que és un acte benèfic... I tot el que recauden va, doncs, no sé, suposo que nens pobres, perquè jo sí que no sé on va, però sé que és un acte benèfic i que normalment, doncs, clar, és com una mena de pique, no?, entre les celebrities i a veure qui va més guai i a veure qui s'ho curra més. Les temàtiques em semblen molt bé sempre. Aquesta és una que m'ha semblat que tindria molta més suc del que li han fumat. O sigui, he vist coses guais, i crec que tu també ho hauràs vist, però pensava que s'haguessin... esplaiat més.
0: Arriscat,
1: sí,
0: no? Potser?
1: Sí, arriscat més. Hi havia gent massa senzilla, saps? Pel meu gust.
0: Entrem en matèria. Quins han estat els looks més espectaculars o més ben resolts?
1: A veure, jo és que a mi em flipa molt, o sigui, no és que siguin resolts, perquè és com per originals, eh? M'ha agradat molt la Beyoncé, que anava com una reina inca amb un esquelet tot fet de pedretes, saps? De pedreria. Que és com la que et diria que ella s'ha fet com una gran disfressa, no? Aquí hi havia gent que m'agradava molt com imitava els quadres, no? Veies un vestit que portava, de repente li sortia una mà que era com del dit del Miguel Ángel, que no sé què, o la Madonna, no? La Madonna anava vestida, per exemple, que anava representant una escena d'un quadre. No sé si ho has vist. A mi no és que m'agradi més la roba, sí que el que, com ho han fet, no? La Kim Kardashian suposo que deu anar vestida d'algun tipus de pel·lícula o alguna cosa, perquè anava com una mena de cos fet plastificat de color taronja i una gassa, anava molt mona però molt, molt senzilla, o sigui, no estic acostumada jo a veure Kim Kardashian tan senzilla, saps?
0: Ja, sí, molt senzilla anava. És veritat, mira, la tinc aquí al davant amb els pits punxeguts de color taronja.
1: Sí, és que és això. I després va venir la senyora aquesta, la Marta Ortega, la filla del senyor Zara.
0: Sí.
1: Aquesta noia anava vestida normal.
0: Ja, és que
1: un vestit blau marí d'això, sí, del Galiano, del John Galiano per a Zara, del disseny del John Galiano per a Zara, i ja està. Mira, saps quin m'agrada molt? Molt, molt, molt, que el trobo espectacular, perquè és original, maco, i a més fa esment el que és la temàtica que tenen de la gala. És la que portava la Sabrina Carpenter.
0: Ai, sí.
1: És un vestit molt maco, perquè està fet pel Dior, l'ha creat en Dior, però ho han fet amb el vinil de les pel·lícules antigues, i es veu que és de la pel·lícula de l'Audrey Hepburn, la de Sabrina. I el porta, és molt cuqui, però si t'hi fixes, vale, va barrejat en gassa, però li fa tot el cos, és maco, és fi, o sigui, tu el veus i realment és molt original.
0: Sí, no us sembla que estigui fet amb aquest material?
1: No, però si t'hi fixes i mires la part de l'estat, com vinils, o sigui, el que és la pel·lícula de la bobina, no? Sí, és la bobina exacta, i ha fet tot un vestit amb això, i és que això és molt original per part meva, eh? Jo crec que això és un dels més originals. Clar, després hi ha un Bad Bunny que em va flipar, que va presentar-se bé d'un senyor de 90 anys.
0: Sí, es va disfressar bé, eh?
1: Molt, molt, és flipant, o sigui, sembla un senyor, o sigui, aquest senyor és ell de quan tingui 100 anys, saps?
0: Sí, sí, sí, sí, està molt
1: però
0: ben aconseguit.
1: Però més enllà d'això... em vaig quedar molt, molt igual, perquè era tot molt Margot Robbie, Chanel, un vestit de color cava de Chanel, que són unes estovalles, i ja està. Després sí que t'he de dir que vaig trobar que hi havia gent que anava una miqueta barruera.
0: Per exemple?
1: Doncs ara te l'estic buscant per dir-te els noms, perquè clar, com que no els conec ni ells, la que no entenc com es va vestir així, i això és molt respectable, és la Georgina Rodríguez, la dona del Cristiano Ronaldo. Que anava vestida, que deia que es portava com si fos la Mare Déu de Lourdes, saps?
0: Sí, sí, és veritat. Mira, l'estic buscant per tenir-la aquí al davant, perquè la vaig veure.
1: Sí, així te la pots mirar. I sembla un anunci del Dolce & Gabbana directament, en sèrio, eh? Per mi sembla un anunci del Dolce & Gabbana de la Colònia, saps?
0: Ja.
1: D'Itàlia. Sí. Perquè jo no l'entenc que vagi així d'aquesta manera aquesta noia.
0: Clar, i la Mare de Lourdes, molt poc probablement.
1: Home,
0: aquest look
1: mira, ensenyant el pitram, saps? O sigui, jo crec que no li trobo massa.
0: No.
1: Després, si vols buscar un que és molt graciós, perquè sembla una mica, no sé com definir-ho, saps, la família Adams, aquell que és tot pelut?
0: Sí, Sí.
1: Pues mira, es diu Teyana Taylor, la senyora. Teyana. És perquè no es pot explicar molt bé, però és com color platejat, però és tot de, com de fils que li surten per tot arreu.
0: Clar.
1: Però és un total look de fils que li surten de tot arreu.
0: És complicat, sí. Perquè, clar, la idea és inspirar-se en l'art, però hi ha, doncs, sí. Outfits que ben bé no saps en què s'inspiren, no? Per exemple, jo en aquest cas no sé en què s'inspira aquesta senyora.
1: No, i a més m'agradaria que ens ho expliquessin, perquè és que sí, hauríem de tenir una miqueta el saber el perquè. L'Anne Hathaway va guapíssima.
0: Sí.
1: L'Anne Hathaway és una noia que la trobo molt fineta, ella sempre ha sigut molt fina, té molt bon gust vestint, i la trobo super, super, super, super maca.
0: Però veus, jo crec que
1: ha
0: arriscat poc,
1: sí.
0: Saps?
1: Sí, va a un voy a ganar, caballo ganador, soy yo. La noia que es diu Chase Infinity, que és una noia que porta un vestit de lluentons i porta un cines nua però pintada. És molt xulo perquè ja sóc un quadre, o sigui, ja està fent una miqueta i ja està arriscant una mica més.
0: Sí, la tinc aquí també. Sí.
1: No són coses que diguis, és que cullera, t'estan dient disfresses de l'art, o sigui, t'estan donant moda amb disfressa, t'estan dient tira, saps? Quan no hi havia aquesta temàtica, la que m'hi agradava sense presentava vestida que semblava una ninja, te'n recordes? Amb el cap tapat, les mitges, els guants, que no se li veien un centímetre de pell. Bueno, lletja, barruera, no sé com definir-la, la Cardi B, per mi.
0: Vale, la Cardi B aquest any, pel teu gust, no l'ha encertat, eh?
1: És que no sé què és.
0: Ja, és que és raríssim, o sigui...
1: Clar, és que si ens diu que va de crispeta, doncs et dic, mira, ok, s'ha inspirat amb la crispeta, però és que no li veig el què, saps?
0: No, fatal, o sigui, més que res, no, perquè el sentit de la gala, doncs, és que hi ha una temàtica i, per tant, doncs, s'ha de complir una mica aquesta temàtica, potser hi ha, doncs, vestits que costa una mica més identificar, però d'altres que són indesxifrables,
1: perquè... Hem vist a la Elle Macpherson, és que es va presentar d'estàtua? No.
0: És la Heidi Klum.
1: La Heidi Klum, que sempre es disfressa superbé, aquesta dona, per Halloween. Va d'estàtua de veritat, sembla una estàtua d'aquelles de la Rambla, aquells senyors que estan a la Rambla movent-se.
0: Però veus aquesta? Mimos? Jo crec que, mira, s'ha arriscat massa, però la temàtica l'ha encertat.
1: Total, per això t'ho dic, ella està allà, i després, per què no s'ha posat ningú de l'estàtua de Llibertat? I ja aprofitava de pas i feia una mica de reivindicació. És molt fàcil, ho haguéssim pogut fer, eh? Mira, com a barruera número 1, Odessa a apòstrofe Zion.
0: A veure, Odessa...
1: És que no m'agrada gens. Jo això de que trepitgin les tetes, pobres mamelles, que les aixafin, que surtin per sota, que amb una bota alta, marrejat amb el que s'apeuen les calces. És que no ho entenc. I a veure, i ho sento, perquè jo sé que ens estaran escoltant els oients i si no tenen davant les imatges aniran una mica perduts, però és que és un poti-poti, no és un tratge que tu pots dir, mira, no ha arriscat. Vale, aquesta direm que ha arriscat tot el que no hauríem d'arriscar ningú altre. Ella ho ha arriscat tot de cop i volta, saps? S'ha quedat, però vamos, ella sola. I l'altra és la Irina Zweig.
0: Ah, sí, la Irina. La Irina va gairebé despullada, oi?
1: És que la Irina va despullada. La Irina porta una faldilleta molt baixa de cadera i de tub i li fa com una cua de sirena, vale? I la part de dalt, que potser va de la sirenita, eh? Ojo!
0: No ho sé.
1: És com d'una joia, porta un rellotge al coll, nena, ho veus? Porta un rellotge al coll, porta un rellotge al braç, va com d'algú del temps, deu ser, perquè va tot com gira entorn del temps. És una cosa molt estranya. No ho sé, és que no
0: et convenç, ja mi...
1: No, i mira que ella és la noia més prima del món, eh? A part que noto que la cara se l'ha canviat.
0: Pot
1: no
0: ser.
1: La reconec molt.
0: Sí, està diferent.
1: No la reconec, l'essència que tenia. Perquè era molt guapa, la Irina, era preciosa, i no la conec. Em sap greu, però no la conec. Mira, aquesta m'encanta, perquè arriesgau, no sé de què va, però, vamos, que si ara t'ha dit la veiés, diria, estava de mi. Es diu Rachel Zenot. Va del Marc Jacobs, eh? I és com un tratge una mica raro. És un vestit negre normal, descric, però li surt una cama de sota que el du com amb un leotardo o amb un panty de color fúcsia. D'un complement a la mà, que crec que és l'anell que li surt, que és com una estrella gegant de color blau de roba, no? I un altre topolil a la cua. I a més, barret en plan que m'ha caigut una còfia al cap. Amb sandàlies verdes, o sigui, aquesta va, bueno, de quadre, no sé, potser és un quadre del Miró o algo d'això.
0: Pot ser, sí, potser, totalment.
1: M'explico? Sí, però sí. Clar, jo si veig això et dic, val, mira, té un sentit, perquè s'ha posat molt estremat i has de pensar una mica, però aquella que ve, que la que no entenc, la Katy Perry, tu saps de què va la Katy Perry?
0: Que porta com una mena de màscara, no?
1: Porta com una màscara d'esgrima, platejada per davant, i llavors du els guants llargs tipus Hilda Blancs, un vestit blanc, explico, peto davant tallat amb mascot quadrat, que no té tirants ni res, i per darrere la cua del vestit és com si fos un pergamí que l'han cremat.
0: Sí, la tinc aquí.
1: Quan cremem... Llavors no entenc ben bé perquè no l'acabo d'entendre.
0: Mira, estic buscant el significat, a veure si, perquè clar, aquí sí. Els articles s'enrotllen molt. Dissenyada per ser un reflex literal i simbòlic que convida a l'observador a considerar que la seva percepció dels demés pot reflectir el seu món interior. Ui, ui, ui, ui, ui, això és una perdó per la paraula, però és una fumada, eh?
1: Clar, a més que em sé una cosa, porta un guà amb 6 dits.
0: I una carta del tarot, el mag és la carta, també. Portava cartes del tarot, per tant, doncs, tot plegat molt, molt, doncs, poc entenedor, no?
1: Per mi és una animalada, no sé, no ho entenc. Mm-hmm. Estic intentant trobar algun, perquè després ja aquí ja tenim les Kardashian, la mare de Kardashian. No sé de què va tampoc, però bueno, aquesta senyora pobra ja no... A mi m'agrada criticar una mica, ja ho sabeu, eh? Quan la mare intenta superar les seves filles ja, a mi em fa por això.
0: Ja.
1: I és el que li passa a la d'aquí d'Espanya, la que tenim que fer els anuncis dels bombons, saps? Li passa el mateix, que veus la filla i la mare i no saps, te les mires i dius, ostres... Llavors, és que em fan una miqueta de grimita.
0: La Gigi em va agradar molt, com anava molt senzilla... però anava molt guapa. No sé si la tens en ment.
1: No, com és el vestit d'ella?
0: Era un vestit de transparències que a la part de dalt no portava res, però portava calceta. Però era un vestit que tot i ser de transparències era molt fi. O sigui, és complicat, saps? Però ho va aconseguir-ho.
1: Sí, doncs mira, aquest que dius tu és un dels que m'agrada senzills, dels que m'agrada, igual que el de l'Ashley Graham, de la model aquesta, que és una noia, una model de talla una miqueta més gran, que va vestida molt guapa, va portar un vestit també com d'hogassa o seda de color cava, beige, arrugat al cos que sembla com si fos una segona pell, no sé. Són looks una miqueta senzillets, però almenys són els normals, perquè quan veus que intenten seguir la normativa, dius, no, bueno, la normativa em refereixo a la disfressa. Tu coneixes, bueno, la Gwendoline Christie, l'actriu que feia Juego de Tronos, la que era la guerrera, que era molt grandota, una dona molt gran, que a Wednesday, a la sèrie de Wednesday, surt fent de directora de l'escola.
0: A veure si la...
1: És una rosa molt alta, molt gran, que fa quasi 2 metres.
0: Ja la ubico.
1: Aquesta dona, mira-la com va vestida. Si mires el seu traje, es diu Gwendoline Christie, ella va de vermell, porta un traje... Bueno, ha fet una disfressa. Crec que intenta fer alguna cosa com amb una màscara, doble màscara, porta com una màscara de la seva cara a part de la seva cara normal, un superplumes al cabell amb un tocador superimpressionant i un vestit vermell amb molt de tul i tal. Bueno, doncs ja està, potser he buscat un personatge d'un quadre de... Podria ser del com es diu, del Letrec, no em surt el nom. El que feia les dones de París, saps?
0: Sí, aquí, segons Loc Diario, diu que són els retrats de John Singer Sargent. No sé si et sona, o sigui que estaria inspirat en aquests retrats.
1: Però veus, això ja em sembla bé. Jo tinc... A veure, jo és... tingut idees, eh? A mi és que veig aquestes coses i aquesta em fa molta gràcia, l'Helena Dunham. Helena Dunham. Aquesta senyora sembla que el vestit s'hagi menjat amb ella. Adiós. Perquè li surt el cap de darrere.
0: Ostres, sí, eh? Ostres,
1: pobreta. Sí. És que li queda... No sé, és molt raro. És com que o li falta coll amb ella o ella és massa petita perquè el vestit que és molt gran. És un vestit que és molt gran.
0: Hi ha una web que comparen a la senyora aquesta amb la Nicole Kidman, que clar, els colors s'assemblen molt, però és com la versió correcta, no? La versió encertada i la versió doncs poc encertada.
1: Clar, és que la Nicole Kidman és com fineta, esqüèlida, molt prima, molt allargada, i aquesta senyora és totalment diferent. Que bueno, que parlem de la normativa dels cossos, que no passa res, està bé, però que em fa molta gràcia perquè, vamos, és que no n'hi ha ni mare meva.
0: Judit, una pregunta, perquè amb les Met Gala, com hem comentat, hi ha una temàtica que es pot seguir o no es pot seguir, però més enllà d'aquesta temàtica, tu creus que poden arribar a sortir tendències d'aquest esdeveniment?
1: No, No, jo penso, a veure, el que vaig a dir, jo crec que potser algun dissenyador d'aquests de flipats pugui dir, com que jo vesteixo una famosa, li poso alguna cosa per jo crear una tendència. Però jo sempre penso que tiren el que és la seva bogeria màxima i que després no la poden portar al carrer i ho fan aquí, saps?
0: Clar.
1: Ho fan una miqueta així, perquè, bueno, és que jo sempre poso d'exemple aquell traje de la Kim Kardashian, que anava, era com, un, com una mitja sencera de tot el cos, agafant-li cara, boca, tot, no se li veia res, els dits, els peus, les botes, tot a dintre de la mitja aquella. Aquella noia anava vestida així, va venir així, i jo dic, però vamos, estem queixant-nos constantment de burques i coses, ja. I surt tapada d'una manera que, menys mal que aquesta tendència no ha sortit per enlloc, eh?
0: No, totalment.
1: Però bueno, sí que veig que hi ha gent que és molt original, hi ha hagut alguns que s'han fet uns trajes molt originals. He vist alguna que va com vestida com d'una deessa que porta uns braços que li surten per dalt i li aguanta el vestit i sembla que tingui quatre braços. Una altra que porta un senyor a dalt enganxat repenjat, saps?
0: Sí, no,
1: com, com a vestit fi maco, que et pot agradar una la Jasmine Tux. Porta un vestit durat amb un brodat a baix de la faldilleta que és molt fi, molt bonic, sabates transparents. I els nois aquesta vegada no els he vist molt anats de la olla, però normalment aquí els nois flipes molt, perquè el Bad Bunny aquí havia, bueno, el Bad Bunny de l'Estrella de la Noche, però ai, mira, acabo d'identificar un traje, igual no ho és, però m'ha semblat molt. Mira, n'hi ha un traje que es diu, la senyora es diu Dree Hemingway. Doncs la Dree Hemingway porta un vestit que jo quan l'he vist, el que m'ha recordat ha sigut a la pel·lícula de Dràcula de Bram Stoker, a la vampira, quan l'enterren.
0: Ah, sí.
1: A l'amiga. O al coll així tot, que potser no, però saps? M'ha recordat això. Clar, si has recordat algú de cinema, ja tens, i mira, darrere, si t'hi fixes, no sé si és la mateixa pàgina que veus la foto, hi ha la que porta el maniquí penjant a l'esquena.
0: Sí.
1: És flipant.
0: Sí, i fa por, fins i tot. Judit, en aquesta ocasió, si et diguessin, Judit Jiménez, has d'anar a la Met Gala 2026 i aquesta és la temàtica, sí. Temàtica sí. Artística, obres d'art, etc. Quin look hauries pensat?
1: Doncs jo m'hagués agafat algú inspirat en el Andy Warhol, a lo millor. Que és un... Clar, a mi l'Andy Warhol m'agrada molt. Clar, et dic, o una Frida Kahlo, però clar, Frida Kahlo seria un vestit així molt magicà, amb tot de pintures d'ella o alguna cosa així. El de l'Andy Warhol podria ser, clar, és que les típiques pintures de l'Andy Warhol ha pintat a tothom amb aquells colors, és ficar-se amb aquells colors, aquells contrastos, no? Podries posar així d'una manera així, o fins i tot del mateix Andy Warhol.
0: Clar, sí, també seria
1: bastant, seria també dintre,
0: sí,
1: clar, o del Bowie, saps? El David Bowie de l'època que era el Ziggy Stardust, que vestia d'aquella manera tan estrambòtica, algo així que ja realment que ja que ho fas que cridis molt l'atenció, no?
0: Clar.
1: És que clar, no, l'art en si ja és pintura, és escultura, és música, és poesia, és tot el que englobi l'entreteniment. I doncs escolta, feel free, no? Jo deia, si realment era un dia així, un traje, t'ho dic en sèrio, algú disfressada, alguna persona així molt alta i tal, de l'Estàtua de la Llibertat amb la torxa i lo de el cap per fer una mica de reivindicació amb el tema de com ens tenen amb les guerres i tot això, no estaria gens malament tampoc. I més enllà tenint en compte que estem en l'entorn que estem als Estats Units, no?
0: Sí. Judit, ara canviem radicalment de qüestions, deixem un moment aparcada la Met Gala, sí. Perquè ja acabem la secció, però et volia preguntar si ja has anat a veure El Diablo Viste de Prada 2, perquè com a bona fashion victim que ets, no sé si potser ja has anat o tens previst anar-hi.
1: Vull anar-la a veure.
0: Vale.
1: Vull anar-la a veure, però estic esperant perquè tinc també a Michael Jackson.
0: Ah, veus, amiga.
1: Saps què passa? Jo sóc de la colla de que quan va sortir el disc de Thriller és el primer vinil que vaig tenir quan era petita jo. I llavors em fa molta... M'agrada molt a mi el Michael Jackson i em fa molta il·lusió veure la peli. Però la del Diablo Viste de Prada 2 també. El que passa és que em passa que aquesta peli, la 1 la vaig veure a casa. Amb una plataforma, i l'he vist moltes vegades perquè és una pel·li que m'agrada molt, a més molt aquest món d'arpies en el qual ens belluguem és tal qual, i fa molta gràcia, en algunes coses s'exagera, però és molt així, és clar. Molt així,
0: sí.
1: I llavors, clar, estic desitjant veure aquesta gran, t'ho juro, Meryl Streep, que està flipant, la veus, vaig veure una comparativa a Insta que sortia l'Anne Hathaway i ella l'any que van fer la pel·li i ara, clar, han passat 20 anys, eh?
0: Està millor.
1: Estem parlant que la Meryl Streep ara té 76 anys o saps?
0: Sí.
1: És
0: no,
1: una senyora gran. I la Trien té 40 i alguna cosa, llavors, clar, és com uau. I a més estan guapes les dues igual, eh?
0: Sí, de fet, et diria que fins i tot millor.
1: Sí. Ja, bueno, hi ha persones que li passa que quan més grans es fan, més guapos estan, més atractius, més envellir bé.
0: Sí,
1: no?
0: Totalment.
1: Però, vamos, fixa't que són gent que no es fiquen moltes potingues, eh?
0: Mm. Judit,
1: tu fixa't això. No, que et fixis en això, que no hi ha poc bòtox en les dues.
0: Clar. No, i això doncs es nota. Avui hem allargat una miqueta més la secció perquè hi havia molts looks a comentar a la Met Gala d'aquest 2026. Judit, moltes gràcies, com sempre, i que vagi tot superbé. Adeu.
1: Moltes gràcies, adeu.
0: I després d'aquesta secció de moda que us oferim cada dijous, ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Melina o Jordi, recordeu-nos què estàvem preguntant avui.
2: Hola, Gemma, de nou. Doncs avui el que preguntàvem era si la justícia va lenta al nostre país.
0: Molt bé, i de moment, doncs, quines són les respostes que tenim fins ara?
2: Doncs de moment la majoria de votants han dit que sí, que en molts casos així és, va lenta.
0: Molt bé, doncs Melina, recordem breument, no?, que poden contestar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X, aquesta pregunta del dia que us oferim a l'Ona Maresma i que podeu seguir responent a les nostres xarxes socials fins al punt de les 5 de la tarda. Melina, gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
0: Des. Doncs bé, ens hem despistat un moment, així que, vaja, nosaltres tornem a recordar la pregunta del dia, però ara en aquest cas per demanar l'opinió dels nostres col·laboradors de l'Ona Maresma, si creieu que la justícia va massa lenta o pel cas contrari, doncs no, va bé, va ràpida i, per tant, si tenim un problema legal, les coses es solucionen ràpidament. Companys, qui tenim per aquí? Joan, et mataré. Qui tenim? Sembla que no, que no hi ha ningú. Doncs vaja, m'ho menjo jo, no passa res. A veure, la pregunta del dia. Si creieu que la justícia aquí al nostre país va massa lenta, va massa ràpida, va regular, la vostra opinió la volem escoltar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X. Ara sí, farem una petita pausa. Adeu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: tornem a ser-hi aquí i tot seguit parlem amb en James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre la nova secció d'aigües obertes que inicien des del club amb l'objectiu d'acostar el mar a tot tipus de nedadors, especialment aquells que hi tenen respecte o poca experiència. Sergi, endavant.
1: Doncs avui parlem amb James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre una nova activitat que duran a terme aquest 10 de maig. Es diu una nova secció que es diu Aigües Obertes. James, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: En què consisteix exactament aquesta primera nedada fins a la Roca Grossa?
2: Sí, una de les coses que trobes molt quan parles amb gent que neda al mar o que li agrada el mar és que molta gent li falta una mica la confiança d'anar sol i prefereix nedar en grup, cosa que és molt normal i a més vull dir que és molt raonable, no? I llavors el que hem fet és com per fer aquesta inauguració, per dir-ho així, el que hem fet és organitzar una nedada conjunta entre des de la piscina Calella a la Roca Grossa i tornar, amb possibilitat de tornar a caminar si algú vol o de fer menys camí, i però anar-hi tots en grup sense presses. I a mi particularment m'agrada molt promoure una cosa que jo fa molts anys en dic roquejar, que és que en comptes de fer línies rectes, diguéssim, en punts sortints de la costa, nedant una mica com més mar endins, doncs almenys en un dels trajectes, si és amb una anada i tornada, almenys en un dels trajectes m'agrada anar resseguint la costa, però vull dir a centímetres pràcticament de la línia de costa, per passar entre passadissos, entre roques, que hi ha molt com petites piscines naturals, i després, si vols, doncs, tornar una mica més lluny, doncs, nedant una més canyero, per dir-ho així, no?
1: És a dir, pel que he entès, clar, quan jo he llegit, m'ha fet molta gràcia, de fet t'ho volia preguntar més endavant, però ja que ho has mencionat, el tema de roquejar, no? Jo sóc una persona que m'agrada molt el rock, sí, la música rock, i he pensat, hòstia, roquejar, poder nedes mentre escolteu música rock, veig que va és diferent. Pel que he entès és, no aneu fins al fons, no? És a dir, que aneu rodejant una mica el que és els penya-segats que hi ha en aquella zona, no? Les roques, no? Perquè és més maco, sí, i agradable, no? Segons dius.
2: Sí, és més distret, és a dir, nedar amb mar obert és bastant més avorrit si no veus res, i llavors almenys si nedes a prop de les roques, qui vulgui, també depèn de l'estat de la mar. Això es pot fer quan la mar està molt tranquil·la, si està moguda, doncs te jugues alguna rascada o algun cop. Però si la mar està tranquil·la és una activitat, és divertida, perquè és jugar, saps? Jo sempre m'he pres les aigües obertes més com un joc, i és una manera més lúdica, doncs com qui va a la muntanya i va una mica per fora pistes, una mica, no? O si m'apures, per corriols d'aquests una mica salvatges, no?
1: Parlo una mica des de fora. Et volia preguntar si aquesta activitat seria, bueno, aquesta i les futures que fareu en el mar, seria una activitat poder per nedadors ja que tenen una experiència o per gent amateur que també la podria realitzar?
2: Precisament obert aquesta secció, l'he obert pensant molt en la gent que diu la frase de a mi m'agrada molt el mar però em fa por, perquè jo tinc molta experiència de fa molts anys que d'alguna manera he fet acompanyaments a gent que els he anat introduint en el mar, justament a nedadors molt novells. Jo no sé de quina generació ets tu, però la generació que era jo, la majoria vam aprendre a nedar en el mar, de fet, no? No hi havia piscines com ara, i llavors la gent aprenia a nedar molt al mar, doncs amb anys dels seus pares o mares, no? I per tant a mi m'agrada portar gent d'aquesta que té aquesta dèria, diguéssim, de que li agradaria anar al mar però li fa por, i jo els faig un acompanyament, i penso que aquesta secció està pensada per això, per acompanyar aquesta gent que comences, doncs, un dia nedant una miqueta, acompanyat, ben a prop de la costa, no? Sentint-te segur, tranquil, sabent que si en qualsevol moment tens cansament o el que sigui pots sortir, però amb el que passa inexorablement amb tothom és que, clar, com més nedes, més experiència agafes, no cal ser un supernedador, només cal tenir el coneixement i l'experiència, i sobretot la tranquil·litat i la confiança de que estàs envoltat amb gent amb la que pots nedar molt segur.
1: Jo sóc, bueno, ho has mencionat, jo sóc 2002, jo sóc bastant jove.
2: Jo he après
1: a la piscina, de fet, a la vostra piscina, clar, a la Natació Calella, jo he après a nedar allà, sobretot perquè és el que dius, no? Jo almenys tinc no por, sinó respecte al mar, i el fet de nedar no tan sols a l'interior, no? Al fons del mar, sinó ja roquejar, com dius tu, doncs genera una mica de respecte, i poder molta gent doncs no s'atreveix tant al mar, sinó decideix en el cas de piscina, però veig que aquesta activitat, doncs el que es valora és això, no? Sortir al mar i descobrir doncs que no només que és maco, no? Que és maco això de roquejar.
2: Sí, de fet, a l'estiu també hem de dir que portar estrangers, sobretot, amb l'associació turística de Calella, però porto gent a fer snorkeling, i una mica és això, no? És portar-los a descobrir l'entorn aquàtic, que és molt més divertit que la piscina. Jo tinc un molt bon amic que sempre diu que un dia era un peixet que va voler sortir del container, no? I una mica és això, la piscina va molt bé per entrenar, va molt bé per posar-te fort, va molt bé per controlar els temps, per fer sèries, per dominar la tècnica, els viratges, els diferents estils, però després el mar és una mica per ensalvatgir-te i donar més renda suelta a aquesta llibertat que té el mar, i convidar això a gent, diguéssim, que surt de la piscina. Hi ha gent molt experimentada a la piscina que també li costa fer el salt al mar, i també és una oportunitat per ells, però també és una oportunitat per gent que té, diguéssim, un nivell molt inicial de nedar.
1: Quan parlem del mar, què implicaria? O sigui, hi hauria una dificultat sumada? Entenc que una que m'imagino és el tema de les onades i la corrent, no? Possible també mal... o sigui, que en qüestió de mal temps doncs hi hagi més onatge i sigui més complicat. Hi hauria algun altre detall que seria una mica diferent en aquest cas?
2: No, una de les gràcies, diguéssim, que té, o una de les coses que és fascinant del mar, és que l'entorn és canviant. També ho comparo sempre amb la diferència amb algú que va córrer en una pista d'atletisme, que sempre és igual, no? I amb un entorn molt controlat, o si se'n va a córrer per la muntanya, no? El que va córrer per la muntanya es trobarà a córrer, o a córrer, depèn de per on vagi, es trobarà a córrer els que fan més pujada, més baixada, més estrets, més amples, amb més vegetació o menys, i depèn del temps també es pot trobar, doncs, enfangats, més secs. El mar passa una mica això, però d'una altra manera. Tu quan vas al mar, te pots trobar un dia que sembla una piscina, que la mar estigui superplana, l'aigua molt transparent, no, que convida molt a nedar, però pots trobar un altre dia que l'aigua estigui tèrbola, que estigui bruta, et pots trobar més onades, menys, i clar, en funció d'això també està el teu creixement personal i el teu desenvolupament com a nedador, doncs de conèixer els teus límits, veure fins on pots arribar i sobretot d'anar superant les teves pors, perquè moltes de les dels frens que tenim en aquest sentit són pors irracionals, no? L'aigua tèrbola ens fa por al principi, no? A molts, però després la pots acabar estimant molt, però nedar de nit, per exemple, també, que m'agrada molt i que també que és una meravella. Nedar amb mala mar, amb onades, quan tens un nivell expert, també pot ser molt divertit, doncs igual que els surfistes també fan surf, no?, amb mala mar. El tema dels corrents, aquí no tenim uns corrents excessius, però clar, nosaltres quan estem a nedar també s'ha de tenir en compte que no tots els mars són iguals. Si un dia un nedador d'aquí de Calella se'n va al País Basc i se'n va allà a Biarritz o un lloc d'aquests i se'n va a nedar a l'Atlàntic, doncs sobretot en allà de tenir cura d'estar informat i de nedar amb gent d'allà local, perquè els corrents i les onades i tot l'entorn d'allà pot ser molt diferent, no? Que això és el que sempre s'ha de conèixer molt bé l'entorn.
1: En clau general et volia preguntar, clar, has mencionat, que és molt curiós, no?, que jo he parlat amb gent que, de fet, el meu pare és molt de muntanya, has mencionat també el tema d'anar a la muntanya, de córrer a la muntanya. Et volia preguntar quines recomanacions li dones a algú, doncs, que vol començar a fer això que fareu, no?, a nedar en el mar, perquè entenc que quan has relacionat amb muntanya, una de les coses que se m'ha parlat molt és el respecte allà on vas. Sí. Suposo que hi hauria una d'aquestes coses, no?, per allà.
2: Sí, el primer que diria, el primer consell que donaria sempre quan algú és novell, novell total, és sobretot no anar-hi sol. T'ho diu una persona que neda sol habitualment, però jo estic parlant d'algú novell, no? Algú novell que no vagi sol, que hi vagi sempre amb algú o amb un grupet de gent, i sobretot en zones en què sàpigues que pots sortir. Ara estem parlant d'aquí Calella, en Calella en concret, tu has, quan vas anar al llarg d'aquesta costa, mm-hmm, saps que hi ha diferents platgetes a les que si tens, et canses, tens fred, el que sigui, pots sortir. Però això és aplicable a qualsevol lloc. Quan tu vas a nedar en un lloc, has de saber a on t'estàs ficant, has de saber fins on nedaràs o fins on pots nedar, les teves pròpies capacitats, i allà on pots sortir. I a partir d'aquí, doncs, tenir cura sobretot del temps. Si ets novell, no posar-te en mala mar, o si l'instint et diu que aquell dia no t'hi fiquis, li has de fer cas a l'instint.
1: Per últim, James, després de la nedada hi ha un esmorzar, suposo que això també forma part d'aquesta filosofia vostra, no?
2: Sí, això jo crec que és com el també, perdona que compari tant amb els altres esports, però
1: no pateixis, no pateixis.
2: Els altres esports cansaven molt, i quan jo veig els ciclistes fotent-se una botifarra amb mongetes i una cervesa allà en algun bar d'aquests de poble al que han arribat, doncs almenys aquests sí que saben, no? Vull dir, al final l'esport també et dona el dret de tenir-te de tenir, regalar-te una recompensa, i en aquest cas, bueno, doncs uns croissants, una xocolata desfeta, alguna cosa així, que ens portarà la Nila Aranyó del Nila Cakes, d'aquí Calella. Doncs tot això sempre s'ha d'amenitzar tot al final amb una mica de teca, sempre.
1: I tant que sí, i tant que sí. Escolta, James, doncs molta sort en aquest projecte, i que a veure si funciona per un futur, que la gent es vagi apuntant i que la gent s'atreveixi a provar coses com aquestes de sortir a nedar al mar, que és molt maco.
2: I tant, tenim un entorn privilegiat, vivim en un punt espectacular, i a més, això no ho he dit, però és que aquí on aquest trosset de roques que tenim que entren al mar, és l'únic punt on el Montnegre, la serralada del Montnegre, que és la que tenim aquí darrere, sí, que s'extén des de Tordera fins a Mataró, és l'únic punt on d'alguna manera fica els peus a l'aigua, i per això tenim aquest tros rocallós. Doncs aprofitem-lo.
1: Molt bé, James, doncs escolta, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a tu, que vagi bé.
1: Que vagi molt bé.
0: I amb la temporada esportiva arribant a la seva fi, els millors equips competeixen a les fases finals de diferents campionats. Per exemple, el Club Pati Tordera té unes últimes setmanes il·lusionants per diversos equips formatius. Oi que sí, Marc?
3: Amb la temporada esportiva arribant a la seva fi, els millors equips competeixen a les fases finals de diferents campionats. Per exemple, el Club Pati Tordera té unes últimes setmanes il·lusionants per diversos equips formatius que han arribat lluny a les seves competicions, i que, a més, ara n'explicarem un detall, i és que aquest cap de setmana el pavelló parroquial de Tordera celebrarà un campionat de Catalunya, serà una de les seus organitzatives. El club, per tant, per fer i dur a terme aquesta feina, és molt de temps, bona organització per part de tots els seus membres, i en parlem per conèixer tots els detalls amb el coordinador del club i entrenador de l'infantil, el juvenil i el júnior, Sergio Alonso. Què tal, Sergio? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, justament ara acabo de nombrar els tres equips en el qual estàs vinculat, més la coordinació del club. Quina feinada, quants entrenaments i quantes hores?
4: Sí, son bastantes horas en el pabellón, pero bueno, al final cuando haces cosas que te gustan, pues bueno, como quien dice, las horas pasan rápido y es ameno.
3: I a més, amb aquesta recta final de temporada, ara en parlarem, amb alguns dels equips del club, uns quants, que disputaran fases finals en diferents campionats. Maco això també, arriba a final de temporada jugant-hi coses.
4: Sí, al final, bueno, pues siempre lo que intentas es que disfrutarlo y que los chavales pues disfruten lo máximo posible, pero cuando consigues pues también ganar, competir y llegar a finales como estas, pues siempre, bueno, pues es un premio a la temporada, y sobre todo para los jugadores pues es algo que bueno, que es muy bonito, porque bueno, pues se juntan con muchos más equipos. Al final es una competición sana, de un fin de semana, donde bueno, pues hay esos nervios, bueno, yo creo que es todo muy, hace crecer a los jugadores, digamos.
3: Aquest cap de setmana, de fet, el pavelló parroquial acollirà, com dèiem, la fase de grups divendres i dissabte al matí del campionat de Catalunya a la Vi i Copa Elit, i a més a la tarda del dissabte semifinals femenines de categoria de 15 anys, o sigui que un cap de setmana que a més ja sé que el sènior també jugarà el seu partit corresponent de Lliga, però a nivell organitzatiu, quina feinada, com es porta això de dur a terme un campionat de Catalunya?
4: Bueno, el trabajo lo están organizando entre Carmen Vilá, que es la presidenta, y Silvia González, que es miembro de la Junta, y la verdad que lo están llevando ellas y lo están organizando todo y todo muy cuadrado para que, bueno, todo salga a la perfección. Sí que es cierto que, bueno, que lleva mucha faena, que necesitas, bueno, pues muchos voluntarios, necesitas mucha gente que ayude, porque lógicamente pues la federación quiere que salga todo bien y que todo funcione perfectamente, ¿no? Y que, bueno, pues cuando los equipos llegan, que tengan gente que los recepcione, que estén siempre gente pues limpiando los vestuarios, que se busque una zona para dejar el material, bueno, mucha serie de cosas, que haya un speaker, que se ponga una música antes de los partidos, después, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, requiere de tener una serie de gente que esté implicada y pues a veces se cuesta tener tantas manos, pero sí que es cierto que prácticamente a día de hoy lo tenemos todo casi ya organizado y ellas lo han montado todo bastante bien, lo han distribuido bastante bien. Y bueno, esperemos que salga todo rodado.
3: Sergio, ¿qué representa pel club l'oportunitat d'acollir una fase final de campionats de Catalunya?
4: Bueno, esto no solo para el club, ¿no? Creo que para el pueblo es algo muy importante porque, bueno, aparte de que da nombre y que, bueno, es un evento más que se hace en Tordera, dentro de otros eventos deportivos que también se hacen, pues bueno, trae mucha gente y al final es vida para el pueblo, ¿no? Tienes, bueno, pues gente para que consumirá en los bares, en los restaurantes, al final es darle vida al pueblo. Y a nivel de club, pues bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es intentar poner un granito de arena dentro de ayudar en todo lo que se pueda a que el hockey sobre patines pues vaya hacia adelante y siga creciendo, ¿no?
3: Claro,
4: y
3: al final, que tenga visibilidad, ¿no?
4: Exacto, y estos campeonatos, pues que, bueno, son, como decía, ¿no?, algo que hace mucha ilusión a los niños y demás, pues poder ayudar y poder poner el pabellón y poner el club a disposición de la federación para hacerlo, pues bueno, nosotros siempre estamos encantados.
3: I tu, Sergio, també aquest cap de setmana se't gira feina perquè com a entrenador del juvenil A disputareu el campionat de Catalunya, però en aquest cas serà diumenge, i a Blanes, que ja em vas comentar també fora de micròfons que ja hi esteu anant entrenant, com esteu preparant, ja t'ho pregunto com a entrenador, aquesta fase final dels campionats de Catalunya?
4: Al final nosotros no hacemos nada especial, sinceramente, o sea, yo hace años que nos hemos clasificando y tal vez yo soy un raro en esto, ¿no? Hay gente que cuando va a jugar las finales, los campeonatos, hace doble sesión, hace entreno cada día. Yo siempre soy muy supersticioso, ¿vale? Mucho, y una de las supersticiones que tengo es que cuando algo funciona no lo toques. Entonces yo, si entrenábamos 3 días, entrenamos 3 días, si entrenábamos a 1 hora, seguimos entrenando a 1 hora, si un día, o sea, no modificamos nada, porque no me gusta esas cosas. Bueno, sí que hemos ido justamente el martes, que a la misma hora que entrenábamos en Tordera, hemos ido a entrenar a Blanes, porque esto lo hemos hecho cada año, el ir a las pistas donde jugamos cuando es en Blanes. El año pasado que jugamos en Reus, pues no pudimos hacerlo, pero aquí en Blanes, pues bueno, teníamos esta opción y hemos ido simplemente, bueno, para que los chavales pues conocieran un poco la pista, que ya hemos jugado otros campeonatos, hemos jugado más veces, pero para quitar esos nervios, ¿no?, de cuando llegas el primer día, pues decir, mira, yo ya vine esta semana, ya patiné y ya sé cómo va, ¿no? Y bueno, el campeonato en sí, pues será, lo que digo, una experiencia más, intentar disfrutarlo.
3: ¿Els notes els nervis als teus jugadors?
4: Sí, sí, sí.
3: Sí,
5: Sí, claro. Siempre. O sea, aunque ya han jugado 5 campeonatos, son subcampeones de España, pero igual la Julia es campeona de Europa, el Aro es subcampeón de Europa. O sea, al final son gente que ya han jugado muchos campeonatos a distintos niveles, a nivel de club, a nivel de selección, pero da igual, cuando llega el momento te pones nervioso, yo mismo me pongo nervioso, ¿eh? O sea, no es una cosa que yo siempre digo, hay que disfrutarlo, hay que intentar, pero cuando llega el momento, pues bueno, al final siempre quieres ganar, siempre quieres competir lo máximo posible. De hecho, yo desde hace un par de años siempre, pues bueno, llevo entrenadores que me han estado ayudando durante toda la temporada, y me ayuda a estar mucho más tranquilo también, a gestionar mucho mejor los partidos. Por ejemplo, aquí en Blanes vendrá Max Martos, que ha estado todo el año conmigo ayudándome en este equipo juvenil, para ayudarme, bueno, pues en la gestión de los partidos y demás, pero también vendrán Nacho, que les hará el calentamiento antes de los partidos, vendrá Andreu Muñoz, que es entrenador de porteros, para ayudar al portero, vendrá Mar Vila, que también, bueno, pues nos aconseja siempre un poco pues del equipo contrario, etcétera. Y todo esto también, pues bueno, tanto a mí como a los chavales también les hace estar más tranquilos, porque bueno, ven más gente que les ayuda, más gente que les da unas pautas a seguir, les dicen cosas del equipo contrario, y esto les hace también pues tener más confianza y estar más tranquilos. Y la verdad que estos dos últimos años que lo hemos hecho así, pues nos ha funcionado muy bien, y este año
3: Lucas,
5: pues,
3: ¿no? A mantenir-ho, no tocar-ho si funciona.
5: Exacto, sí, tal qual.
3: Molt bé, doncs a veure si hi ha sort també en aquesta fase, que primer ja és la fase de grups i llavors a accedir a semifinals. Els dos primers, oi? Subcampió i campió van a campiones d'Espanya.
5: Sí, va, exacto.
3: Molt bé.
5: Sí, los dos que juegan la final.
3: Doncs a veure si hi ha sort per a aquest campionat, i la setmana que ve també a la zona de Tarragona, a la zona de Reus, hi ha la disputa del Campionat de Catalunya del Júnior B i l'U16, que jugarà la Copa Elite, igual que l'Infantil i el Júnior A. Vull dir, èxit total a les categories del club aquesta temporada.
4: Sí, estamos muy contentos, porque al final, pues lo que decíamos, ¿no? Creo que Infantil para arriba estamos entre los 16 mejores prácticamente con casi todos los equipos. El Infantil A jugará esta Copa Élite, que aunque sea Mecopa, es de los 16 mejores. El Junior A, pues también, aunque sea un equipo reforzado con juveniles, y bueno, pues este año jugar esta Copa Élite. Como comentabas, el Junior B, tanto igual que el Juvenil A, pues siendo incluso el Junior B tiene más mérito, porque siendo un equipo de primer año jugará este campeonato de Cataluña entre los 8 mejores, con todo equipos de segundo año, todos un año mayores. Y luego, bueno, pues tenemos el Juvenil B, que jugará, pero esto ya a final de mayo, la Copa Catalana. Incluso también con el Primera Catalana, pues estamos entre los 5 primeros, peleando a falta de 3 jornadas para entrar en el playoff de ascenso, con lo cual, bueno, creo que este año las cosas están saliendo bastante bien a nivel deportivo, y bueno, vamos a ver cómo acaba esta recta final.
3: Molt bé, doncs Sergio Alonso, coordinador i entrenador dels diversos equips de la casa, del Club Petit Tordera, moltíssima sort per aquestes pròximes setmanes, començant per aquest cap de setmana, i seguirem molt atents a com es desenvolupa aquest final de temporada del Club Petit Tordera.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, i acabem el programa d'avui amb la proposta musical del Karam Louahidi. Adeu, fins demà.
6: Hola, bona tarda. Soc en Karam Louahidi, tècnic d'aquí de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme. Bé, aquesta tarda de dijous us recomano escoltar Sweet Dispositions, que és una cançó d'un grup que s'anomena The Temper Trap. La cançó és bastant antiga, però es va fer com un remake, un remix, l'any 2025, i llavors, bueno, va quedar molt bé, i crec que és la cançó idònia per escoltar en aquesta tarda de dijous. Bé, espero que la gaudiu.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

35 grups han demanat participar en el concurs Mosca d'enguany. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en la novena edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió i blues band, entre altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6 per concursar al Mosca. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserves per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs, que està previst fer-se al juliol, serà la participació directa com a taloners als concerts de l'Alterfesta de la Festa Major. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Apuntar-se a aquest concurs és gratuït i per triar els 6 grups que finalment actuaran. Es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls, que siguin menors de 30.

0: I entre altres temes també relacionats amb la joventut, Blanes es mobilitza contra l'assetjament juvenil amb la jornada Fora de Joc. L'Ajuntament de Blanes, a través del Departament de Joventut i també l'equip de la Nau 4 Espai Jove, ha organitzat aquest dissabte una jornada intensiva per lluitar contra el bullying. Sota el títol Fora de Joc, l'objectiu és contribuir a erradicar l'assetjament juvenil, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes a l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Blanes han explicat que la jornada, que justament coincideix amb la recent commemoració del Dia Internacional contra el Bullying, pretén trencar el silenci còmplice i la indiferència davant d'un fenomen que situa Espanya com el 6è país de la Unió Europea amb més suïcidis per aquesta causa. Les activitats començaran al matí a la plaça dels Països Catalans amb el col·loqui en primera persona. En aquest espai, joves que han patit assetjament, famílies i professionals d'entitats com Pica Catalunya o l'associació Te Acompanyo compartiran les seves experiències per visibilitzar la problemàtica. A la tarda, la programació continuarà amb un punt d'informació on de 5 de la tarda a 8 del vespre s'oferiran recursos i orientació per joves i famílies que estiguin patint aquestes situacions. A partir de les 5 es farà un mural col·lectiu com a eina de lluita i expressió contra el bullying. El tancament de la jornada tindrà un fort component musical. De 6 a 8 se celebrarà el concert No Estamos Solos, amb cançons de Clàudia Mora García. També la ballada acabarà amb un concert jove que donarà veu a 8 talents emergents locals vinculats a la 9-4 Espai Jove. L'organització ha previst que en cas de pluja totes les activitats es traslladin a la mateixa nau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Oh, oh, oh. Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
6: Visita el portal
5: radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.

0: Palafolls-Som no va pactar amb el PSC per la gestió empresarial de Joan Vila. Tot i que fa gairebé 3 anys de les darreres eleccions municipals, encara ara es van coneixent els moviments postelectorals viscuts entre bambolines. Fa uns dies Joan Vila explicava que Palafolls-Som demanava el seu cap i el de Lluís Moreno per poder pactar un govern de coalició i que els socialistes van refusar aquesta exigència. Per la seva banda, Palafolls-Som ha confirmat la desconfiança amb aquests dos dirigents socialistes. En aquest sentit, han manifestat ara que no creien responsable que Vila gestionés un pressupost municipal per sobre dels 11,5 milions d'euros, quan la seva empresa personal estava en fallida. La portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada, parla de responsabilitat política.
1: No se trata de una valoración personal, sino un análisis que hicimos de datos económicos públicos disponibles en el Boletín Oficial de Registro Mercantil. El señor Vila en aquella época era administrador único de una empresa. Esa empresa presentaba en aquellos momentos unas pérdidas superiores a 200.000 euros y un patrimonio neto negativo. Considerando esto que acabamos de contar, nos pareció que lo más coherente no era poner al frente de la gestión de 11 millones y medio al señor Vila.
0: Sobre la seva exigència de portar Vila, Armada afirma que la Federació Socialista del Maresme els hauria assegurat que el cap de la llista del PSC seria un home de palla i que la gestió real del previsible govern aniria

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 7 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi aquí a Palafolls destacant la Tribu Juganera, aquest nou espai de jocs en família a la biblioteca que es fa tots els divendres entre les 5 i les 7 de la tarda. Per totes les edats trobareu més informació a les seves xarxes socials. Del nostre municipi també destacarem proposta d'espectacle de la quarta finestra, les cloendes de fet del grup d'adults. Aquest pròxim dissabte 9 de maig al punt de les 6 de la tarda hi haurà Mentides. Serà a la Masia de Can Florenci i les entrades es poden comprar anticipades a través del link que trobareu al seu Instagram.
0: No t'ho perdis.
1: I seguim parlant de teatre, però en aquest cas, sessió de teatre familiar dins el cicle Escena 9. Aquest diumenge, Bruixanteris. Serà a partir de les 12 del migdia amb la companyia Botai Produccions, al teatre del nostre municipi, amb entrada lliure i aforament limitat. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Demà divendres hi ha nova projecció de pel·lícula dins el cicle de Cineclub Garbí amb la veu de Hint. Serà a partir de 9:45 del vespre al Centre Cultural. Endinsant-nos ja en el cap de setmana, dissabte hi ha jornada de portes obertes del GEM. Serà a partir de les 10 del matí al local del GEM a Can Feliciano. I també destacarem per dissabte la presentació del llibre Zenòbia Camproví, Els secrets de Cala Montjoi. Serà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal amb la presència del seu autor, Francesc Galí. Seguim i ens fixem ara amb les diferents propostes culturals al municipi de Pineda. Demà tenim presentació també de llibres, serà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de les 6 de la tarda, Una història que contar, a càrrec de la seva autora. A part del cap de setmana, també destacarem que a la zona del Poble Nou hi haurà una nova edició del Fira Sud, amb diferents activitats musicals i també concerts.
0: No t'ho perdis.
1: Més enllà, deixem Pineda i ens situem ara al municipi de Calella. Dins els actes del festimatge, aquesta nit a les 9, al bar de la Sala Mozart, hi haurà projecció dels films de la Filmoteca Cinema Recuperat, secció de cinema 9 i mig, dins dels actes del festimatge 2026, amb entrada lliure i gratuïta. De cara ja a demà divendres, destacarem a 6:45 del vespre i a la Biblioteca Can Salvador de la plaça la xerrada sobre arquetips a càrrec d'Olga Morente, organitzat per la Biblioteca Municipal. Hi ha més propostes a apuntar a l'agenda. Ens quedem ja amb les activitats al municipi de Tordera. Per exemple, dissabte tenim la conferència de la fusta del ginjoler i de l'acer inox a la Tenora, al local de l'Associació Gent Gran de l'Esplai. Una proposta que es farà dissabte al punt de 6:45 del vespre amb el maresmenc Miquel Puigdellívol i Busquer. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà comença el cicle de concerts Música a l'Esperança. Ho farà la Capella de l'Esperança a partir de les 10 del vespre. El primer concert és amb Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet, que ens presenten Entre cordes i paraules, al món sonor de Salvat Papasseit. Les entrades costen 12 euros i es poden comprar al mateix local abans del concert.
0: No t'ho perdis.
1: I aquest cap de setmana hi ha les diferents iniciatives del Fora de Joc, la jornada contra l'assetjament juvenil. En aquest cas, dissabte, durant tot el dia, hi haurà xerrades, concerts i taules rodones a l'Espai Jove Nau 4 i també a la plaça dels Països Catalans. Sense oblidar que diumenge hi ha la 34a edició de la Ruta de les Ermites, amb tres rutes, la de 18 quilòmetres, que sortirà a les 9 del matí, la de 12 quilòmetres, que sortirà un quart d'hora més tard, i a 9:45 sortirà la de 9 quilòmetres, tot des del Passeig de Mar al carrer A.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

normalitat a la llar d'infants de Palafolls en una jornada de vaga marcada pels serveis mínims. Avui la plataforma 03 ha convocat una jornada de vaga general a Catalunya dins el sector de les llars d'infants. A Palafolls, tal com han indicat des de la llar d'infants palafollenca, s'han assegurat els serveis mínims establerts per permetre el funcionament bàsic del centre. Segons les dades recollides, la llar d'infants ha comptat amb l'assistència de 41 nens i nenes, destacant que en el cas dels nadons han assistit tots. Pel que fa al servei de menjador, un total de 23 infants es queden a dinar a l'escola. Per garantir aquesta activitat, s'han complert els serveis mínims que estipulaven la presència d'una persona del claustre i el 33% de la plantilla. En el cas dels serveis complementaris, com el menjador i les acollides, s'ha comptat amb el 50% del personal. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga programades per aquest mes de maig. La pròxima serà el dia 20, en el marc d'una protesta d'abast estatal. El sector denuncia una situació de precarietat laboral i demana la dignificació de l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Entre les principals reivindicacions de la plataforma, que agrupa sindicats i entitats del sector, destaquen la reclamació de l'equiparació amb altres etapes educatives i la revisió de convenis. També que se segueixin les recomanacions europees, que suggereixen 4 infants per adult en el grup de 0 a 1 any, 6 en el de 1 a 2 anys i 8 infants en el de 2 a 3. També sol·liciten un finançament públic estable, més suports per l'alumnat amb necessitats especials i el reconeixement de les hores de coordinació dins la jornada laboral. Aquesta mobilització s'emmarca en un calendari de protestes més ampli que afecta tot el sistema educatiu català i que preveu diverses aturades i manifestacions fins al pròxim 5 de juny.

0: Savalls, qui és l'encarregat de portar-nos i explicar-nos algunes de les propostes culturals d'aquesta setmana? Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui toca marcar un clàssic a l'agenda i és que aquest diumenge arriba una nova edició, la 34a de la Ruta de les Ermites a Blanes. Una proposta que, com sempre, fa el Centre Excursionista de Blanes amb tres modalitats. La cursa de 9 quilòmetres que sortirà a 9:45 del matí, la de 12 quilòmetres que sortirà un quart d'hora abans, a 9:45 del matí, i la de 18 quilòmetres que començarà puntual a 9:00 del matí. Totes les sortides des del Passeig de Mar. I per tots aquells inscrits, recordeu que teniu obsequi i botifarrada amb la vostra inscripció i que podreu recollir dorsals també abans de l'inici de la cursa.
0: Gràcies, Jordi. I ara parlem amb en Quim Serra, que té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
2: Com ja indicàvem aquest matí, el temps ve marcat bàsicament per l'estabilitat, tot i que hi ha algunes nuvolades cap a l'interior de la comarca, la Serralada Litoral, que poden acabar deixant algun petit xàfec molt puntual i bàsicament en aquestes àrees de l'interior del Maresme. A prop de la costa no esperem precipitació i posteriorment al llarg de la tarda aquests núvols es desplaçaran cap al Vallès i per tant ja deixaran d'afectar-nos. A banda d'això, avui vents més aviat fluixos giran cap a component entre l'est i el nord-est aquesta tarda i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb una lleugera maró poc important. Temperatures avui que es mantenen sense canvis després que les mínimes de la passada nit en conjunt han estat una mica més altes. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem una jornada doncs també força tranquil·la amb domini del sol, si hi haurà alguna nuvolada però serà poc important, no esperem precipitacions i les temperatures demà pugen una miqueta més a les hores centrals del dia. Si avui les màximes més altes arribaran cap als 21-22 graus, demà poden arribar els 23-24, amb vent que continuarà fluix, bufant de mar cap a terra, i com avui, la situació marítima dominada pel marejol a marees de maró. Dissabte, el temps vol canviar. El matí aguantarà, el matí tindrem força estones amb sol a primeres hores, després veurem com la nuvolositat es va incrementant al migdia. Ja tindrem el cel tapat i de cara a la tarda arribaran precipitacions que afectaran a tot el Maresme, a tota la comarca, entre la tarda del dissabte i la mitjanit del dissabte al diumenge. Els darrers xàfecs cauran cap a la 1-2 de la matinada del diumenge a l'àrea del Maresme Nord. A banda d'això, dissabte, més núvols, les temperatures màximes baixen una mica, però tampoc no massa. I de cara a diumenge esperem que les temperatures es tornin a recuperar. Farà sol i això permetrà que les màximes puguin arribar fàcilment cap als 24 o 25 graus a les hores centrals del dia. Amb vent moderat la tarda de diumenge de component sud-oest, vent de garbí i una situació marítima que, com aquests últims dies, estarà dominada pel marejol a marees de maró a tota la costa maresmenca.
0: Gràcies, Quim.

Acabem l'informatiu d'avui repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Palafolls Som ha revelat que no va pactar amb el PSC per la fallida de l'empresa de Joan Vila. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha explicat que la manca de confiança en Vila i Lluís Moreno va impedir un govern de coalició fa 3 anys. Segons Armada, no consideraven responsable que Vila gestionés un pressupost municipal d'11,5 milions d'euros quan la seva empresa personal estava en fallida. També avui hem lamentat la mort d'un home de 56 anys en un xoc frontal a la Nacional 2 entre Palafolls i Malgrat. L'accident es va produir ahir a la tarda al punt quilomètric 676, on un xoc frontolateral entre dos vehicles va acabar amb la vida d'un veí d'Argentona. Una altra persona va resultar ferida greu i va ser traslladada de l'Hospital de Mataró. El sinistre va mobilitzar bombers, SEM, Mossos i policia local i va provocar importants retencions de trànsit. I avui ha sigut una jornada de vaga a les llars d'infants amb serveis mínims i assistència de 41 infants a la llar d'infants Palafollets. La protesta convocada per la plataforma 03

0: També hem parlat de cultura, concretament del concurs Mosca, que ha rebut 35 sol·licituds de grups de 16 estils musicals diferents. L'àrea de joventut ha tancat ja el termini d'inscripcions per la novena edició del certamen amb una gran varietat de propostes, des de rock i cumbia pop fins a grups urbans i blues band. Ara s'escolliran només 6 grups per la final, prioritzant aquells que tinguin almenys un 25% de membres locals i siguin menors de 35 anys. I Blanes organitza la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. Aquest dissabte, la plaça dels Països Catalans acollirà col·loquis i punts d'informació per visibilitzar el bullying, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes. La iniciativa pretén trencar el silenci còmplice i oferir recursos a joves i famílies, incloent-hi la creació d'un mural col·lectiu. La jornada finalitzarà amb concerts de talents emergents locals. I en clau comarcal hem parlat del Consell Comarcal, que formarà empreses i emprenedors a la normativa legal de venda en línia. Davant l'auge del comerç electrònic s'ha organitzat un curs gratuït els dies 8 i 5 de maig a Mataró per explicar les obligacions legals de les pàgines web. La formació abordarà la redacció de l'avís legal, la política de privacitat i de galetes, així com la gestió de la publicitat i les condicions de contractació a distància. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 7 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Aquestes notícies les podeu recuperar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem, com sempre, demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
11: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'1 a 1 de ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Iei, molt bones.
0: Ja, és que ja estem a final de temporada.
2: Bueno, sí,
3: aquesta tampoc... excusa no ens servirà per
2: ara
3: sempre.
2: T'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
3: Que ens haurem d'inventar una altra cosa, eh?
2: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
2: Confirmada. Vinga. La temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitjoreta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable, d'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
3: I Scrubs.
2: Això, era la que, aquesta era la que tenia en ment. I que això, que la setmana... bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
3: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola m'ha recomanat...
2: Se'm va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
3: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
2: Però jo ja ho vaig dir aquí...
3: En bueno, no, però el tema era amb ell, per tant, ja està solucionat.
2: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
3: Sí, sí, ho sé.
2: És agradable, és que és una sèrie molt agradable, la veritat.
3: Bueno, és que
2: molt,
3: va molt una mica de la mà amb el creador, no?, una mica. Però sí, que totes les sèries són així de bon rotlleres.
2: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
3: Doncs pues molt bé.
2: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes.
0: Ai,
2: spoiler, quan acabi el capítol els teus problemes seguiran existint. Llavors,
3: com a llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol com fa jo.
2: Clar, però és que són molt curtets. Llavors no per molts capítols seguits que et fiquis els problemes no desapareixeran.
3: I s'acabarà de seguida, no?
2: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge en el viatge a les Illes Balears vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
2: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, amb una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
2: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, ja he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
0: Sí, sí, a més al final crec que et sorprendrà.
2: Segurament, pot ser.
0: Sí.
2: Pot ser. És una sèrie... És a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
3: Ai, per què?
2: De fet, la mirava compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirava amb companyia... La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
3: Per tant...
2: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així de... i molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt. Ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
3: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat amb una altra tampoc la gaudiries? Ho dic per com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
2: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès.
3: Sí.
2: Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
2: A nivell tècnic, li van aquestes coses, li agraden molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
2: dic que sigui bona o dolenta, això
3: ara
2: no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
2: No passa res.
0: No. El món continua.
2: El món continua, correcte. Sí.
3: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
2: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
3: A veure, cancelen...
2: Torna-hi.
3: perdona, que...
2: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continue?
3: Ah, correcte, sabeu el que no continue? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero.
2: Un drama, mai millor dit.
3: Acabarà amb la seva tercera temporada. S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant a enregistrar la tercera temporada. Imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home,
3: seria un detall, seria un detall sabent-ho a priori,
0: sí,
3: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
2: Que tanquin empany i forrellat, no? I
0: que deixin de respirar.
3: Jo, mira,
2: vaja,
3: tu has dit que aquesta, tu has dit per exemple que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que Respira és una sèrie dolenta.
2: No, és que hi ha sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
3: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Antana, ni Aitana Sánchez Gijón.
0: És que jo no sé què fa.
3: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de que la direcció, de que tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols, uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i plorem tots molt i de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que però...
2: no es pot comparar.
3: No, millor que no ho facis. Jo millor que no ho facis.
2: És que no es pot, crec que són dues coses completament
3: diferents. Però
2: crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
3: No, a veure, jo en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
2: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
3: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
2: Com?
3: El nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
2: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
3: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
2: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa, és tramposa, la comparativa,
3: sí,
2: de Respira amb Demi.
3: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
2: Segurament.
3: No te diré que celebrem...
2: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, eh? Que
3: no, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense feina.
3: Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
3: No?
0: Sí.
2: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
3: Home, no.
2: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
3: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
2: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
3: I tant. Inhala, exhala, respira, eh? Que era
2: això,
3: el lema
2: és, això és el lema, eh?
0: Això és el lema, mare
2: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, quedo bé.
2: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Eu tenho direito de ficar com os meus netos!
5: Gigi,

0: gente fica!
1: É perigoso levar as crianças.
2: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida, i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
3: Vaja.
2: Bueno. Pot estar bé. A Disney Plus també.
4: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
3: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
2: Ah, molt bé.
3: La primera.
2: A Disney Plus arriba El Encargado.
5: Hola, Eliseo.
6: Buen día, Martita.
7: ¿Cuánto le cobraste?
8: 14.000. Toma.
7: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
8: Dale.
7: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajás acá vos?
6: Hace 30 años que trabajo acá.
2: Es una comedia dramática.
3: Vaya
2: oxímoron, pero bueno.
4: No, ¿por qué?
2: Hombre, comedia, si es comedia no es drama.
3: Se viene.
4: No se viene, però és un
2: com és allò de la...
4: És un debat a tenir perquè...
2: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
3: Vaja, no...
2: Hi ha una frase que el...
3: No, no et puc ajudar.
2: La diuen.
3: Vaig a buscar-la. Ves, presenta el programa, si vols, mentrestant.
2: Vale,
3: pots conduir-la.
2: Ivan, a veure, continua.
4: Ah, ja he de continuar jo?
2: No, vull dir que per què, bueno...
4: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet, per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
2: Perquè una comèdia és de per riure.
4: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
2: Ah, no?
4: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
2: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
3: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por Dios.
2: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipulador.
4: Vale.
3: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo
2: perquè
3: quan falles guions?
2: Perquè tinc molta feina, Sergi.
3: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
4: res. Si voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
3: Ja has acabat o no?
2: Sí, pot ser.
3: Tinc tres frases.
2: A veure quina és.
3: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
2: Això era.
3: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
4: Ojo! Estic passant profuns,
2: eh? Jo deia la primera, eh?
4: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
3: Uf, vale? Que pesats en fer aquest xipeu.
4: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
2: Molt bé.
4: Bueno, no, però jo t'he dit que no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
2: Sí.
4: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
3: Sí.
4: em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
3: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
4: No és una comèdia, no és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
2: Vale, no ho tornaré a dir.
3: Demà, disculpes, no tornarà a passar, eh? No passa res.
2: Disculpes
3: acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
2: Vinga, va, a Netflix arriba Glòria.
0: Es bon ver por quién es el resto.
5: Ya vi que seguras aquí, portada.
8: We're together in this fight against communism.
9: Portugal está a distância certa para enviar o sinal para o bloco de leste.
10: A guerra faz-se com armas e não só, aí que entramos nós.
2: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no acabo de veure el
3: lligam,
2: el lligam,
3: no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
11: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
4: I fins aquí, ¿no?
2: Sí.
3: Ah, és això?
2: És això.
3: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
2: no,
3: gent
2: no,
3: de
2: trailer. No, és això, és això.
3: Molt bé.
2: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
3: Jaume, sí.
2: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
4: Veus? Veus?
3: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
4: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
2: Home, però és que això de comèdia no en té.
4: No, però veus?
2: Humor àcid? No sé fins a què...
3: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
2: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
4: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té, o sigui, un concepte que té humor com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
2: És que no ho sé, o sigui...
4: T'estic buscant les pessigolles,
3: eh? L'humor àcid, l'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
2: Ho podria, sí.
3: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
4: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el
3: respecte. No, anem a fer un anàlisi
2: no t'ho sabria, depèn
3: lingüístic.
4: Vaya, busco la definició d'humor àcid també.
3: No, però jo entenc el que diu la Judit.
2: No, vull dir,
3: l'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que
2: sí,
3: se li diu en castellà.
2: De mala llet.
3: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que...
2: Faig servir passiu-agressivitat.
4: Sí.
3: Ah, passiu-agressiu.
4: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
3: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
2: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
3: Molt bé.
2: El que acabes de fer.
4: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
2: això
4: tant,
2: sempre.
4: Si ho sabeu fer, nois...
3: Bueno, tota la calle 13, que tampoc n'hi ha bé, perquè ja fan a calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destapate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
4: L'acabes o no?
3: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
2: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
12: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
13: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
12: No voy a parar.
2: Diu aquí que...
3: Expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, perquè
2: sí,
3: déu-n'hi-do.
2: El que passa que
3: jo... Jo llegeixo llibres més curts que aquesta sinopsis.
2: També diu bastant, tu, a l'hora que llegeixis.
4: Microrelats.
3: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
2: Ja, ho sé.
3: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
2: és una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
14: Segur, sí.
3: Pues és la primera vegada que en parlem, que ens hem de
2: parlar, sèrie...
3: no?
2: Sí. No, no, no, no, aquesta...
3: A tu la tenies ubicada?
2: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que
14: vale.
2: passa a muntanya...
3: Ah,
2: perquè
3: vale.
2: jo quan la vaig posar em sonava,
14: sonava,
2: eh? Sí, sí, sí, sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
14: Vale.
2: Sí, sí que la vam repassar. Sí. Vale. Sí que és llarga, sí, la veritat.
14: Sí, sí.
4: És que, déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Huguoqueta, eh?
3: Si vols, deixem, si vols ho deixem aquí, eh?
4: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
2: Sí.
3: A la a Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
4: Mira,
3: és produïda per França, eh?
4: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
3: Molt bé. A França segurament té més èxit, no?
2: 4 així milions d'espectadors.
4: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
3: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
2: Sí, sí.
3: Fan coses bé.
2: Sí, de...
4: Mira, amb una duració de 90 minuts, ens han
3: cada
4: copiat...
3: capítol!
4: Ens han copiat lo pitjor...
3: el setmanal.
4: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
3: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
2: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video, el que arriba és Citadel.
15: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
16: Si me tocas, voy a gritar.
15: Cógelo.
16: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
15: Creía que lo cogerías.
16: Apártate.
15: Luego te iba.
2: És protagonista una nova temporada de la sèrie d'espies.
3: Molt bona.
2: L'has vista?
3: Sí, de fet,
2: vale, vale.
3: Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
2: Ah,
3: pues
2: no, no, ah, potser
3: sí. Sí, sí,
2: sí, sí, sí.
3: No sé
2: sí,
3: si
2: sí,
3: estava sí. la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
2: Agents d'elit d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada no correcte,
3: recolzada. O, sí, compta amb el suport de, no?
2: Compta, sí, per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accija al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
3: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i
2: sí?
3: guapos que
2: ui.
3: Són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar, Priyanka Chopra Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona
4: la parella,
3: de,
4: no?
3: del que ha fet més coses.
2: Molt bé.
3: A nivell audiovisual.
4: És que ara no sé si és el Joe o el Nick, però
3: el
4: bueno.
3: Nick.
2: El Nick.
3: Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, fa una pel·lícula amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que,
2: molt fàstic.
3: I que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
4: Mitels, deuen ser aquests dos, que sí?
3: Just aquests.
4: Mira, molt bé.
3: Sí, sí.
4: Sí que fan una mica de ràbia.
3: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
4: És el Nick Jonas, no?
3: Sí.
4: Amb la seva parella, o no?
3: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
4: Vale.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
17: Happy Thanksgiving.
18: Happy Thanksgiving.
17: Anna, wait until we're invited.
18: Oh, for God's sake, Kelly, get the hell in here.
19: What? He actually sings in the shower. It's a whole
17: I do not.
19: Yes, you do.
20: Abby, can I take Joy to our house?
18: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
21: Joy, you wear a hat, too.
22: Where
2: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
1: no?
2: sindicat,
1: no,
2: Pegasus, un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada, però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible: quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. O sigui, somos los malos, pero nos organizamos.
1: Correcte.
3: També tenim els nostres drets com a treballadors.
2: Lo de, es con lo del crim organitzat.
4: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
2: Aquí treballem bé.
4: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
2: Sí, sí. Exacte.
3: Tenim estatut reglamentat.
4: Amb estatut. Comptabilitat.
3: Jornada completa.
2: 8 hores, eh? I les hores extres el paguen.
3: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
14: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
22: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
2: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
3: Molt bé.
2: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
3: Atrévete.
2: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
3: sí?
2: com a sèrie. És un thriller danès que, o sigui, per
3: jo
2: ser danès està
3: molt
2: bé. És possible.
3: Jo em sembla que sí.
2: Basat en una novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
3: sí.
2: revelen que...
3: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
2: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com has dit, escondite?
3: Què?
4: Has fet i amagar, no?
2: Fet i... Bueno, sí.
3: 6 capítols té.
2: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
4: Perturbador, això?
3: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
4: Avellana?
3: Sí, és algun fruit sec, caram.
2: Sí, sí, sí.
3: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
2: algo
3: cosa així.
2: Així.
3: I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està bé, Al principi...
3: Castanya, caram, clar, castanya.
2: Que està una mica com així.
3: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser,
2: sí.
3: alguna cosa així. Que sí,
2: sí, sí,
3: ara
2: sí, que els deixava al costat del,
3: sí, sí,
2: de la víctima.
3: Sí. Molt bé.
2: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
3: De apellido Next.
4: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
2: Com?
4: Bueno, no se la sap, aquesta, l'ha dit.
3: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
4: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next,
2: sí.
4: que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next. Sí, sí, passi el que estigui passant, es dona la volta a marxa i entra el següent.
3: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la noia el talla i li diu i d'apellido Next s'acaba aquí la cita.
2: O sigui, no feu això a la vida real. Apple TV, incondicional, arriba. A Cosmos arriba Professor T, té a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya, alça.
2: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
3: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
4: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
2: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
3: diuen que està molt bé aquesta.
2: Plus, The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la Super Freaky, Los Super Freakies a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
4: No fa cal...

0: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. Les croades a Terra Santa són dos dels elements que més aviat ens venen al cap quan parlem de l'edat mitjana. Un gran espectacle bèl·lic en un escenari místic i exòtic on els cavallers europeus duen a terme heroiques gestes de conquesta a mig camí entre guanya espiritual i una empresa colonial. Les croades, amb els seus cavallers, els seus templers i les seves grans batalles, semblen, com també ho sembla l'edat mitjana en el seu conjunt, un terreny 100% masculí. El cert, però, és que el moviment croat, i ben especialment a la primera croada, l'única croada a Terra Santa que va ser un èxit, van participar-hi no només homes. Les dones van anar a les croades i van tenir un paper importantíssim en la consolidació del regne de Jerusalem i en el dia a dia d'aquest. Avui, a les portes de Troia, volem interrogar-nos sobre quin va ser el paper de les dones a la primera croada. Benvinguts a Terra Santa, benvinguts a les portes de Troia.
1: Doncs benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana saltem a la primera croada per parlar d'aquesta des del punt de vista de les dones. Ho farem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, per què parlar de dones i croada sembla una combinació estranya?
2: Bueno, ho sembla perquè, com sempre que integrem l'element femení a la història, ho hem de fer gairebé com si fos un bolet, no? Encara estem molt lluny de ser capaços de crear un relat que integri els dos sexes a la història, no? Llavors, sempre que fem mencions a la participació femenina, als elements femenins, sembla que ho hem de ficar en calçador, no? Oi, que ningú entendria que féssim un programa que es digués els homes a la primera creuada, no? Perquè diríem, bueno, clar, a la primera creuada van els homes, amb la qual és redundant, no? I això moltes vegades, avui en el cas de les croades ja veurem que és potser més evident, partim sempre aquí. El problema, com tot a la nostra societat, ve de Roma, no? Ja sabem que
1: tots els camins porten a Roma.
2: Els nostres oients ja ho saben, les coses boniques són medievals, les coses dolentes són de Roma. Amb aquesta màxima anem a totes bandes. Fora broma, des del món romà hi ha una manera de relatar la història, no? Que és la que crea un model que es perpetua durant tota l'edat mitjana i durant tota l'edat moderna, que és explicar la història a través dels elements masculins, és a dir, batalles, generals, no? Són els grans generals els que creen la història. Llavors, qualsevol relat de la història és un relat en clau masculina, no? Batalles, guerres, victòries, derrotes, generals victoriosos, Julio César, Marco Antonio, no? És aquesta idea. I llavors, aquesta manera d'explicar el relat de la política ens ha capturat fins i tot encara avui, no? I per això elements com els de la creuada, que si preguntem què és, bueno, ja ho veurem més endavant, no? Però si preguntem o si definim què és creuada, ens diu és una expedició militar, ergo la fan els homes, i com és una expedició militar hi ha cabdills militars que són homes, no? Llavors aquesta manera d'explicar el relat històric, que no és la manera natural, sinó que és una manera arbitrària que hem decidit utilitzar, exclou automàticament el 50% de la població i les seves pràctiques del relat. No és una qüestió de que les dones participessin o no a les creuades, sinó que la nostra manera d'explicar la història o d'explicar els fets històrics, els fets de la política, ens predisposa a que l'element masculí, i no només l'element masculí, sinó uns elements molt concrets del que entenem com a virtuts masculines, és a dir, l'agressivitat, la combativitat, el lideratge, el capdillatge, centrin el nucli de l'explicació. I per això hem de fer, sempre que parlem de dones, una mena de justificació, gairebé hem de demanar permís, no? O perdó, o permís per intentar explicar quina va ser la manera d'actuar de les dones durant la primera creuada.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
1: Molt bé, doncs com sempre, avui parlarem de croades, de la primera croada, i pels nostres estimats oients fem un petit repàs del que signifiquen, del que van ser aquestes croades. Alberto,
2: què són les croades?
1: Què són les croades?
2: Vale. Doncs potser aquesta és una de les preguntes del milió de l'edat mitjana, no? És la pregunta a la que cap medievalista vol enfrontar-se, perquè segons a qui preguntis, segons a quin expert, afeccionat, lector, usuari de l'edat mitjana, et donarà una definició o una altra segons quins elements valori més a l'hora de resumir en una o dues frases, que no és una definició, un fenomen tan complex com el moviment creuat a l'edat mitjana, no? Podem avançar a moda de definició parcial una proposta, no? Incompleta, matitzable. Podríem dir que les creuades són unes expedicions militars dirigides des del papat que tenen el seu origen en una peregrinació armada a Terra Santa, en les quals els participants obtenien el perdó pels seus pecats. Aquesta potser seria una definició molt canònica de què és una creuada, no?
1: Però per què se'ns fa tan difícil poder definir-les?
2: Bé, primer perquè la definició que acabo de donar no serveix per res.
1: Val,
2: no?
1: Perquè, ens oblidem.
2: Bueno, és una expedició militar dirigida pel papat o no, és una expedició militar o no, dirigida pel papat o no, que pot ser a Terra Santa o no, no? En els participants obtenien el perdó pels seus pecats. El problema és que la creuada és un terme viu, fins i tot viu més enllà de l'edat mitjana, no? De creuades, fins i tot va haver-hi al segle XX Eisenhower, quan fa les seves memòries sobre la seva participació a la Segona Guerra Mundial, titula el llibre Mi cruzada en Europa, no? O les sus huevos, no? Eisenhower és un cruzado que fa una croada a Europa. Aquí, a l'estat espanyol, tenim també bojos que utilitzaven el terme creuada, no? Durant la Guerra Civil, els rebels traïdors a la República, comandats per Francisco Franco, deien que estaven fent una cruzada per Espanya, no? Fins i tot és un terme que està viu a la dècada dels anys 30, 40, 50, dins de l'imaginari espanyol, no? El cert és que ja des del segle XVIII els pensadors europeus han pensat i repensat el fenomen croat, no? Ja fos en la forma de veure el segle XVIII en ells una expressió sublim dels comportaments de l'antic règim, no? Les creuades són una activitat aristocràtica, no? Són els nobles que van a combatre perquè tots els nobles són bojos i agressius. També durant el segle XIX també es veu a través de l'exotisme romàntic, no? Les creuades són aquests viatges espirituals, místics, exòtics a Terra Santa, no? El desert, l'orientalisme. També l'avenç colonial fa veure en les creuades la primera tentativa colonial d'Europa, no? A partir de finals del segle XIX les creuades també es poden veure com des de l'òptica del colonialisme. O fins i tot durant el segle XX les creuades són el primer exemple del choque de civilizaciones, no? D'aquesta idea de que les civilitzacions només es relacionen en conflicte. Per tant, només la història de que cada època dels últims 3 segles de com han pensat les creuades ja ens dona molts prejudicis sobre el tema, no? Integrisme religiós, expansió, lucre econòmic, robatori, genocidi, peregrinatge, espiritualitat. Veiem que, clar, segons quins elements prioritzem, ens donen una visió molt diferent de què va ser o què és o com podem definir una creuada, no? I a més, si entrem en les creuades més modernes a partir del segle XIII, que ja són contra els càtars, no? O la creuada contra Granada al segle XV, que hi ha elements que aquestes definicions clàssiques de creuada ja no funcionen, no? La qüestió és que almenys les primeres creuades tenen un caràcter híbrid, i per això fa que sigui molt difícil explicar-les només a través d'un element, no? Per una banda, com veurem, són peregrinacions, i per altra banda, expedicions militars, no? I en aquestes peregrinacions / expedicions militars participaven des de veritables creients moguts per la fe a soldats de fortuna que buscaven riquesa i terres, no? O un ampli ventall de tipus humans. Segons a quin de tots els elements fem més cas, veurem a les creuades coses molt diferents, no? Si les analitzem des del punt de vista religiós, des del punt de vista de viatge, des del punt de vista de fe, des del punt de vista de massacre, des del punt de vista d'expedició militar.
1: Molt bé, i centrant-nos en el que avui del que avui parlarem, en la primera croada, quan podem dir que comença?
2: Bé, la primera croada oficialment arrenca amb el sermó del Papa Urbà segon a Clermont el novembre de l'any 1095, no? I allà, en un auditori format per doncs, dignataris eclesiàstics, petits nobles, cavallers d'aquella regió francesa, fa un sermó en el que crida a la peregrinació, a l'ajuda que s'ha de prestar als bizantins per recuperar Terra Santa, no? I el que es fa és una crida que mou el patetisme, que mou la necessitat de venjança, per una banda, necessitat de venjança, necessitat d'ajuda respecte a aquests territoris germans, no?, que estan patint. Però que no, en l'any 1095 no patien més que fa 20 anys, o no patien més que fa 10 anys, no? Mm-hmm. Que ja el Papa Urbà també el que fa és aprofitar una sèrie d'elements que ja s'havien gestat a la societat del segle XI i els dona una nova via d'escape, no? Sí, com sigui, aquest sermó del Papa Urbà predicant la creuada és un èxit total que porta una mobilització sense precedents. De fet, la gent, es diuen les cròniques, no?, que s'arrenca la roba i es borda la creu, no?, al pit, dient que anirà de peregrinació a Jerusalem per rescatar Terra Santa, i sembla que el discurs oficial del papat respecte a la creuada entronca molt bé amb la sensibilitat de l'època, i això fa que sigui un èxit total.
1: Molt bé, llavors les dones anaven en aquesta mobilització sense precedents que comentaves, les dones hi formaven part?
2: Bé, aquí tu utilitzes el verb anar, no? Les dones anaven a les creuades. Home, doncs algunes dones anaven, algunes dones, em sembla Rajoy, no? I dones que fan coses
1: i a veces...
2: Ay, les mujeres son muy mujeres, muchas mujeres y hacen cosas. Feliz 2016. Bueno, algunes dones anaven, algunes no, com els homes. És a dir, oi que no preguntem com,
1: sí, sí,
2: com feia abans, no? Oi que no preguntem, els homes anaven a les creuades? Així en genèric, no? Com si tots els homes fossin un bloc. Home, hi hauria homes que sí, homes que no, i perquè algun home es quedés a casa no diem que no, els homes no anaven a les creuades perquè només van anar 5 o 10, no? Fixeu-vos com moltes vegades el debat canvia molt en els termes en què plantegem les nostres argumentacions segons si parlem d'homes o si parlem de dones, no? A més, com veurem al llarg del programa d'avui, el verb anar, no?, o el fet d'anar a la creuada no era l'única forma de participar-hi, no? Les dones anaven a les creuades no és sinònim de les dones participaven a les creuades, perquè hi ha moltes formes de ser partícip del fet creuat que no van únicament per anar físicament, no? Hi va haver dones que van anar a les creuades, dones que es van fent càrrec del patrimoni familiar mentre el marit anava, dones que ja hi eren allà, dones que s'ho van mirar al passar, com veurem, hi ha testimonis directes femenins que expliquen com passen els creuats pels seus territoris, i per tant anar a la creuada no és l'únic element, o participar a les batalles de les creuades, que com veurem també ho fan, no és l'única forma de participar a les creuades, no? Llavors, com sempre que agafem un tema així més genèric, cal no generalitzar.

0: Molt bé, Alberto, de quines maneres podia participar una dona, per exemple, en aquesta primera croada?
1: Bueno, doncs una mica ja les hem dit abans del separador, no?, d'aquesta música. No només es participa en un fet anant-hi, no? Això seria, per exemple, fent un paral·lelisme, obviar el paper de les dones que es van quedar a les fàbriques de la rereguarda durant la Guerra Civil o durant les dues guerres mundials i que van tirar endavant la producció industrial del país, van gestionar la rereguarda, van gestionar la vida cívica de Barcelona, de Londres, de París, on fos, no? Tot i que no es van moure de casa seva, ningú no discuteix que participessin a la guerra, no? Ningú qüestiona que fossin part del procés, no? La dona, ja sentant-nos a la primera croada, per exemple, la dona que es ven al patrimoni familiar i passa a vincular-se a un monestir per tal que el seu fill pugui comprar un cavall, una armadura, una espasa per anar a combatre a Terra Santa, també està participant en la croada, encara que no es mogui de casa, no? Aquesta renúncia al patrimoni familiar és potser més vinculant o més dramàtica que el fet d'anar tan de farra a la croada, no? Per això quedar-se a casa no implica no participar a les creuades, no? I també entre les que hi anaven hi havia molts modes d'actuar, moltes maneres de fer. Llavors, el que dèiem al principi, no? Si ens centrem només, o si veiem la creuada només com una expedició militar masculina, no? Només hi participa la creuada, no? El cavallet en ple que va a massacrar adversaris, o el cabdill normand que organitza l'exèrcit, no? O l'arquer que participa a les batalles. Entendre la història des d'aquest punt de vista absolutament militarista, uh-huh, absolutament masculí, el que fa és deixar de banda la diversitat de les actuacions quotidianes de la gent, no? I si en el programa d'avui aconseguim una mica trencar aquesta frontera invisible, ja farem molt, no?
0: Molt bé, doncs, fet aquests aclariments, si et sembla, comencem parlant del que fan aquestes dones que es queden.
1: Bueno, una de les coses que se'ns oblida sovint sobre l'època medieval o sobre aquests segles, parlar de l'època medieval o de l'edat mitjana en general també és una estupidesa, no? Perquè no té res a veure l'Europa del segle IX amb l'Europa del segle XV, per exemple, no? O la Catalunya del segle XI amb la Noruega del segle XV, no? Però bueno, una de les coses que se'ns oblida d'aquesta època concreta és que ben sovint les decisions no es prenen a títol individual, no? Les persones no prenen decisions a títol individual, sinó que ho fan a títol col·lectiu o a títol consensuat. Les propietats, per exemple, són familiars, i quan un agafa els documents de l'època, els documents catalans, per exemple, del segle XI o del segle XII, veu que les compres, les vendes, les donacions no es fan entre homes, no és jo, Bernat, et venc a tu, Joan, aquesta terra, no? Sinó que es fan entre matrimonis. Nosaltres, Joan i la seva dona Maria,

0: suspèn el matrimoni. No? Llavors, en aquest sentit, quan un home va de creuada, normalment va amb el consentiment de la dona. Això ja ens indica que hi ha una vinculació. Tampoc hem d'oblidar que si això passava entre els petits i mitjans propietaris, el comportament de classe es fa encara més evident dins de l'aristocràcia, dins de la noblesa de l'època, no? Fins al punt que les dones de classe alta mantenien les propietats, o mantenen les propietats que porten al matrimoni, i poden arribar a administrar-les sense problema, ja que estan educades per fer-ho, no? Llavors, una dona, per exemple, al sud de França, no? una noble occitana, no té cap problema, ve d'acompanyar el seu home a la creuada, van els dos com a nucli familiar, ve quedar-se administrant els seus territoris i els territoris del seu marit perquè està educada per fer-ho. No? Moltes vegades, i ho diem sempre que parlem de dones a l'edat mitjana o dones sota l'edat mitjana, la qüestió no és moltes vegades no és una qüestió de gènere, no és una qüestió només de gènere, és una qüestió de classe. Una dona noble i un home, la relació entre una dona noble i un home noble no té res a veure entre un camperol i una camperola. No? Moltes vegades el que pesen més són els comportaments d'estatus que no els comportaments de gènere.
1: Era molt freqüent que una dona administrés les seves possessions?
0: Bueno, com tot, amb mil matisos i depenent de la zona i de l'època, el cert és que, per exemple, durant el segle XII no hi ha problema en que una dona administrés les seves possessions, no? Participés de les decisions legals, assumís el control de la hisenda o el negoci familiar en absència del marit, no? No ho farem per manca de temps, però hi ha molts casos de mares o viudes que administren el patrimoni dels fills sense problema, sense haver de tornar a casar-se, no? Dones que administren territoris, patrimonis de la seva dot o d'allò que porten al matrimoni, no? Ho administren elles, o dones que quan el marit parteix d'expedició militar no hi ha cap problema que ella és el cap del territori, no? Evidentment, una dona noble no administra personalment el seu territori, però és que un home tampoc, no? Té una sèrie de funcionaris, té una sèrie d'oficials, de batges, de veguers, de comptables que administren el territori, però no hi ha cap problema en segons quins territoris, en segons quines èpoques de l'edat mitjana, en què la direcció política i legal d'aquest territori sigui femenina.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
1: Molt bé, doncs aclarits els punts fins aquí. Sempre que pensem en la primera croada, per exemple, ho fem imaginant un grup de guerrers implacables que van a alliberar Terra Santa. Alberto, aquí on hi caben les dones?
0: Bueno, és una mica el que dèiem abans, no? Sempre hi ha una visió molt masculina d'aquestes coses, no? I quan parlem de les croades, automàticament pensem en templers o en cavallers armats, no? Que a més és un dels temes claus d'aquest revival historicista raro. Per exemple, quan el canal Història parla de tres temes: de templarios, de nazis i de ovnis.
1: Sí.
0: Jo estic esperant encara que facin un crossover guai.
1: Bueno, i allò de les vendes de relíquies,
0: que bueno, sí, tot tema, el tema de trasters, de bona mà i, bueno, aquesta cosa, sí. Això té sentit, ara sortint del programa, això té sentit perquè com als Estats Units l'antiquarisme té un pes molt important en el tema de la història, perquè ells no tenen història, no, com no tenen profunditat cronològica, hi ha moltes vegades el passat es visualitza a través de la peça d'antiquari, no? Llavors ells entenen que l'antiquarisme i la restauració i aquest fenomen material és la seva manera de canalitzar la història. Sigui com sigui, jo voto per un programa del canal Història que sigui nazis contra templarios en ovnis. Seria mi top 10, mi top 1, de hecho.
1: L'espero en candeletes.
0: Bueno, en aquesta imatge masculina militar de la primera creuada, no? Aquests creuats que van a llibre Terra Santa, hi ha dos elements que no s'acostumen a tenir en compte. El primer és que la primera creuada no va ser només, i ni tan podíem matitzar si majoritàriament o minoritàriament, no va ser només una expedició militar. I segon, que encara que ho hagués estat, encara que hagués estat només una expedició militar, això no exclou que les dones puguin participar de la violència o que puguin participar a la guerra.

0: no? La primera creuada no és només un expedició militar, i encara que ho hagués estat, això no implica per si mateix que les dones no puguin anar-hi, no?
1: I si no va ser només una expedició militar, què va ser?
0: Bueno, doncs ja ho hem avançat una mica. És, no sé si abans que o tant com una expedició militar, és una peregrinació, un peregrinatge. Uh-huh. En aquest sentit, ara l'escoltarem, un text que vindrà ara, és molt important el testimoni d'una princesa bizantina, Anna Comnena, que és filla de l'emperador Aleix, i aquest emperador és l'emperador que demana ajuda al papa per tal de recuperar-se dels atacs dels turcs. Era una idea també molt, molt, molt típica. Sempre s'ha dit, no? Bueno, la primera creuada és la resposta a la petició d'ajuda dels bizantins, però és que l'emperador bizantí fa el mateix, és a dir, l'emperador bizantí, és a dir, l'emperador romà, fa el mateix que havien fet els emperadors romans des de feia mil anys, no? Que sempre que tens un problema amb els bàrbars de la frontera, no? Amb els turcs, què és el que fas? Contractes els bàrbars de l'altra frontera, no? Quan tu tens un problema amb els uns, agafes els visigots perquè t'ajudin, no? Doncs la idea de l'emperador és la idea d'això, de contractar uns bàrbars, de demanar uns bàrbars de més enllà de l'imperi que t'ajudin contra els bàrbars de l'altra banda, no? No hi ha una petició estranya o nova, no? Una altra cosa és la utilització que el papat farà d'aquesta petició, la instrumentalització, però això és una altra cosa. Sigui com sigui, és molt important, no hem d'oblidar que un dels components bàsics d'aquesta primera creuada és la peregrinació, és el fet que sigui una peregrinació. És a dir, hi ha un component de religiositat que no només esgota el tema de la primera creuada en una conquesta militar, en una campanya militar. Escoltem, si us sembla, aquest text d'Anna Comnena, que explica, ella, bueno, per posar una mica en context, ella escriu el que es coneix com l'Alexíada, que és potser una de les grans obres medievals universals, que és una crònica del regnat del seu pare, no? L'emperador Aleix, l'Alexíada, no? Com la Odissea és d'Odisseo, pues l'Alexíada d'Aleix, Alexis. I ella, no? Anys després de la mort del seu pare, a través de les cròniques, dels papers del govern i de la seva memòria personal dels fets del seu pare, construeix aquesta crònica. I ella explica, entre les coses que explica, narra l'arribada dels primers creuats a la capital imperial, a Constantinople, que ella va veure de jove. Llavors, el que escoltarem ara és un record, anys després ja d'adulta, d'allò que ella va veure personalment.
2: Llavors, es va produir un gran moviment d'homes i de dones, tots alhora, com que s'havia vist mai res semblant. Les gens més senzilles estaven veritablement impulsades pel desig de venerar el sepulcre del Senyor i visitar els llocs sagrats. Era tal la passió i l'entusiasme d'aquells homes que van inundar tots els camins. Els soldats anaven acompanyats per una multitud de gent sense armes, més nombrosa que els grans de sorra i que els estels. Portaven palmes i creus sobre les espatlles, homes, dones i nens que abandonaven els seus països. Veient-los, es podria pensar que eren rius confluint de totes parts.
0: Bueno, com veiem, és un testimoni directe de la primera creuada, no? Dels pocs que hi ha, o almenys dels més directes que hi ha, i d'aquest en destaquen dues coses. Per una banda, el fet que va ser, com ella diu, un moment multitudinari, no? Ella diu això de que els homes o la gent que hi anava cap a Terra Santa inundava tots els camins, no? Hi havia una gran multitud de gent, com els grans de sorra o els estels. I no només, i això és important, vinculats als guerrers, no? Aquest moviment tenia en bona mesura un component de peregrinatge, de religiositat, que normalment no considerem obertament, no? Allò de dir la gent que anava a visitar els Jocs Sants, amb creus, no? Hi ha una idea més de veneració, de peregrinatge, de viatge religiós, del que moltes vegades pensaríem que és una expedició militar, no? I segon, i això és important, és aquest moviment que Anna Comnena veu des de les muralles del Palau Imperial Bizantí, és que és un moviment tremendament heterogeni, no? Ella diu, hi ha guerrers, però també hi ha no guerrers. Hi havia una multitud d'homes, dones i nens que abandonaven els seus països, no? I portant palmes i creus sobre les espatlles, arribaven com una riuada de gent cap a la capital imperial. I us ho diu, homes, dones i nens. Uh-huh. no hi ha cap problema en admetre que el que hi ha és un corrent humà totalment heterogeni i que no agafa únicament la forma d'una expedició militar. Evidentment hi ha gent, hi ha guerrers, hi ha un exèrcit que defensa, que acompanya aquesta peregrinació, aquest peregrinatge, no? Però no esgota el tema i és important veure que ella no té cap problema en dir que hi ha homes i que hi ha dones que viatgen.
1: I aleshores, Alberto, si aquest fet és tan palmari, com pot ser llavors que es parli tan poc de la participació de les dones?
0: Bé, ja ho hem anat avançant, no? La creuada, vista en perspectiva, és per sobre de tot un espectacle bèl·lic, no? Almenys les cròniques que es fan més o menys contemporànies als fets, però sobretot després dels fets, com a tota bona crònica de l'època, tracta els temes polítics, no? Els esdeveniments polítics. És a dir, el relat, tornem a aquella idea de com es narra la història en època romana, no? El relat de les guerres i dels homes que la feien, no? Els noms propis, els exemples, les anècdotes, els personatges individuals dels quals queden constància, acostumen a ser els grans cabdills de la creuada. Què fa Bohemund de Tarent? Què fa Ramon de Tolosa? Què fan els diferents dirigents, no, generals de la creuada? Per això, aquest anonimat no recau només a les dones, sinó també en tots els homes anònims que van anar-hi. Les creuades no ens donen noms propis de soldats. Els relats de les creuades no ens donen noms propis de soldats. Igual que no ens donen, o que difícilment ens donen, noms propis de dones. Perquè la crònica té una finalitat molt concreta, no? I té un discurs molt concret, i tot el que se'n surti de la narració de les batalles o tot el que se'n surti de l'exaltació dels èxits dels dirigents militars queda fora, no? Però tot i així, quan gratem una mica les fonts, comencem a veure dones per totes bandes, no? Com no podia ser d'una altra manera.
1: Les dones lluitaven?
0: Clar que sí, no? No, potser no de manera regular als exèrcits, però sí que participen en alguna o altra fase del conflicte, no? Per exemple, tots els cronistes coincideixen a ensalçar, a lloar la participació de les dones a la batalla de Dorilea, que és la primera gran victòria dels creuats a Anatòlia. Ja fos restant a la retaguardia de l'exèrcit, no? Ja fos encarregant-se de la gestió de les provisions o d'una feina tan important com és rematar els ferits enemics o despullar els cadàvers turcs de totes les coses de valor, no? Després de la victòria de Dorilea, hordes de dones, de nens, no? Van amb punyals, no? A rematar els ferits, a tallar dits, a treure tot el que sigui. Participen en alguna de les fases del conflicte, no? No només això, també tenim bastants referències a dones que participen als combats amb armes de projectil, disparant arcs, disparant als setges de les ciutats o a les defenses de les ciutats armes de setge, no? Catapultes, manganells, disparant amb arcs des de les muralles de les ciutats, o que participen a les tasques de reconstrucció de les muralles, a la tasca de neteja dels fossars mentre es combat. Hi ha algun exemple, crec que a Antioquia, de grups de dones que estan al fosso de la muralla, no? Reparant la muralla mentre els homes combaten davant, no? Participen activament a la logística, a la guerra, no? Sí que moltes vegades aquesta idea de la defensa de la ciutat, l'utilització d'armes de projectil, no? Perquè sí que és cert, no, que no combaten en primera línia com per exemple com aquesta idea de cavallers, no? Hi ha alguns exemples, però participen activament en moltes de les fases del conflicte, no? Això en quant a les dones anònimes. Les fonts ens diuen, no, hi ha dones tirant fletxes des de la muralla. Clar, no et diu ni quantes, ni quines són, ni com es diuen, ni què fan, no? Perquè al narrador de la història no li interessa en absolut, no? És com, per exemple, sempre quan es parla de la història militar medieval es diu que la cavalleria, no, l'edat mitjana, la plena edat mitjana és el territori de la cavalleria, no? I que no és fins a la baixa edat mitjana que la infanteria té pes. Clar, quin és el problema? Que bona part de les fonts que tenim per l'Europa del segle XI, XII, XIII són fonts aristocràtiques, són fonts cavalleresques, que narren la guerra des del punt de vista del cavaller, al qual la infanteria li importa una merda. No vol dir que no existeixi, sinó que vol dir que les nostres fonts obvien la participació de la infanteria, perquè la consideren indigna, perquè el que expliquen és el joc aristocràtic, el joc cavalleresc de la guerra a cavall. Amb les dones passa el mateix. El narrador no s'atura a explicar-nos què fan les dones a la guerra, més que de passada. Però això no vol dir que no participin, no? Sempre aquest joc que moltes vegades el silenci no vol dir absència, vol dir silenci. Mm-hmm. Això en quant a les dones anònimes, no? I en quant a les dones nobles, d'aquestes sí que en tenim alguns més detalls, no? De nou, no tant perquè fossin dones, sinó perquè eren d'alta cuna. I per tant, com eren dones de, filles de, eren gent posada al focus polític, se'ns ha conservat més dades. Però això no vol dir que fossin les úniques. Per exemple, un dels relats més emotius de la primera creuada és el que té a veure amb Florinda, que és la filla del ducador de Borgonya, que va combatre amb el seu promès, Suenon, fill del rei de Dinamarca, no? Que s'havien fet la promesa de participar a la creuada, combatre junts, i quan arribessin a Jerusalem, casar-se. Que bonic, no? Uh-huh. El problema és que els dos van morir en combat abans d'arribar a Jerusalem en una emboscada turca, no? Però les fonts no tenen cap problema en dir que aquesta dona va morir lluitant, no? I ens indica que lluitava. També en el marc de la primera creuada tenim el cas d'Ida, que és la viuda del Marcgraf d'Àustria, que no va dubtar en comanar ella mateixa el seu exèrcit, quan aquest Marcgraf d'Àustria va morir. Ella va assumir la direcció del comandament militar del seu exèrcit i va anar ella com a líder del seu exèrcit a la creuada.
1: Molt bé, ha quedat molt clar que les dones també lluitaven, però no només això, hi havia un ventall d'activitats bastant ampli.
0: Sí, bueno, de fet, com tu dius, aquest, el ventall d'activitats que pot fer una dona, o que pot fer un home, o que pot fer qualsevol persona a una creuada és molt ampli. En el cas de les dones, potser van des de la prostituta que acompanya els exèrcits, no? Fins a la dona que cura les ferides, busca aliment, viatja en peregrinatge, sola, acompanyada, amb altres dones, amb altres homes, o que dones que combaten, com hem vist a les diferents lluites, i com veiem hi ha tot un univers de pràctiques, no? Que acostumem a no tenir en compte quan pensem en una expedició militar, en un viatge, en un peregrinatge, no? I una d'aquestes pràctiques, una d'aquestes actes és, per exemple, els embarassos. Les dones participen a les creuades i també s'embarassen i pareixen durant el viatge, no? Perquè una cosa no quita l'altra, no? I ja sabeu que sempre ve més de gust quan viatges, no? Perquè, bueno, ja com... Bueno... Ara s'ha
1: sortint d'aquest jardí,
0: s'ha fet el silenci, però és una cosa que ens passa a tots. Bueno, és famós, per exemple, el cas del comte de Tolosa, Alfons Jordà, que és el fill de Ramon IV de Tolosa, que és un dels cabdills de la primera creuada, i d'Elvira de Lleó, que és la seva dona, que acompanya, bueno, veus, sempre que diem la dona acompanya el marit a la creuada, no, és així, els dos viatgen a la creuada, no? Ramon de Tolosa i la seva dona, Ramon i Elvira, viatgen a la creuada. I durant la creuada aquesta Elvira s'embarassa, no? I aquest Alfons Jordà neix a Trípoli mentre els seus progenitors participen a la creuada i aprofiten, ja que estàs de peregrinació, per batejar-lo al riu Jordà, no? Com a Jesús i tal, doncs,
1: d'aquí som.
0: Ja que vas, ja que, doncs, et baptitzes, perquè això mola molt, no? Poder dir, a mi me bautizaron en el Jordán, xato. Fins al punt de que aquest nen li diuen Alfons, que és un nom típic de la família de Tolosa a l'època, però li posen el sobrenom de Jordà, Alfons Jordà, no? Perquè quedi ben clar on ha nascut aquest nen i on s'ha baptitzat. Això, i aquest després tornarà i serà un dels més famosos comtes de Tolosa, no? Però l'exemple és molt interessant perquè indica que les dones no només viatgen a les creuades, sinó que mantenen la seva vida normal, no? És a dir, s'embarassen, pareixen, tenen fills sense cap mena de problema.
3: A les portes de Troia, descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: El comte Esteve, la seva dona Adela, la seva dolça i amable esposa, els seus fills i a tots els vassalls del seu llinatge. Podeu estar completament segura, esposa meva, que el missatger que us envio m'ha deixat sa i estalvi a Antioquia i en la major prosperitat. Podeu estar segura, amor meu, que tinc ara en plata, or i tota sort de riqueses dues vegades més que allò que el vostre amor m'havia donat quan vaig partir, ja que tots els nostres prínceps, de comú acord amb l'exèrcit en ple i en contra dels meus propis desitjos, m'han nomenat el cap i el director d'aquesta expedició.
1: Molt bé, Alberto, doncs aquest text que hem escoltat, què és?
2: Bueno, doncs això és l'inici d'una de les cartes que Esteve de Blois, o Etienne de Blois, un dels cabdills de la primera croada, va enviar a la seva dona, Adela de Normandia, que aquesta Adela de Normandia és filla de Guillem el Conqueridor, no? Sabeu, el normand que conquesta Anglaterra, uh-huh. I que aquesta Adela, a diferència d'altres dones nobles de l'època, que, com hem vist, no va anar amb el seu marit a la croada, sinó que es va quedar a Normandia defensant els interessos familiars. Vale.
1: I què té d'important aquesta carta?
2: Bueno, té d'important o té de significatiu de que és l'inici d'una de les situacions més compromeses de la primera croada, una de les situacions més mediàtiques de la primera croada, i que a més és una història que té la virtut de demolir o d'enderrocar molts dels nostres prejudicis sobre el tema, no? Ja hem escoltat el text, no? Que veiem com aquest Esteve de Blois parla de les riqueses que ha guanyat durant l'expedició, no? Cosa que ens diu que no era només una peregrinació, uh-huh. O no era només una cosa religiosa, no? I ho diu, no? Tinc ara amb plata, or i tota sort de riqueses dos vegades més d'allò del que el vostre amor m'havia donat quan vaig partir, uh-huh. No? Això és molt interessant perquè diu que ha fet negoci i sobretot que la dona li havia donat els diners, no? És gairebé està passant comptes amb el jefe, no? Li escriu la carta i li diu: bueno, cariño, ja hem guanyat el doble del que vam invertir a la creuada, no? Dels diners que tu em vas donar perquè jo m'anés a fer negoci a l'expedició, ja els hem doblat, no? Ens va tot perfecte, no? I la carta a més li dona indicacions de com estan en la guerra, com han anat les batalles que s'han fet, una mica per posar-la al dia de tot el que està passant a l'expedició de la primera creuada. A més, diu que la resta de creuats l'han fet al cap de l'expedició, no? Diu, bueno, una mica de falsa modèstia, no? Tots els nostres prínceps, de comú acord, amb l'exèrcit en ple i en contra dels meus propis desitjos, no, jo no queria, perquè m'han nomenat el cap i el director de l'expedició, cosa que és mentida. Però bueno, ell aprofita que escriu a casa i una mica exagera les seves virtuts, no? És molt graciós, de fet això ja és graciós.
1: Sembla que aquest Esteve de Blois era una mica exagerat, per tant.
2: Sí, perquè a més és una carta pública, no és una carta d'un marit a una dona que és privada, no? Ja, si recordeu el començament d'aquest fragment, no? El comte Esteve, la seva dona Adela, la seva dolça i amable esposa, els seus fills i a tots els vassalls del llinatge, no? Tot i que després la carta està dirigida en primera persona o en segona persona a l'esposa, és una carta que va per tothom, no? És una relació de notícies, és una carta que és pública i per això també es conserva, perquè quan va arribar segurament Adela va fer ordenar o va manar que es fessin còpies i que aquestes còpies circulessin, i per això una d'aquestes còpies s'ha conservat, no? Hi ha una voluntat d'informació o de comunicació del que està passant, no? Bé, aquest Esteve de Blois, com tu ja has intuït, és una mica exagerat, però és encara més divertit perquè aquest Esteve explica la seva carta com ha anat la creuada fins llavors i deixa el relat just quan els creuats conquereixen la ciutat d'Antioquia o estan a punt de conquerir la ciutat d'Antioquia. Els creuats, ja hem dit que van tenir una primera batalla important a Dorilea, no? Que van guanyar, i després van anar de victòria en victòria fins a arribar a la ciutat d'Antioquia, que era una ciutat amb unes muralles romanes molt important, molt ben defensada, i comencen un gran setge contra aquesta ciutat, un setge que aconsegueixen trencar, aconsegueixen conquerir la ciutat. Però, i aquest és just el moment en el que Esteve de Blois redacta la carta i l'envia. Però aquest setge d'Antioquia, o aquesta presa d'Antioquia, ben aviat es converteix en una trampa, perquè la resta de d'exèrcits turcs i de principats turcs, mentre els creuats assetjaven Antioquia, s'havien anat reunint per trencar el setge. Llavors, els creuats conquereixen la ciutat, després de mesos de setge, entren a la ciutat pràcticament sense menjar, sense no sé, i just quan entren s'enteren de que està arribant un gran exèrcit turc per posar-lo setge a la ciutat, no? Llavors els atacants es converteixen en atacats, no? I és un panorama desolador i la creuada està a punt d'acabar perquè aquest setge d'Antioquia s'aconsegueix aixecar dures penes, vale? Doncs en aquest moment, en aquest just moment, Esteve de Blois, que va de Cristiano Ronaldo de la creuada, no? És guapo, sí, hermoso, rico, sí, sí. Just en aquest moment decideix que ja n'han tingut prou, que està veient com va el percal, no? que ens fotran aquí una impressionant, i decideix fugir.
1: Que maco.
2: D'amagatotis de la ciutat just abans de que arribin els enemics, i d'incògnit se'n torna a Normandia, no? Se'n torna a buscar un vaixell i se'n torna a Normandia per tornar a casa després d'aquesta gran derrota, no? Clar, el problema és que aquest tio és un bocazas, no? Perquè
1: ja ho hem vist.
2: Ha passat cartes explicant a la seva dona lo bé que li anava tot, lo va, cariño,
1: cartes públiques,
2: no? I després volta quan, ja veus, que més aquest tio fuig, i quan arriba, que al final els viatges a l'edat mitjana triguen un cert temps, quan arriba a Europa els creuats han trencat el setge d'Antioquia i continuen i van alliberar Jerusalem, no? I ell torna fent el canelo a casa, no? Diem, de la que m'he librat, i quan arriba s'entera de que,
1: ostres,
2: de que la resta s'han fet rics, han guanyat, no? I un és rei de Jerusalem, l'altre es pisa, i ell diu, hòstia,
1: no? Molt bé, xato.
2: I no només això, sinó que durant les notícies de la seva fugida s'escampen per tot arreu, i quan torna a casa tothom se'n riu d'ell, és un covard, no? És molt divertit, per exemple, agafar el fragment que el cronista Euderic Vital ens escriu, ens explica els detalls d'aquella situació, no? Perquè és molt, aquí estem tocant realitat, no?
1: Aviam.
2: Diu, per exemple, Euderic Vital, muchas gentes reprochaban a Etienne su conducta, y este se sentía quan arriba a Europa, no? Mucha gente reprochaba a Etienne su conducta, y este se sentía obligado, tanto por temor cuanto por confusión, a volver con el ejército de Cristo. Digo, hostia, m'hauré de tornar perquè, vaja. Su esposa Adela, eso es lo importante, le reprendía frecuentemente, ¿no? Y mientras multiplicaba las caricias en la intimidad conyugal, le decía, no quiera Dios, mi amado señor, que tenga que soportar la reprobación con la que tanta gente te abruma. Recuerda el amor que te hizo famoso durante tu juventud y vuelve a tomar las armas del glorioso ejército por la salvación de millares de personas, para que brote. Esta mujer prudente y llena de celo le decía estas cosas y muchas más parecidas, pero él, que conocía peligros y dificultades, tenía miedo de volver a enfrentarse por segunda vez con tan penosos sufrimientos, ¿no?
1: Hashtag espavila.
2: Sí, era un... me es muy bonito, ¿no? En la intimidad conyugal le decía, cariño, bueno, no pasa nada, seguro que es la primera vez que te pasa, ¿no? Que estas cosas que digo las donas a la intimidad conyugal. Pero públicamente le decía, pero... idiota, ¿qué fas aquí? Torna tan... Pero digo, torna tan porque me estás fent pasar vergonya. Fixeu-vos que Adela, filla del rei d'Anglaterra, no? Filla de Guillem el Conqueridor de Normandia, ha d'aguantar com ha enviat el seu marit a la creuada, li ha pagat el viatge, no? li ha donat els diners per anar-hi, i aquest tio no només, primer, fa el bocaxancle explicant-lo bé que li va tot, i dos mesos després te'l trobes a casa que ha vingut fugint. I l'actuació d'Adela és brutal i ens explica molt bé allò que parlàvem al principi del programa, no? De la direcció política de la creuada, no? Adela no va a la creuada, però dins del nucli familiar, qui ha organitzat l'expedició, qui ha decidit que s'anés, qui ha finançat el viatge i qui té molt clar el que s'està jugant familiarment en el viatge és ella. Uh-huh. Fins al punt que quan arriba li diu, bueno, cariño, ja sé que l'has passat mal, però coge tus cuchillos, no? I vete otra vez a Terra Santa. I aquest Esteban de Blois, fes a tota la pressió pública, imagina't que torna de Normandia i se tothom a dir, ah, cobarde, tonto, perquè a més la carta l'ha llegit tothom, o les cartes les ha llegit tothom. Es veu obligat a tornar a la creuada i al 1101 en una expedició de reforç que es fa en ajuda de la tot just conquerida a Jerusalem, doncs se'n torna a Terra Santa amb tan mala sort que mor durant el viatge, no? Però és l'anècdota o la història és molt significativa de com funcionen o de com respira la situació, no? En aquest cas és Adela, és la dona qui gestiona la presa de decisions de la situació, no? Queda clar qui controla el cotarro, qui controla el tempo dels fets, no? És ella qui envia el marit a la creuada donant-li els diners, és ella qui demana que se li escriguin cartes per rebre la informació, és ella que quan arriben les cartes les copia i les fa distribuir, no? És ella la que dona els canals de comunicació, és ella la que quan torna al seu marit tot deshonrat fa tot el possible perquè torni el combat, no? I és un bon exemple d'allò que dèiem abans, no? Si nosaltres ens centrem únicament en explicar la creuada com una expedició militar masculina i deixem de banda el paper d'aquestes dones que van però que no cal que vagin, que es queden administrant i que es queden organitzant, que participen en el combat. Ja hem vist que hi ha dones anònimes o no anònimes, que, igual que homes anònims i no anònims, que participen en el combat. No entrarem, perquè tampoc és el... potser donaria per un altre programa, però la creuada, la primera creuada, quan acaba amb la conquesta de Jerusalem i amb la instauració d'una sèrie d'un regne de Jerusalem i una sèrie de principats de cristians de territori de Terra Santa. És a dir, acaba amb una ocupació del territori. Moltes d'aquestes dones, molts d'aquests homes que viatgen, tornen a casa, però molts es queden i organitzen el territori, no? Moltes vegades creiem, o aquests 200 anys que van des de 1099, quan es conquesta Jerusalem, a 1087-1089, quan Saladí recupera 1199 quan Saladí recupera Terra Santa, són vist com un període de guerra, no? Les creuades són unes guerres contínues, però si agafem la primera, la segona, la tercera creuada, potser ja en 100 anys de pau, o en 100 anys hi ha 80 o 85 anys de pau i 15 anys de guerra. Qui gestiona el territori en aquests 85 anys de pau?
1: Clar.
2: Qui pareix els nens? Qui es queda? Qui forma les famílies? Qui ajuda, o no ajuda, en col·laboració amb el seu marit, conreua la terra, compra, ven, crea la vida en aquell territori, no? Moltes vegades veiem les creuades o veiem el regne llatí de Jerusalem com una empresa militar, no? El reino de los cielos, no? Orlando Bloom fent l'idiota allà a Terra Santa, no? I creuats i guerrers i no sé què, i no apareix cap dona. Apareix una, no? La que se tiene que ligar l'Orlando Bloom, perquè si no, no hi ha pel·lícula. Però clar, com s'instaura el regne llatí de Jerusalem? Quin és el paper que les dones tenen en aquest paper, en aquest món? A més, serà molt... d'una per un altre programa. Però els reis de Jerusalem tindran la mania de tenir moltes dones. Per exemple, el rei Balduí II de Jerusalem té només dones. Llavors són i no hi ha cap problema en que la dona sigui la reina del territori. Llavors, que generen unes dinàmiques molt interessants de poder femení o de legitimació femenina dins del regne de Jerusalem. Llavors, tot això, com dic, donaria per un altre programa, ja ens explica de que si pensem en el moviment creuat, en les expedicions militars, en l'ocupació del territori des d'un punt de vista masculí, ens passa com quan vam fer aquells programes sobre la iconoclàstia, la guerra, sí, de les icones. Si ho expliquem des del punt de vista estrictament masculí, no entenem res.
1: Exacte.
2: Ens quedem amb una col·lecció de batalletes, de tòpics, de suplement de història il·lustrada, no? Esto es un cruzado, esto es un no sé qué, esto... ninjas contra azteques, no? Aquella cosa tan, tan rara de la història militar. I no entenem realment com funcionava la societat de l'època, quin era el paper dels dos sexes a l'època, i per això jo crec que aquesta reflexió és una bona manera de tancar el programa i potser obrir-ne un de nou durant, espero que el 2018, sobre el regne llatí de Jerusalem.
3: Les recomanacions troianes.
1: Molt bé, doncs breument, perquè ja ens acaba el temps, com sempre ens agrada fer alguna recomanació per aquells oients que s'hagin interessat pel tema puguin aprofundir. Imagino que el Reino de los Cielos no figuraria entre les recomanacions, però sí que tenim un llibre que pot interessar.
2: Bueno, el Reino de los Cines pot recomanar.
1: Es pot recomanar.
2: Però s'ha de veure amb cautela. Una recomanació no ha de ser una recomanació sempre positiva. Exacte. Una recomanació negativa també pot ser interessant. No?
1: Recomanem negativament el Reino de los Cines?
2: Et recomano que no. No? Et recomano que no facis això o t'emportaràs una hòstia. No? És una recomanació en negatiu, però que a vegades pot ser positiva. No? Si recomanem en positiu, exacte, que potser és el més interessant, hi ha un llibre, ja té uns anys i potser és una mica difícil de trobar, però a les biblioteques més o menys es pot trobar, que és La mujer en el tiempo de las cruzadas, de Régine Pernod, que diguem que és la segona part d'un llibre que ella va fer anys abans sobre La mujer en el tiempo de las catedrales, no? Que agafa aquell llibre del tiempo de catedrales de Duby i el que fa és dir, bueno, pues las mujeres en el tiempo de las catedrales. I llavors aquest llibre de La mujer en el tiempo de las cruzadas, de Régine Pernod, segueix molt bé la participació femenina, o ens ajuda a veure una mica la participació femenina des de la primera creuada fins a la final del Regne de Jerusalem.
1: Molt bé, doncs t'agafem la paraula. Aquest programa té una futurible segona part. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
2: A tu.
1: Moltíssimes gràcies al Carlos Lecegui, al control tècnic que us ha parlat Sergio Rodríguez, i nosaltres, com sempre, us esperem a un pròxim programa de Les Portes de Troia.
3: Presentador:
4: Sergio Rodríguez.
3: Historiadors:
4: Alberto Reche i Oliver Vergés.